0: Benvinguts, us acompanya a aquesta hora Sara Riera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Engeguem, doncs, el Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: L'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convertit també en un espai de celebració i trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies i grups de parròquies vinguts de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi, Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església, i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà, amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari, amb una gran escalinata, l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que beneirà demà al pontífex, i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Aquesta visita del papa a Catalunya ha començat dimarts pels vols de la 1:00 PM, quan l'avió que el portava de Madrid ha aterrat a l'aeroport del Prat. Des d'allà el pontífex s'ha traslladat directament a la catedral de Barcelona, on se l'ha sentit per primera vegada parlar català. El pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
3: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
0: En aquesta pregària, el papa ha anat combinant el català i el castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona. Mentrestant, a l'exterior de la catedral s'hi han concentrat prop de 6.000 persones i Lleó XIV les ha saludat quan ha acabat l'acte.
3: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
0: El president Salvador Illa ha agraït personalment a Lleó XIV que hagi tingut aquest gest i que parli en català durant aquesta visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, és el lloc on s'allotja el papa a Barcelona, al costat de la catedral i a tocar de la Generalitat. El papa també s'ha vist breument amb el president del Parlament i amb l'alcalde de Barcelona, Albert Prat.
11: Salvador Illa pràcticament no es desenganxarà del papa durant la seva visita a Catalunya, però ha hagut de batallar perquè el Vaticà li trobés un forat per veure's a soles. De fet, ja es coneixien perquè el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de ser escollit. Illa ha sortit satisfet de la reunió, que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
12: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
11: Illa ho ha explicat als micròfons a 3Cat Info després d'aquesta trobada amb el Sant Pare, que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món, de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco, una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
0: Doncs bé, tot això ha passat aquest dimarts, però aquest dimecres aquesta visita del papa a Catalunya viurà el punt més àlgid. Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà el vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot preparat per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles que hi estiguin autoritzats. Des del 1982, com pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat, Natia Dell.
13: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà a la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve, Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 13:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: I a l'altra cara de la moneda, un centenar de persones s'han concentrat al passeig del Born de Barcelona contra aquest macrodispositiu per rebre el papa.
14: Visca la laïcitat!
15: Visca!
14: Visca el lliure pensament!
15: Visca!
14: Visca la llibertat de consciència!
15: Visca!
0: Els convocants Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica han parlat d'una despesa pública inadmissible per un estat confessional.
16: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
17: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
18: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat es respecta.
0: I han lamentat que, a més d'esquivar qüestions com els casos de pederàstia o el paper de l'Església durant el franquisme, el papa hagi vingut a carregar contra consensos socials com ara l'avortament i l'eutanàsia. L'actualitat ens deixa més focus. Els Estats Units han atacat diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement d'aquesta zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà, Donald Trump, ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, òbviament, fragilitat a aquest alto el foc que està pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts a la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la de Mohammad Mostafe.
19: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
0: Els avions israelians han bombardejat la ciutat amb l'objectiu d'atacar posicions de Hezbollah. També hi ha hagut atacs en altres localitats del sud i en alguns punts intercanvi de foc amb els milicians.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres arriba amb una mica de novetats i ho notem ja a hores d'ara amb la presència dels núvols que tapen a estones bona part de la meitat nord del país amb possibilitat de ruixats. Ruixats que durant la matinada han anat avançant cap a la Catalunya central i s'esperen que puguin arribar a punts del paralitoral, especialment de les comarques de Girona, però també de Barcelona. Com més cap a ponent, el temps serà molt més assolellat durant el matí i el sol que a poquet s'anirà imposant a gran part del país. Les precipitacions se'n marxaran del tot pràcticament a primera hora del dia, de manera que el sol s'anirà imposant i aquesta tarda sí que tindrem més núvols cap al Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona o al nord de les comarques de Barcelona. De precipitacions poquetes aquesta tarda i minces les que poden aparèixer cap al Ripollès i Osona. I les temperatures que avui toquen fons. Del matí més fresc passarem també a un migdia amb prou suau, pràcticament sense calor en lloc del país. Si considerem calor 30 graus, doncs pràcticament tocarem els 30 de puntetes a punts de la Catalunya central, de ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2:15, els estudiants encaren aquest dimecres el segon dia de la selectivitat que ha començat sense afectacions per aquesta visita del Papa i també per la vaga de docents. Aquest dimecres serà el torn de dues assignatures de pes, història i història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ara ciències generals, llatí o matemàtiques i a la tarda biologia o literatura catalana. En el primer dia de selectivitat els alumnes han fet l'examen de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera, en què la majoria, un cop més, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nucho Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a 3CAT Info que els ha semblat fàcil.
21: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
22: M'ha semblat un regalet, la veritat.
23: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
0: A la tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per a pujar notes. Estem parlant de geografia, de física i de literatura dramàtica, entre d'altres. Es desinfla el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dimarts hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs en llars d'infants, escoles i instituts. Segons el Departament d'Educació, però, el seguiment ha fregat el 12% i els sindicats ho han elevat fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya d'aquest tercer trimestre i és la que ha tingut

0: I professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, des de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb aquesta visita del papa. Adif i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries d'aquest dimarts al migdia, que han aturat la circulació de trens de Rodalies i mitja distància i han provocat retards durant tota la tarda. La companyia tecnològica s'encarrega del sistema informàtic que regula la circulació dels trens. Segons fonts ferroviàries, les incidències haurien passat quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Àngel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
1: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant, per tal de poder reprendre servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
0: Siemens ha parlat a través d'un comunicat, diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què és el que ha passat exactament.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tornem a obrir el focus. Anem ara a l'Afganistan. El govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització inusual es produeix després d'una campanya iniciada divendres passat pel Ministeri per a la propagació de la virtut i la prevenció del vici, en què es van detenir una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és representant especial adjunta de l'ONU per a Afganistan, alertava així de la situació de les dones al país.
3: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
0: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.

0: Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms. Ho ha seguit a Barcelona, en Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments que fan referència a la guerra. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
2: La pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.
0: I abans d'anar als esports, us expliquem que la NASA ha presentat els 4 astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, que és l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per 3 nord-americans, Andrew Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve. Orbitarà a la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada de la Lluna, que està prevista el 2028, concretament per provar com s'acopla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada

0: perquè aquests quatre astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
1: Esports.
0: Amb el David Ubach.
2: Esports, que arrenquem explicant que el Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 100-67 amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
3: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
2: Dijous, segon partit també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant el València. Dani Miret, el tècnic de la penya, detalla les claus d'aquesta eliminatòria.
4: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important i és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
2: Tant els duels Barça-Tenerife com els València-Joventut d'entre setmana els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: 3CAT Info.
2: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
5: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. Jo vull ser cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
2: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
6: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal, però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
2: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça-Tenerife de la CB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo, amb el primer assalt ja divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, al segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4, en un duel farcit d'alternatives. De retruc, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. En parla el seu tècnic Javi Rodríguez.
7: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
2: Passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet darrerament Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
8: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
2: I vostè assegura que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Són declaracions de vostè al Senat del Barça. El Madrid, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es planteja cap canvi en l'estratègia blaugrana per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Madrid. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat de fet aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. D'altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. una de les blaugranes que hi ha participat. Ha estat Aitana, bon matí.
9: Seguro que sí, seguro que siempre hay cosas a mejorar. También siempre hay partidos malos o difíciles. El rival también juega, pero creemos en nuestro potencial.
2: I en ciclisme, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Marc Soler no disputarà el Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació d'una fractura de pelvis.
1: Són 2:15 de 3.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que el Papa Lleó XIV ha demanat que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat, com dèiem, en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà al punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran en un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Cambrians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al Raval. Pendents d'aquesta ofensiva que han llançat els Estats Units contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure la parella al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. A partir d'ara també parlarem de la política que ens ve després d'aquesta treva per la visita del Papa. El PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà de nou aquest escenari d'un cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i s'espera que el líder popular aprofiti la sessió de control per tornar a exigir la convocatòria d'eleccions. Catalunya concentra una quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tota Europa i al conjunt de l'Estat espanyol al 75%. Ho alerta l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, que detallarem d'aquí una estoneta. I parlarem també que una cinquantena de somalies reunits a l'Alt Empordà faran durant 2 dies un macrotast de 850 vins per elaborar la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67. Mentrestant, l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, en eliminar el Barça 1-2 en el 5è partit de semifinals. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final després de superar a domicili 5-6 a la pròrroga l'Inter Movistar.
0: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes, d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès. Doncs vinga, continuem. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor, en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en Papa Mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut 3 testimonis de fe i el Papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el Papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: Doncs aquest estadi olímpic Lluís Companys s'ha convertit, com deia la Gemma, en un espai de celebració i també de trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies, grups de parròquies que han vingut de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens, marcat per aquesta música, la pregària i també una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat, com dèiem, també emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi amb la Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes, amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà, amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari, amb una gran escalinata, l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que beneirà demà al Pontífex, i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Doncs ara ho dèiem, aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles, de fet, són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir als vehicles autoritzats. Des del 1982, com pontífex, no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat. Nati Adell.
11: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps, perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 1:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: Doncs continuem ara amb més qüestions. Obrim el focus. Els Estats Units ataquen diversos punts de l'Iran a la regió de l'Estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat també el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, per tant, fragilitat en aquest alto el foc pactat entre Washington i Teheran, mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal a l'Orient Mitjà, que és el Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, això és a la costa sud del país. país, amb un balanç d'almenys 8 persones mortes. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la, per exemple, de Mohamed Mostafi.
12: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
13: 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. El Congrés serà, ho dèiem, aquest dimecres un cop més, l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijóo. El líder del PP aprofitarà la sessió per exigir un dia més també la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats populars preguntaran als ministres sobre corrupció. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Després del parèntesi per la visita de Lleó 14, el Partit Popular torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Elma Saiz, ministra portaveu.
15: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
14: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxen Zapatero, la popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
16: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de estado.
14: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern d'aquest dimecres al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijóo donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez.
0: Doncs on comença una legislatura és a Castella i Lleó. El candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit aquest dimarts per un tercer mandat consecutiu. És el segon amb el suport de Vox.
17: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
0: Doncs els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els dels 14 dels ultradretans. La resta de forces representades hi han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. Sobre aquesta qüestió, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i a contribuir a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidència i tres conselleries del govern castellano-lleonès. Aquest dimarts, populars i ultradretans també han iniciat les converses per formar govern a Andalusia. I a Londres, les autoritats nord-irlandeses fan una crida a la calma davant les protestes de l'extrema dreta per l'atac perpetrat suposadament per un sudanès que dilluns va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. S'han cremat diversos vehicles al carrer, inclòs un autobús. Anem a Londres, Quim Olivares.
18: L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'alguns veïns que es van enfrontar a l'agressor armat amb un ganivet de cuina fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Butcher.
19: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
18: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes antiimmigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
20: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
18: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
13: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
1: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral, unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer, tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores, un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda vespre cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
13: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de 3/4. A Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Aquest dimarts els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
22: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit, però ferits fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
21: Les flamarades han malmès tanques, persianes i cultius dels habitatges més pròxims, com el camp de blat de la Dolors, una de les veïnes que van haver de passar la nit fora de casa.
23: Nos va venir a dir que sortíssim de casa corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar. Que sortiguéssim. Vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
21: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre d'aquest dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.
0: I en vam estar molt pendents aquí a 3Cat Info. Un estiu més, els joves es podran beneficiar de descomptes per viatjar en tren i autobús. S'hi podran acollir joves d'entre 18 i 30 anys que entre el juliol i el setembre podran accedir a descomptes de fins al 90% en bitllets d'autobús i tren, del 50% en alta velocitat i també rebaixes per fer viatges en Interrail. Òscar Puente, ministre de Transports.
24: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Pla Estiu Jove. Les peticions per accedir als descomptes s'hauran de tramitar al web del Ministeri de Transports a partir dels pròxims dies.
13: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquí el Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés ara de la ciutadania a algun espai de la zona d'alt risc cap al focus de pesta porcina africana a Collserola. Aquesta tarda hi ha hagut una trobada telemàtica entre el conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals que estan afectats per aquesta crisi. Anem a Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
25: La conselleria insisteix que cal persistir amb el control i les restriccions per encara no es divisa al final de la crisi i segons encara Carles Brugueroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de moment s'està negociant aquesta prova pilot mantenint les restriccions a la resta del parc.
26: El que se'ls està posant sobre la taula és que es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, I, per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
25: La conselleria, per la seva banda, ha estès la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
0: Antoni Gaudí té una nova escultura a Reus. El Baix Camp és una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Anem a Reus, doncs. Manel Sastre.
2: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
3: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
2: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
0: I encara parlant de Gaudí, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, que el va dissenyar justament l'arquitecte i que fins ara estava tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats també per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i també una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball que tenia Gaudí. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Emma Fondavila és la directora de continguts i la cofundadora de Magma Cultura, que és l'empresa impulsora d'aquest projecte.
5: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
0: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que també té actualment aquest centre. I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal. Marta Vives.
6: Sota l'Ema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes és la directora del Mercat.
7: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
6: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort, amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
0: I a Vilamalla, una cinquantena de somaliers estan reunits dos dies, això és a l'Alt Empordà, elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi que no tenen titulació. Laia Claret.
8: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
9: Somiers del món de l'hostaleria, somiers del món de la distribució. Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
8: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
9: Clients base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
8: La nova guia es publicarà al novembre.
0: Esports. Amb el David Ubach.
27: El Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 167 final amb domini blaugrana de cap a peus. que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
4: Ha estat un dia fantàstic, ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
27: Dijous, segon partit, també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn a l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant del València. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
10: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. Jo avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
27: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
11: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
27: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça Tenerife de l'ACB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo amb el primer assalt divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, el segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc del triomf i de l'accés a la final, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. S'han felicitat el tècnic blaugrana Javi Rodríguez, això sí, amb inconformisme.
12: Sí, y bueno, pero esto no para aquí, o sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
27: Parlem ara de futbol.
14: Trescat Info.
27: El president interí del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
15: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
27: Són declaracions de Juste al Senat del Barça. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta anunciada pel Madrid i que el club matalassé ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta proposta del Madrid i que no es plantegen cap canvi en l'estratègia per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel club blanc. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el club blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. La selecció espanyola femenina de futbol, per la seva banda, s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fenetia Brown. I encara en futbol, l'Almeria ha derrotat per 3-2 el Castelló a la semifinal tornada del play-off d'ascens a primera i jugarà a la final. A l'anada van empatar 1.
14: Trescat Info.
27: Afegirem encara que en Waterpolo comença a Malta la final a 4 de la Lliga de Campions, que es disputa conjuntament, tant en dones com en homes. Aquest dimecres, semifinals femenines amb doble presència catalana. El Sant Andreu, l'actual campió, repetirà semifinal contra el Ferencváros hongarès en una lluita pel títol que l'andreuenca Elena Ruiz veu oberta.
16: Sí que és veritat que l'any passat ens la vam endur. Crec que tots els equips que estan allà ens la podem endur. Són quatre lluitant pel mateix i només un podrà aixecar la copa, però bueno, crec que hem de treballar dur per poder...
27: Acte seguit, el Mataró, el recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olimpiakos. Caral Beltrán, jugadora mataronina, s'ha referit a l'equip grec.
16: són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan agafant molta experiència a nivell internacional.
1: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte que ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà el punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran a un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Cambrians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. El president Salvador Illa s'ha reunit durant mitja hora amb el papa Lleó XIV, qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita aquí a Catalunya. La trobada s'ha fet al Palau Episcopal, on s'allotja el pontífex. Lleó XIV també s'ha vist breument amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. Adifi i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant la tarda. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens en reparaven un servidor del centre de control. Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'Història i Història de la Filosofia en el segon dia de selectivitat. Aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat han començat sense problemes, tot i la visita del papa i la vaga de docents. A l'examen de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nuccio Ordine, Gloria Fuentes i Blas de Otero. I a motiu concert al Palau de la Música, el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms.
0: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67, el primer partit. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, en superar el Barça en el cinquè enfrontament de semifinals per 1-2. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon enfrontament de semifinals. I afegim que Rafael Yuste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
1: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès.

0: Benvinguts, us acompanya a aquesta hora Sara Riera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Engeguem, doncs, el Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García. I la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella, en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: L'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convertit també en un espai de celebració i trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies i grups de parròquies vinguts de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi, Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagia a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presente aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estic ben molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà, amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari, amb una gran escalinata, l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al pontífex i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Aquesta visita del papa a Catalunya ha començat dimarts pels vols de la 1 del migdia, quan l'avió que el portava de Madrid ha aterrat a l'aeroport del Prat. Des d'allà el pontífex s'ha traslladat directament a la catedral de Barcelona, on se l'ha sentit per primera vegada parlar català. El pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
3: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
0: En aquesta pregària, el papa ha anat combinant el català i el castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona. Mentrestant, a l'exterior de la catedral s'hi han concentrat prop de 6.000 persones i llavors 14 les ha saludat quan ha acabat l'acte.
3: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
0: El president Salvador Illa ha agraït personalment a Lleó XIV que hagi tingut aquest gest i que parli en català durant aquesta visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, és el lloc on s'allotja el papa a Barcelona, al costat de la catedral i a tocar de la Generalitat. El papa també s'ha vist breument amb el president del Parlament i amb l'alcalde de Barcelona, Albert Prat.
11: Salvador Illa pràcticament no es desenganxarà del papa durant la seva visita a Catalunya, però ha hagut de batallar perquè el Vaticà li trobés un forat per veure's a soles. De fet, ja es coneixien perquè el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de ser escollit. Illa ha sortit satisfet de la reunió, que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
12: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
11: Illa ho ha explicat als micròfons a 3Cat Info després d'aquesta trobada amb el Sant Pare, que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco, una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
0: Doncs bé, tot això ha passat aquest dimarts, però aquest dimecres aquesta visita del papa a Catalunya viurà el punt més àlgid. Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà el vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot preparat per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles que hi estiguin autoritzats. Des del 1982, que un pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat, Natia Dell.
13: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà a la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve, Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 13:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: I a l'altra cara de la moneda, un centenar de persones s'han concentrat al passeig del Born de Barcelona contra aquest macrodispositiu per rebre el papa.
14: Visca la laïcitat!
15: Visca!
14: Visca el lliure pensament!
15: Visca!
14: Visca la llibertat de consciència!
15: Visca!
0: Els convocants Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica han parlat d'una despesa pública inadmissible per un estat confessional.
16: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
17: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
18: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat es respecta.
0: I han lamentat que, a més d'esquivar qüestions com els casos de pederàstia o el paper de l'Església durant el franquisme, el papa hagi vingut a carregar contra consensos socials com ara l'avortament i l'eutanàsia. L'actualitat ens deixa més focus. Els Estats Units han atacat diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement d'aquesta zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà, Donald Trump, ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, òbviament, fragilitat a aquest alto el foc que està pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts a la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la de Mohammad Mostafe.
19: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
0: Els avions israelians han bombardejat la ciutat amb l'objectiu d'atacar posicions de Hezbollah. També hi ha hagut atacs en altres localitats del sud i en alguns punts intercanvi de foc amb els milicians.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres arriba amb una mica de novetat. Si ho notem ja a hores d'ara amb la presència dels núvols que tapen estones bona part de la meitat nord del país amb possibilitat de ruixats. Ruixats que durant la matinada han anat avançant cap a la Catalunya central i s'esperen que puguin arribar a punts del paralitoral, especialment de les comarques de Girona, però també de Barcelona. Com més cap a ponent, el temps serà molt més assolellat durant el matí i el sol que a poquet s'anirà imposant a gran part del país. Les precipitacions se'n marxaran del tot pràcticament a primera hora del dia, de manera que el sol s'anirà imposant i aquesta tarda sí que tindrem més núvols cap al Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona o al nord de les comarques de Barcelona. De precipitacions poquetes aquesta tarda i minces les que poden aparèixer cap al Ripollès i Osona. I les temperatures que avui toquen fons. Del matí més fresc passarem també a un migdia amb prou suau, pràcticament sense calor en lloc del país. Si considerem calor 30 graus, doncs pràcticament tocarem els 30 de puntetes a punts de la Catalunya central, de ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2:15, els estudiants encaren aquest dimecres el segon dia de la selectivitat que ha començat sense afectacions per aquesta visita del Papa i també per la vaga de docents. Aquest dimecres serà el torn de dues assignatures de pes, història i història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ara ciències generals, llatí o matemàtiques i a la tarda biologia o literatura catalana. En el primer dia de selectivitat els alumnes han fet l'examen de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera, en què la majoria, un cop més, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nucho Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a 3CAT Info que els ha semblat fàcil.
21: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
22: M'ha semblat un regalet, la veritat.
23: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
0: A la tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per a pujar notes. Estem parlant de geografia, de física i de literatura dramàtica, entre d'altres. Es desinfla el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dimarts hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs en llars d'infants, escoles i instituts. Segons el Departament d'Educació, però, el seguiment ha fregat el 12% i els sindicats ho han elevat fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya d'aquest tercer trimestre i és la que ha tingut, com dèiem, menys seguiment. La portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC, Iolanda Segura, admet que cal debatre com continuar les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
2: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
0: I diu que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no pas per una batalla. Aquest dimarts, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, des de la plaça Espanya

0: passat quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Àngel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
1: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant, per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
0: Siemens ha parlat a través d'un comunicat, diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què és el que ha passat exactament.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tornem a obrir el focus, anem ara a l'Afganistan. El govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització inusual es produeix després d'una campanya iniciada divendres passat pel Ministeri per a la propagació de la virtut i la prevenció del vici, en què es van detenir una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és representant especial adjunta de l'ONU per a Afganistan, alertava així de la situació de les dones al país.
3: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
0: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.

0: Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms. Ho ha seguit a Barcelona, en Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i, justament, aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments, que fan referència a la guerra. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
2: La pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.
0: I abans d'anar als esports, us expliquem que la NASA ha presentat els 4 astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, que és l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per 3 nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve. Orbitarà a la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna, que està prevista el 2028, concretament per provar com s'acopla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè aquests 4 astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
3: Esports.
0: Amb el David Ubac.
4: Esports, que arrenquem explicant que el Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 100-67 amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
5: Ha estat un dia fantàstic.

0: ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
1: Dijous, segon partit també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant el València. Dani Miret, el tècnic de la penya, detalla les claus d'aquesta eliminatòria.
2: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important i és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
1: Tant els duels Barça-Tenerife com els València-Joventut d'entre setmana els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
3: 3CAT Info.
1: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
4: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. Jo avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
1: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
5: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal, però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
1: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça-Tenerife de la CB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo amb el primer assalt ja divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga al segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. En parla el seu tècnic Javi Rodríguez.
6: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga. Ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
1: Passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet darrerament Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
7: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats, perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
1: I vostè assegura que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Són declaracions de vostè al Senat del Barça. El Madrid, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es planteja cap canvi en l'estratègia blaugrana per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Madrid. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat de fet aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. D'altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. Una de les blaugranes que hi ha participat ha estat Aitana Bonmatí.
8: Seguro que sí, seguro que siempre hay cosas a mejorar. También siempre hay partidos malos o difíciles. El rival también juega, pero creemos en nuestro potencial.
1: I en ciclisme, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Marc Soler no disputarà el Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació d'una fractura de pelvis.
3: Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que el Papa Lleó XIV ha demanat que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat, com dèiem, en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà el punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran en un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Cambrians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al Raval. Pendents d'aquesta ofensiva que han llançat els Estats Units contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. A partir d'ara també parlarem de la política que ens ve després d'aquesta treva per la visita del Papa. El PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà de nou aquest escenari d'un cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i s'espera que el líder popular aprofiti la sessió de control per tornar a exigir la convocatòria d'eleccions. Catalunya concentra una quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tota Europa i al conjunt de l'Estat espanyol al 75%. Ho alerta l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, que detallarem d'aquí una estoneta. I parlarem també que una cinquantena de somalies reunits a l'Alt Empordà faran durant 2 dies un macrotast de 850 vins per elaborar la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67. Mentrestant, a l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en eliminar el Barça 1-2 en el cinquè partit de semifinals. I a la Lliga de futbol sala, el Barça sí que ha accedit a la final després de superar a domicili 5-6 a la pròrroga l'Inter Movistar.
0: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes, d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès. Doncs vinga, continuem. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor, en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en Papa Mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut 3 testimonis de fe i el Papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el Papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella, en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: Doncs aquest estadi olímpic Lluís Companys s'ha convertit, com deia la Gemma, en un espai de celebració i també de trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies, grups de parròquies que han vingut de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens, marcat per aquesta música, la pregària i també una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat, com deien, també emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi amb la Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presente aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari amb una gran escalinata l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al Pontífex i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Doncs ara ho dèiem, aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles, de fet, són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982, com pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat. Nati Adell.
11: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 12:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps, perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 1:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: Doncs continuem ara amb més qüestions. Obrim el focus. Els Estats Units ataquen diversos punts de l'Iran a la regió de l'Estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat també el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, per tant, fragilitat en aquest alto el foc pactat entre Washington i Teheran, mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal a l'Orient Mitjà, que és el Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, això és a la costa sud del país, incendis amb un balanç d'almenys 8 persones mortes. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la, per exemple, de Mohamed Mostafi.
12: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tira és només una mentida per espantar la gent.
13: 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. El Congrés serà, ho dèiem, aquest dimecres un cop més, l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijó. El líder del PP aprofitarà la sessió per exigir un dia més també la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats populars preguntaran als ministres sobre corrupció. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Després del parèntesi per la visita de Lleó 14, el Partit Popular torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijó insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Elma Saiz, ministra portaveu.
15: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
14: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxen Zapatero, la popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
16: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de estado.
14: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern d'aquest dimecres al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijó donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez.
0: Doncs on comença una legislatura és a Castella i Lleó. El candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit aquest dimarts per un tercer mandat consecutiu. És el segon amb el suport de Vox.
17: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
0: Doncs els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els dels 14 dels ultradretans. La resta de forces representades hi han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. Sobre aquesta qüestió, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i a contribuir a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidència i tres conselleries del govern castellano-lleonès. Aquest dimarts, populars i ultradretans també han iniciat les converses per formar govern a Andalusia. I a Londres, les autoritats nord-irlandeses fan una crida a la calma davant les protestes de l'extrema dreta per l'atac perpetrat suposadament per un sudanès que dilluns va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. S'han cremat diversos vehicles al carrer, inclòs un autobús. Anem a Londres, Quim Olivares.
18: L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'alguns veïns que es van enfrontar a l'agressor armat amb un ganivet de cuina fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Butcher.
19: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
18: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes antiimmigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
20: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
18: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
13: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
1: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral, unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer. Tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores. Un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda, vespre, cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
13: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de 3/4. A Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Aquest dimarts els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
22: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit, però ferits fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar-ho a construir i tornar a començar.
21: Les flamarades han malmès tanques, persianes i cultius dels habitatges més pròxims, com el camp de blat de la Dolors, una de les veïnes que van haver de passar la nit fora de casa.
23: Nos va venir a dir que sortíssim de carrer corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar. Que sortíssim. Vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
21: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre d'aquest dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.
0: I en vam estar molt pendents aquí a 3Cat Info. Un estiu més, els joves es podran beneficiar de descomptes per viatjar en tren i autobús. S'hi podran acollir joves d'entre 18 i 30 anys que entre el juliol i el setembre podran accedir a descomptes de fins al 90% en bitllets d'autobús i tren, del 50% en alta velocitat i també rebaixes per fer viatges en Interrail. Òscar Puente, ministre de Transports.
24: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Pla Estiu Jove. Les peticions per accedir als descomptes s'hauran de tramitar al web del Ministeri de Transports a partir dels pròxims dies.
13: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquí el Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés ara de la ciutadania a algun espai de la zona d'alt risc cap al focus de pesta porcina africana a Collserola. Aquesta tarda hi ha hagut una trobada telemàtica entre el conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals que estan afectats per aquesta crisi. Anem a Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
25: La conselleria insisteix que cal persistir amb el control i les restriccions per encara no es divisa al final de la crisi i segons encara Carles Brugueroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de moment s'està negociant aquesta prova pilot mantenint les restriccions a la resta del parc.
26: El que se'ls està posant sobre la taula és que es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, I, per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
25: La conselleria, per la seva banda, ha estès la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
0: Antoni Gaudí té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Anem a Reus, doncs. Manel Sastre.
2: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
3: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
2: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
0: I encara parlant de Gaudí, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, que el va dissenyar justament l'arquitecte i que fins ara estava tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats també per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i també una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball que tenia Gaudí. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Emma Fondavila és la directora de continguts i la cofundadora de Magma Cultura, que és l'empresa impulsora d'aquest projecte.
5: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
0: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que també té actualment aquest centre. I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal. Marta Vives.
6: Sota l'Emma Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes és la directora del Mercat.
7: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
6: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort, amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
0: I a Vilamalla, una cinquantena de somaliers estan reunits dos dies, això és a l'Alt Empordà, elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi que no tenen titulació. Laia Claret.
8: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
9: Somiers del món de l'hostaleria, somiers del món de la distribució. Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
8: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. El seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
9: Clients, base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
8: La nova guia es publicarà al novembre.
0: Esports. Amb el David Ubach.
27: El Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 167 final amb domini blaugrana de cap a peus. que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
4: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
27: Dijous, segon partit, també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn a l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant del València. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
10: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. Jo vull ser cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
27: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
11: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
27: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça Tenerife de l'ACB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo amb el primer assalt divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, el segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc del triomf i de l'accés a la final, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. S'han felicitat el tècnic blaugrana Javi Rodríguez, això sí, amb inconformisme.
12: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
27: Parlem ara de futbol.
14: Trescat Info.
27: El president interí del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
15: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
27: Són declaracions de Juste al Senat del Barça. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta anunciada pel Madrid i que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta proposta del Madrid i que no es plantegen cap canvi en l'estratègia per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel club blanc. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el club blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. La selecció espanyola femenina de futbol, per la seva banda, s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fenetia Brown. I encara en futbol, l'Almeria ha derrotat per 3-2 el Castelló a la semifinal tornada del play-off d'ascens a primera i jugarà a la final. A l'anada van empatar 1 gol.
14: 3CAT Info.
27: Afegirem encara que en Waterpolo comença a Malta la final a 4 de la Lliga de Campions, que es disputa conjuntament, tant en dones com en homes. Aquest dimecres, semifinals femenines amb doble presència catalana. El Sant Andreu, l'actual campió, repetirà semifinal contra el Ferencváros hongarès en una lluita pel títol que l'andreuenca Elena Ruiz veu oberta.
16: Sí que és veritat que l'any passat ens la vam endur. Crec que tots els equips que estan allà ens la podem endur. Són 4 lluitant pel mateix i només un podrà aixecar la copa, però bueno, crec que hem de treballar dur per poder...
27: Acte seguit, el Mataró, el recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos. Caral Beltrán, jugadora mataronina, s'ha referit a l'equip grec.
16: són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional.
13: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte que ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà el punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran a un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Can Brians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. El president Salvador Illa s'ha reunit durant mitja hora amb el papa Lleó XIV, qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita aquí a Catalunya. La trobada s'ha fet al Palau Episcopal, on s'allotja el pontífex. Lleó XIV també s'ha vist breument amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. Adifi i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant la tarda. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens en reparaven un servidor del centre de control. Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'Història i Història de la Filosofia en el segon dia de selectivitat. Aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat han començat sense problemes, tot i la visita del papa i la vaga de docents. A l'examen de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nuccio Ordine, Gloria Fuentes i Blas de Otero. I emotiu concert al Palau de la Música, el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms.
2: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67, el primer partit. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, en superar el Barça en el cinquè enfrontament de semifinals per 1-2. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon enfrontament de semifinals. I afegim que Rafael Justi, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
1: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès.

0: Benvinguts, us acompanya a aquesta hora Sara Riera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Engeguem, doncs, el Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: L'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convertit també en un espai de celebració i trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies i grups de parròquies vinguts de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi, Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església, i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà, amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari, amb una gran escalinata, l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que beneirà demà al pontífex, i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Aquesta visita del Papa a Catalunya ha començat dimarts pels vols de la 1 del migdia, quan l'avió que el portava de Madrid ha aterrat a l'aeroport del Prat. Des d'allà el pontífex s'ha traslladat directament a la Catedral de Barcelona, on se l'ha sentit per primera vegada parlar català. El pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El Papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
3: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos amb l'ajuda de Déu en constructors d'unitat.
0: En aquesta pregària, el papa ha anat combinant el català i el castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona. Mentrestant, a l'exterior de la catedral s'hi han concentrat prop de 6.000 persones i llavors 14 les ha saludat quan ha acabat l'acte.
3: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
0: El president Salvador Illa ha agraït personalment a Lleó XIV que hagi tingut aquest gest i que parli en català durant aquesta visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, és el lloc on s'allotja el papa a Barcelona, al costat de la catedral i a tocar de la Generalitat. El papa també s'ha vist breument amb el president del Parlament i amb l'alcalde de Barcelona, Albert Prat.
11: Salvador Illa pràcticament no es desenganxarà del papa durant la seva visita a Catalunya, però ha hagut de batallar perquè el Vaticà li trobés un forat per veure's a soles. De fet, ja es coneixien perquè el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de ser escollit. Illa ha sortit satisfet de la reunió, que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
12: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
11: Illa ho ha explicat als micròfons a 3Cat Info després d'aquesta trobada amb el Sant Pare, que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco, una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
0: Doncs bé, tot això ha passat aquest dimarts, però aquest dimecres aquesta visita del papa a Catalunya viurà el punt més àlgid. Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà el vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot preparat per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles que hi estiguin autoritzats. Des del 1982, com pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat, Natia Dell.
13: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà a la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve, Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 13:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: I a l'altra cara de la moneda, un centenar de persones s'han concentrat al passeig del Born de Barcelona contra aquest macrodispositiu per rebre el papa.
14: Visca la laïcitat!
15: Visca!
14: Visca el lliure pensament!
15: Visca!
14: Visca la llibertat de consciència!
15: Visca!
0: Els convocants Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica han parlat d'una despesa pública inadmissible per un estat confessional.
16: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
17: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
18: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat és respecte.
0: I han lamentat que, a més d'esquivar qüestions com els casos de pederàstia o el paper de l'Església durant el franquisme, el papa hagi vingut a carregar contra consensos socials com ara l'avortament i l'eutanàsia. L'actualitat ens deixa més focus. Els Estats Units han atacat diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement d'aquesta zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà, Donald Trump, ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, òbviament, fragilitat a aquest alto el foc que està pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts a la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la de Mohammad Mostafe.
19: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
0: Els avions israelians han bombardejat la ciutat amb l'objectiu d'atacar posicions de Hezbollah. També hi ha hagut atacs en altres localitats del sud i en alguns punts intercanvi de foc amb els milicians.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres arriba amb una mica de novetat. Si ho notem ja a hores d'ara amb la presència dels núvols que tapen a estones bona part de la meitat nord del país amb possibilitat de ruixats. Ruixats que durant la matinada han anat avançant cap a la Catalunya central i s'esperen que puguin arribar a punts del paralitoral, especialment de les comarques de Girona, però també de Barcelona. Com més cap a ponent, el temps serà molt més assolellat durant el matí i el sol que a poquet s'anirà imposant a gran part del país. Les precipitacions se'n marxaran del tot pràcticament a primera hora del dia, de manera que el sol s'anirà imposant i aquesta tarda sí que tindrem més núvols cap al Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona o al nord de les comarques de Barcelona. De precipitacions poquetes aquesta tarda i minces les que poden aparèixer cap al Ripollès i Osona. I les temperatures que avui toquen fons. Del matí més fresc passarem també a un migdia amb prou suau, pràcticament sense calor en lloc del país. Si considerem calor 30 graus, doncs pràcticament tocarem els 30 de puntetes a punts de la Catalunya central, de ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2:15, els estudiants encaren aquest dimecres el segon dia de la selectivitat que ha començat sense afectacions per aquesta visita del Papa i també per la vaga de docents. Aquest dimecres serà el torn de dues assignatures de pes, història i història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ara ciències generals, llatí o matemàtiques i a la tarda biologia o literatura catalana. En el primer dia de selectivitat els alumnes han fet l'examen de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera, en què la majoria, un cop més, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nucho Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a 3CAT Info que els ha semblat fàcil.
21: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
22: M'ha semblat un regalet, la veritat.
23: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
0: A la tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per a pujar notes. Estem parlant de geografia, de física i de literatura dramàtica, entre d'altres. Es desinfla el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dimarts hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs en llars d'infants, escoles i instituts. Segons el Departament d'Educació, però, el seguiment ha fregat el 12% i els sindicats ho han elevat fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya d'aquest tercer trimestre i és la la que ha tingut, com dèiem, menys seguiment. La portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC, Iolanda Segura, admet que cal debatre com continuar les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
2: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
0: I diu que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no pas per una batalla. Aquest dimarts, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, des de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb aquesta visita del Papa. Adif i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries d'aquest dimarts al migdia, que han aturat la circulació de trens de Rodalies i mitja distància i han provocat retards durant tota la tarda. La companyia tecnològica s'encarrega del sistema informàtic que regula la circulació dels trens. Segons fonts ferroviàries, les incidències haurien passat quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre

0: Tornem a obrir el focus. Anem ara a l'Afganistan. El govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització inusual es produeix després d'una campanya iniciada divendres passat pel Ministeri per a la propagació de la virtut i la prevenció del vici, en què es van detenir una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és representant especial adjunta de l'ONU per a Afganistan, alertava així de la situació de les dones al país.
1: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
0: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.

0: Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms. Ho ha seguit a Barcelona, en Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments, que fan referència a la guerra. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
2: La pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.
0: I abans d'anar als esports, us expliquem que la NASA ha presentat els 4 astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, que és l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per 3 nord-americans, Andre Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve. Orbitarà a la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada de la Lluna, que està prevista el 2028, concretament per provar com s'acopla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè aquests 4 astronautes d'aquesta missió portin roba espacial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
3: Esports.
0: Amb el David Ubach.
4: Esports, que arrenquem explicant que el Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 100-67 amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
5: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi. Hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
4: Dijous, segon partit també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant el València. Dani Miret, el tècnic de la penya, detalla les claus d'aquesta eliminatòria.
6: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important i és més la responsabilitat.

0: responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
1: Tant els duels Barça-Tenerife com els València-Joventut d'entre setmana els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
2: 3CAT Info.
1: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
3: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. Jo avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
1: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
4: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal, però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
1: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça-Tenerife de la CB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo, amb el primer assalt ja divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, al segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4, en un duel farcit d'alternatives. De retruc, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. En parla el seu tècnic Javi Rodríguez.
5: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
1: Passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet darrerament Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
6: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
1: I vostè assegura que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Són declaracions de vostè al Senat del Barça. El Madrid, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es planteja cap canvi en l'estratègia blaugrana per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Madrid. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat de fet aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. D'altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. Una de les blaugranes que hi ha participat ha estat Aitana Bonmatí.
7: Seguro que sí, seguro que siempre hay cosas a mejorar. También siempre hay partidos malos o difíciles. El rival también juega, pero creemos en nuestro potencial.
1: I en ciclisme, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Marc Soler no disputarà el Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació d'una fractura de pelvis.
2: Són 4:45.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que el Papa Lleó XIV ha demanat que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat, com dèiem, en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà al punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran en un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Cambrians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al Raval. Pendents d'aquesta ofensiva que han llançat els Estats Units contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure la parella al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. A partir d'ara també parlarem de la política que ens ve després d'aquesta treva per la visita del Papa. El PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà de nou aquest escenari d'un cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i s'espera que el líder popular aprofiti la sessió de control per tornar a exigir la convocatòria d'eleccions. Catalunya concentra una quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tota Europa i al conjunt de l'Estat espanyol al 75%. Ho alerta l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, que detallarem d'aquí una estoneta. I parlarem també que una cinquantena de somalies reunits a l'Alt Empordà faran durant 2 dies un macrotast de 850 vins per elaborar la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67. Mentrestant, la Hockey Lliga masculina d'Hockey Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, han eliminat el Barça 1-2 en el 5è partit de semifinals. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final després de superar a domicili 5-6 a la pròrroga l'Inter Movistar.
0: I aquest dimecres serà el dia menys calor de la setmana, amb les màximes més altes, d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat a la tarda i hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès. Doncs vinga, continuem. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut 3 testimonis de fe i el Papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el Papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: Doncs aquest estadi olímpic Lluís Companys s'ha convertit, com deia la Gemma, en un espai de celebració i també de trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies, grups de parròquies que han vingut de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens, marcat per aquesta música, la pregària i també una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat, com dèiem, també emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi amb la Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes, amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari amb una gran escalinata l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al Pontífex i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Doncs ara ho dèiem, aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles, de fet, són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir als vehicles autoritzats. Des del 1982, com pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat. Nàtia Dell.
11: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps, perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 13:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: Doncs continuem ara amb més qüestions. Obrim el focus. Els Estats Units ataquen diversos punts de l'Iran a la regió de l'Estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat també el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, per tant, fragilitat en aquest alto el foc pactat entre Washington i Teheran, mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal a l'Orient Mitjà, que és el Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, això és a la costa sud del país, país, amb un balanç d'almenys 8 persones mortes. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la, per exemple, de Mohamed Mostafi.
12: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. El Congrés serà, ho dèiem, aquest dimecres un cop més, l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijóo. El líder del PP aprofitarà la sessió per exigir un dia més també la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats populars preguntaran als ministres sobre corrupció. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Després del parèntesi per la visita de Lleó 14, el Partit Popular torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Elma Saiz, ministra portaveu.
15: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
14: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li envien els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxen Zapatero, la popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
16: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de estado.
14: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern d'aquest dimecres al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijóo donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez.
0: Doncs on comença una legislatura és a Castella Lleó. El candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit aquest dimarts per un tercer mandat consecutiu. És el segon amb el suport de Vox.
17: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
0: Doncs els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els dels 14 dels ultradretans. La resta de forces representades hi han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. Sobre aquesta qüestió, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i a contribuir a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidència i tres conselleries del govern castellano-lleonès. Aquest dimarts, populars i ultradretans també han iniciat les converses per formar govern a Andalusia. I a Londres, les autoritats nord-irlandeses fan una crida a la calma davant les protestes de l'extrema dreta per l'atac perpetrat suposadament per un sudanès que dilluns va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. S'han cremat diversos vehicles al carrer, inclòs un autobús. Anem a Londres, Quim Olivares.
18: L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'alguns veïns que es van enfrontar a l'agressor armat amb un ganivet de cuina fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Butcher.
19: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
18: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes antiimmigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
20: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
18: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
21: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral, unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer, tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores, un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda vespre cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut de 3/4 a Lleida. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Anem a Lleida. Pere Joan Álvarez.
22: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Aquest dimarts els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
23: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit, però ferits fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
22: Les flamarades han malmès tanques, persianes i cultius dels habitatges més pròxims, com el camp de blat de la Dolors, una de les veïnes que van haver de passar la nit fora de casa.
24: Nos va venir a dir que sortíssim de casa corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar. Que sortíssim. Vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
22: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre d'aquest dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.
0: I en vam estar molt pendents aquí a 3Cat Info. Un estiu més, els joves es podran beneficiar de descomptes per viatjar en tren i autobús. S'hi podran acollir joves d'entre 18 i 30 anys que entre el juliol i el setembre podran accedir a descomptes de fins al 90% en bitllets d'autobús i tren, del 50% en alta velocitat i també rebaixes per fer viatges en Interrail. Òscar Puente, ministre de Transports.
25: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Pla Estiu Jove. Les peticions per accedir als descomptes s'hauran de tramitar al web del Ministeri de Transports a partir dels pròxims dies.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquí el Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés ara de la ciutadania a algun espai de la zona d'alt risc cap al focus de pesta porcina africana a Collserola. Aquesta tarda hi ha hagut una trobada telemàtica entre el conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals que estan afectats per aquesta crisi. Anem a Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
26: La conselleria insisteix que cal persistir amb el control i les restriccions per encara no es divisa al final de la crisi i segons en Carles Brugueroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de moment s'està negociant aquesta prova pilot mantenint les restriccions a la resta del parc.
27: El que se'ls està posant sobre la taula és que es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, I, per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
26: La conselleria, per la seva banda, ha estès la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
0: Antoni Gaudí té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Anem a Reus, doncs. Manel Sastre.
2: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
3: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
2: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
0: I encara parlant de Gaudí, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, que el va dissenyar justament l'arquitecte i que fins ara estava tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats també per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i també una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball que tenia Gaudí. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Emma Fondavila és la directora de continguts i la cofundadora de Magma Cultura, que és l'empresa impulsora d'aquest projecte.
5: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
0: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que també té actualment aquest centre. I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal. Marta Vives.
6: Sota l'Emma Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes és la directora del Mercat.
7: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
6: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort, amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
0: I a Vilamalla, una cinquantena de somaliers estan reunits dos dies, això és a l'Alt Empordà, elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi que no tenen titulació. Laia Claret.
8: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
9: Somiers del món de l'hostaleria, somiers del món de la distribució. Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
8: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
9: Clients base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
8: La nova guia es publicarà al novembre.
0: Esports. Amb el David Ubach.
10: El Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 167 final amb domini blaugrana de cap a peus. que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
4: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
10: Dijous, segon partit, també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn a l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant del València. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
11: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
10: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
12: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última Hoquei Lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
10: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça Tenerife de l'ACB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo amb el primer assalt divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, el segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc del triomf i de l'accés a la final, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. S'han felicitat el tècnic blaugrana Javi Rodríguez, això sí, amb inconformisme.
13: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
10: Parlem ara de futbol.
14: Trescat Info.
10: El president interí del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
15: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
10: Són declaracions de Juste al Senat del Barça. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta anunciada pel Madrid i que el club matalassé ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta proposta del Madrid i que no es plantegen cap canvi en l'estratègia per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel club blanc. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de Josep Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el club blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. La selecció espanyola femenina de futbol, per la seva banda, s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fenetia Brown. I encara en futbol, l'Almeria ha derrotat per 3-2 el Castelló a la semifinal tornada del play-off d'ascens a primera i jugarà a la final. A l'anada van empatar 1.
14: Trescat Info.
10: Afegirem encara que en Waterpolo comença amb Malta la final a 4 de la Lliga de Campions, que es disputa conjuntament, tant en dones com en homes. Aquest dimecres, semifinals femenines amb doble presència catalana. El Sant Andreu, l'actual campió, repetirà semifinal contra el Ferencváros Hongrés en una lluita pel títol que l'andreuenca Elena Ruiz veu oberta.
16: Sí que és veritat que l'any passat ens la vam endur. Crec que tots els equips que estan allà ens la podem endur. Són 4 lluitant pel mateix i només un podrà aixecar la copa, però bueno, crec que hem de treballar dur per poder...
10: Acte seguit, el Mataró, el recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olimpiakos. Caral Beltrán, jugadora mataronina, s'ha referit a l'equip grec.
17: són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan agafant molta experiència a nivell internacional.
18: Trescat Info.

0: Són les 5.
1: El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte que ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà el punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran a un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Can Brians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al barri del Raval. El president Salvador Illa s'ha reunit durant mitja hora amb el papa Lleó XIV, qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita aquí a Catalunya. La trobada s'ha fet al Palau Episcopal, on s'allotja el pontífex. Lleó XIV també s'ha vist breument amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant la tarda. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens en reparaven un servidor del centre de control. Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'Història i Història de la Filosofia en el segon dia de selectivitat. Aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat han començat sense problemes, tot i la visita del papa i la vaga de docents. A l'examen de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nuccio Ordine, Gloria Fuentes i Blas de Otero. I a motiu concert al Palau de la Música, el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms.
2: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67, el primer partit. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, en superar el Barça en el cinquè enfrontament de semifinals per 1-2. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon enfrontament de semifinals. I afegim que Rafael Justi, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
1: I aquest dimecres serà el dia amb menys calor de la setmana, amb les màximes més altes d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a la primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès.

0: Benvinguts, us acompanya a aquesta hora Sara Riera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Engeguem, doncs. El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment, en la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà. El pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: L'Estadi Olímpic Lluís Companys s'ha convertit també en un espai de celebració i trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies i grups de parròquies vinguts de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi, Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà, amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari, amb una gran escalinata, l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que beneirà demà al pontífex, i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Aquesta visita del papa a Catalunya ha començat dimarts pels vols de la 1 del migdia, quan l'avió que el portava de Madrid ha aterrat a l'aeroport del Prat. Des d'allà el pontífex s'ha traslladat directament a la catedral de Barcelona, on se l'ha sentit per primera vegada parlar català. El pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
3: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
0: En aquesta pregària, el papa ha anat combinant el català i el castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà han acabat l'acte resant una oració a la copatrona de Barcelona. Mentrestant, a l'exterior de la catedral s'hi han concentrat prop de 6.000 persones i llavors 14 les ha saludat quan ha acabat l'acte.
3: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
0: El president Salvador Illa ha agraït personalment a Lleó XIV que hagi tingut aquest gest i que parli en català durant aquesta visita a casa nostra. El cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, és el lloc on s'allotja el papa a Barcelona, al costat de la catedral i a tocar de la Generalitat. El papa també s'ha vist breument amb el president del Parlament i amb l'alcalde de Barcelona, Albert Prat.
11: Salvador Illa pràcticament no es desenganxarà del papa durant la seva visita a Catalunya, però ha hagut de batallar perquè el Vaticà li trobés un forat per veure's a soles. De fet, ja es coneixien perquè el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de ser escollit. Illa ha sortit satisfet de la reunió, que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
12: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
11: Illa ho ha explicat als micròfons fons a 3Cat Info després d'aquesta trobada amb el Sant Pare, que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món, de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco, una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
0: Doncs bé, tot això ha passat aquest dimarts, però aquest dimecres aquesta visita del papa a Catalunya viurà el punt més àlgid. Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà el vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot preparat per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles que hi estiguin autoritzats. Des del 1982, com pontífex no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat, Natia Dell.
13: El papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve, Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 1:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: I a l'altra cara de la moneda, un centenar de persones s'han concentrat al passeig del Born de Barcelona contra aquest macrodispositiu per rebre el papa.
14: Visca la laïcitat!
15: Visca!
14: Visca el lliure pensament!
15: Visca!
14: Visca la llibertat de consciència!
15: Visca!
0: Els convocants Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica han parlat d'una despesa pública inadmissible per un estat confessional.
16: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
17: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
18: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat es respecta.
0: I han lamentat que, a més d'esquivar qüestions com els casos de pederàstia o el paper de l'Església durant el franquisme, el papa hagi vingut a carregar contra consensos socials com ara l'avortament i l'eutanàsia. L'actualitat ens deixa més focus. Els Estats Units han atacat diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement d'aquesta zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà, Donald Trump, ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, òbviament, fragilitat a aquest alto el foc que està pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts a la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià i la rodalia, i ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la de Mohamed Mostafe.
19: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tir és només una mentida per espantar la gent.
0: Els avions israelians han bombardejat la ciutat amb l'objectiu d'atacar posicions de Hezbollah. També hi ha hagut atacs en altres localitats del sud i en alguns punts intercanvi de foc amb els milicians.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest dimecres arriba amb una mica de novetats i ho notem ja a hores d'ara amb la presència dels núvols que tapen a estones bona part de la meitat nord del país amb possibilitat de ruixats. Ruixats que durant la matinada han anat avançant cap a la Catalunya central i s'esperen que puguin arribar a punts del paralitoral, especialment de les comarques de Girona, però també de Barcelona. Com més cap a ponent, el temps serà molt més assolellat durant el matí i el sol que a poquet s'anirà imposant a gran part del país. Les precipitacions se'n marxaran del tot pràcticament a primera hora del dia, de manera que el sol s'anirà imposant i aquesta tarda sí que tindrem més núvols cap al Pirineu, preferentment al Pirineu Oriental, interior de les comarques de Girona o al nord de les comarques de Barcelona. De precipitacions poquetes aquesta tarda i minces les que poden aparèixer cap al Ripollès i Osona. I les temperatures que avui toquen fons. Del matí més fresc passarem també a un migdia amb prou suau, pràcticament sense calor en lloc del país. Si considerem calor 30 graus, doncs pràcticament tocarem els 30 de puntetes a punts de la Catalunya central, de ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2 minuts d'un quart, els estudiants encaren aquest dimecres el segon dia de la selectivitat que ha començat sense afectacions per aquesta visita del Papa i també per la vaga de docents. Aquest dimecres serà el torn de dues assignatures de pes, història i història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ara ciències generals, llatí o matemàtiques i a la tarda biologia o literatura catalana. En el primer dia de selectivitat els alumnes han fet l'examen de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera, en què la majoria, un cop més, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nucho Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a 3CAT Info que els ha semblat fàcil.
21: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
22: M'ha semblat un regalet, la veritat.
23: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
0: A la tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per a pujar notes. Estem parlant de geografia, de física i de literatura dramàtica, entre d'altres. Es desinfla el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Aquest dimarts hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs en llars d'infants, escoles i instituts. Segons el Departament d'Educació, però, el seguiment ha fregat el 12% i els sindicats ho han elevat fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya d'aquest tercer trimestre i és la la que ha tingut, com dèiem, menys seguiment. La portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC, Iolanda Segura, admet que cal debatre com continuar les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
2: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
0: I diu que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no pas per una batalla. Aquest dimarts, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, des de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb aquesta visita del Papa. Adif i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries d'aquest dimarts al migdia que han aturat la circulació de trens de Rodalies i mitja distància i han provocat retards durant tota la tarda. La companyia tecnològica s'encarrega del sistema informàtic que regula la circulació dels trens. Segons fonts ferroviàries, les incidències haurien passat quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Àngel Contreras és el director de DIF a Catalunya.
5: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des de DIF se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes que està passant, per tal de poder reprendre servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
0: Siemens ha parlat a través d'un comunicat, diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què és el que ha passat exactament.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tornem a obrir el focus, anem ara a l'Afganistan.

0: es van detenir una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és representant especial adjunta de l'ONU per a Afganistan, alertava així de la situació de les dones al país.
1: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
0: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.

0: Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme amb peces de Kostakovich i Brahms. Ho ha seguit a Barcelona, en Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments que fan referència a la guerra. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
2: La pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: El concert acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.
0: I abans d'anar als esports, us expliquem que la NASA ha presentat els 4 astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, que és l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per 3 nord-americans, Andre Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve. Orbitarà a la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada de la Lluna, que està prevista el 2028, concretament per provar com s'acopla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè aquests 4 astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
3: Esports.
0: Amb el David Ubach.
4: Esports, que arrenquem explicant que el Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 100-67 amb domini blaugrana de cap a peus, que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pascual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
5: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
4: Dijous, segon partit també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant el València. Dani Miret, el tècnic de la penya, detalla les claus d'aquesta eliminatòria.
6: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important i és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
4: Tant els duels Barça-Tenerife com els València-Joventut d'entre setmana els podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Hi ha 3CAT.
3: 3CAT Info.
4: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final, 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al 5è i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
7: Els últims 3 partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. Jo avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però

0: bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
1: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
2: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
1: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça Tenerife de la CB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo, amb el primer assalt ja divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, al segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts, el marcador ha estat d'empat a 4, en un duel farcit d'alternatives. De retruc, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. En parla el seu tècnic Javi Rodríguez.
3: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
1: Passem ara al futbol.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet darrerament Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
5: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats, perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
1: I vostè assegura que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Són declaracions de vostè al Senat del Barça. El Madrid, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es planteja cap canvi en l'estratègia blaugrana per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel Madrid. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat de fet aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el Club Blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. D'altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. Una de les blaugranes que hi ha participat ha estat Aitana Bonmatí.
6: Seguro que sí, seguro que siempre hay cosas a mejorar. También siempre hay partidos malos o difíciles. El rival también juega, pero creemos en nuestro potencial.
1: I en ciclisme, segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Marc Soler no disputarà el Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació d'una fractura de pelvis.
4: Són 6:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que el Papa Lleó XIV ha demanat que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat, com dèiem, en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà al punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran en un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Cambrians, el monestir de Montserrat i l'església de Sant Agustí, al Raval. Pendents d'aquesta ofensiva que han llançat els Estats Units contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta. A partir d'ara també parlarem de la política que ens ve després d'aquesta treva per la visita del Papa. El PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà de nou aquest escenari d'un cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i s'espera que el líder popular aprofiti la sessió de control per tornar a exigir la convocatòria d'eleccions. Catalunya concentra una quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tota Europa i al conjunt de l'Estat espanyol al 75%. Ho alerta l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, que detallarem d'aquí una estoneta. I parlarem també que una cinquantena de somalies reunits a l'Alt Empordà faran durant 2 dies un macrotast de 850 vins per elaborar la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife per 100-67. Mentrestant, a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en eliminar el Barça 1-2 en el 5è partit de semifinals. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final després de superar a domicili 5-6 a la pròrroga l'Inter Movistar.
0: I aquest dimecres serà el dia menys calor de la setmana, amb les màximes més altes, d'uns 30 graus a Ponent i a l'Ebre. Fins a primera hora del matí plourà una mica a les comarques de Girona i a l'àrea de Barcelona. Després el temps serà assolellat a la tarda i hi haurà algun ruixat puntual al Ripollès. Doncs vinga, continuem. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor, en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest vespre davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. Estadi Olímpic, Gemma Bonet.
2: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García, i la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en Papa Mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
3: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
2: Hi ha hagut 3 testimonis de fe i el Papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el Papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
3: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
2: El papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el papa.
0: Doncs aquest estadi olímpic Lluís Companys s'ha convertit, com deia la Gemma, en un espai de celebració i també de trobada espiritual amb aquestes 40.000 persones, fidels, famílies, grups de parròquies que han vingut de tot Catalunya en omplir les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, la pregària i també una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat, com dèiem, també emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Tornem a l'estadi amb la Cèlia Forment.
4: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, les grades completament plenes, amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del Papa Lleó XIV.
5: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
6: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
4: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
7: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
4: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
8: Que el papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
4: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari amb una gran escalinata l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que beneirà demà al Pontífex i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
0: Doncs ara ho dèiem, aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà el punt més àlgid, Lleó XIV, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans el Papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per aquesta arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles, de fet, són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir als vehicles autoritzats. Des del 1982, com pontífex, no visitava l'abadia. Anem al monestir de Montserrat. Nàtia Dell.
11: El Papa Lleó XIV ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia. S'hi espera l'assistència d'unes 8.000 persones acreditades entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes i fidels, amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe l'acte. Es recomana arribar amb temps, perquè hi ha molts controls de seguretat. L'acte central del pontífex serà la pregària de Sant Rosari, que presidirà l'interior de la basílica, amb l'escolania interpretant el Salve Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat. Cap a 13:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar el seu mil·lenari, recordem, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: Doncs continuem ara amb més qüestions. Obrim el focus. Els Estats Units ataquen diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat també el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix, per tant, fragilitat en aquest alto al foc pactat entre Washington i Teheran, mentre continuen els contactes per intentar arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal a l'Orient Mitjà, que és el Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, això és a la costa sud del país, país, amb un balanç d'almenys 8 persones mortes. A primera hora del matí, Israel ha ordenat l'evacuació per primera vegada de tota la ciutat, inclòs el barri cristià, i la rodalia ja ha instat la població a dirigir-se cap al nord, per sobre del riu Litani. En la fugida d'aquesta ciutat, que conté unes ruïnes, patrimoni de la humanitat, s'han viscut escenes de pànic i d'indignació, com la, per exemple, de Mohamed Mostafi.
12: És una gran mentida afirmar que Hezbollah és present aquí. Això són paraules buides, no hi ha cap militant aquí. Tot el que es diu sobre Tira és només una mentida per espantar la gent.
13: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. El Congrés serà, ho dèiem, aquest dimecres un cop més, l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijóo. El líder del PP aprofitarà la sessió per exigir un dia més també la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats populars preguntaran als ministres sobre corrupció. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Després del parèntesi per la visita de Lleó 14, el Partit Popular torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Elma Saiz, ministra portaveu.
15: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
14: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxen Zapatero, el popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
16: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de estado.
14: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern d'aquest dimecres al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijóo donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez.
0: Doncs on comença una legislatura és a Castella i Lleó. El candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit aquest dimarts per un tercer mandat consecutiu. És el segon amb el suport de Vox.
17: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
0: Doncs els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els dels 14 dels ultradretans. La resta de forces representades hi han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. Sobre aquesta qüestió, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i a contribuir a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidenta i tres conselleries del govern castellano-lleonès. Aquest dimarts, populars i ultradretans també han iniciat les converses per formar govern a Andalusia. I a Londres, les autoritats nord-irlandeses fan una crida a la calma davant les protestes de l'extrema dreta per l'atac perpetrat suposadament per un sudanès que dilluns va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. S'han cremat diversos vehicles al carrer, inclòs un autobús. Anem a Londres. Quim Olivares.
18: L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'alguns veïns que es van enfrontar a l'agressor armat amb un ganivet de cuina fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Butcher.
19: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
18: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
20: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
18: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
1: El dia es llevarà amb el cel variable a bona part del país, més tapat cap a les comarques de Girona, variable cap a la costa i fins i tot amb algunes febles precipitacions que tendiran a desaparèixer a primera hora del dia a l'àrea del prelitoral. Unes precipitacions que venen del sector del Prepirineu que durant la matinada han anat recorrent les zones del nord del país i tendiran a desaparèixer. Tot perquè a poquet el sol s'anirà imposant i anirà guanyant terreny a mesura que passin les hores. Un sol que aquest matí el trobarem més cap a ponent i que ja cap al migdia tendirà a dominar gran part del país. Si bé, aquesta tarda tornarem a parlar de núvols cap al Pirineu, Prepirineu, preferentment el Pirineu Oriental, comarques de Girona, nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguna feble precipitació a la tarda, vespre, cap a punts del Ripollès i Osona. I tot això en un dia en el qual les temperatures toquen fons. Avui és el dia més suau de tota la setmana, i no només al matí, sinó també al migdia, amb pràcticament absència de calor. Les temperatures màximes, pràcticament fregant o tocant puntualment la xifra dels 30, màximes 31 graus, a punts de ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
21: Ara passa un minut de 3/4. A Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Anem a Lleida. Pere Joan Álvarez.
22: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Aquest dimarts els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
23: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir-nos fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
22: Les flamarades han malmès tanques, persianes i cultius dels habitatges més pròxims, com el camp de blat de la Dolors, una de les veïnes que van haver de passar la nit fora de casa.
24: Nos va venir a dir que sortíssim de casa corrent, que el foc estava donant la volta a les caixes i que a casa no ens hi podíem quedar. Que sortíssim, vam deixar la porta oberta, vam sortir com un raio, sense res al damunt.
22: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre d'aquest dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.
21: I en vam estar molt pendents aquí a 3Cat Info. Un estiu més, els joves es podran beneficiar de descomptes per viatjar en tren i autobús. S'hi podran acollir joves d'entre 18 i 30 anys que entre el juliol i el setembre podran accedir a descomptes de fins al 90% en bitllets d'autobús i tren, del 50% en alta velocitat i també rebaixes per fer viatges en Interrail. Òscar Puente, ministre de Transports.
25: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
21: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el Pla Estiu Jove. Les peticions per accedir als descomptes s'hauran de tramitar al web del Ministeri de Transports a partir dels pròxims dies.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: Aquí el Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés ara de la ciutadania a algun espai de la zona d'alt risc cap al focus de pesta porcina africana a Collserola. Aquesta tarda hi ha hagut una trobada telemàtica entre el conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals que estan afectats per aquesta crisi. Anem a Sant Cugat del Vallès, David Àngela.
26: La conselleria insisteix que cal persistir amb el control i les restriccions per encara no es divisa al final de la crisi i, segons encara, Carles Brugueroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de moment s'està negociant aquesta prova pilot mantenint les restriccions a la resta del parc.
27: El que se'ls està posant sobre la taula és que es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, I, per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
26: La conselleria, per la seva banda, ha estès la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
21: Antoni Gaudí té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Anem a Reus, doncs. Manel Sastre.
2: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
3: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
2: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, al temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
21: I encara parlant de Gaudí, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, que el va dissenyar justament l'arquitecte i que fins ara estava tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats també per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i també una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball que tenia Gaudí. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Emma Fondavila és la directora de continguts i la cofundadora de Magma Cultura, que és l'empresa impulsora d'aquest projecte.
5: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
21: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que també té actualment aquest centre. I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal. Marta Vives.
6: Sota l'Emma Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes és la directora del mercat.
7: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
6: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion, La Hort, amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
21: I a Vilamalla, una cinquantena de somaliers estan reunits dos dies, això és a l'Alt Empordà, elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi que no tenen titulació. Laia Claret.
8: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escomosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
9: Somiers del món de l'hostaleria, somiers del món de la distribució. Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
8: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
9: Clients base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
8: La nova guia es publicarà al novembre.
21: Esports. Amb el David Ubach.
10: El Barça de bàsquet ha començat amb victòria a la semifinal de la Lliga CB contra el Tenerife. Un 167 final amb domini blaugrana de cap a peus. que situa l'1-0 a la sèrie al millor de 5 partits. Xavi Pasqual, el preparador del Barça, ha acabat satisfet.
4: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
10: Dijous, segon partit, també al Palau Blaugrana. Aquest dimecres serà el torn de l'inici de la semifinal del Joventut, que en canvi té el factor pista en contra davant del València. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final 22 anys després. Els igualadins han superat el Barça al cinquè i decisiu partit de semifinals per 1-2. Roger Bars, el capità de l'Igualada, destaca la superioritat del seu equip.
11: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
10: Mentrestant, en els blaugranes ha dit adeu a la seva carrera esportiva el porter Sergi Fernández.
12: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
10: El partit s'ha jugat a Blanes per evitar la coincidència al Palau Blaugrana amb el Barça Tenerife de l'ACB de bàsquet. Ara, a la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceo amb el primer assalt divendres a la Corunya. I a la Lliga de Futbol Sala el Barça sí que ha accedit a la final. L'equip de Javi Rodríguez s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga, el segon partit de semifinals. Al final dels 40 minuts el marcador ha estat d'empat a 4 en un duel farcit d'alternatives. De retruc del triomf i de l'accés a la final, els blaugranes s'han classificat per la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. S'han felicitat el tècnic blaugrana Javi Rodríguez, això sí, amb inconformisme.
13: Sí, y bueno, pero esto no para aquí, o sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
10: Parlem ara de futbol.
14: Trescat Info.
10: El president interí del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
15: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
10: Són declaracions de Juste al Senat del Barça. El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta inicial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. Una oferta anunciada pel Madrid i que el club matalasser ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió de l'argentí. Fons del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta proposta del Madrid i que no es plantegen cap canvi en l'estratègia per fitxar el jugador. No s'arribarà a la xifra proposada pel club blanc. El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el vistiplau. Mourinho, de 63 anys, ja ha aterrat aquest dimarts a Madrid. Prèviament, el club blanc ha comunicat l'adeu d'Álvaro Arbeloa. La selecció espanyola femenina de futbol, per la seva banda, s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. A la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fenetia Brown. I encara en futbol, l'Almeria ha derrotat per 3-2 el Castelló a la semifinal tornada del play-off d'ascens a primera i jugarà a la final. A l'anada van empatar 1.
14: 3CAT Info.
10: Afegirem encara que en Waterpolo comença a Malta la final a 4 de la Lliga de Campions, que es disputa conjuntament, tant en dones com en homes. Aquest dimecres, semifinals femenines amb doble presència catalana. El Sant Andreu, l'actual campió, repetirà semifinal contra el Ferencváros hongarès, en una lluita pel títol que l'andreuenca Elena Ruiz veu oberta.
16: Sí que és veritat que l'any passat ens la vam endur, crec que tots els equips que estan allà ens la podem endur, són 4 lluitant pel mateix i només un podrà aixecar la copa, però bueno, crec que hem de treballar dur per poder...
10: Acte seguit, el Mataró, el recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos. Caral Beltrán, jugadora mataronina, s'ha referit a l'equip grec.
1: són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional.
17: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
18: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Avui ens llevem amb 16 graus a Tremp, 19 a Constantí i 20 a Badalona. Dimecres 10 de juny, el gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
1: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és. Obrim-nos al do de l'Espèrit, buscant el Senyor com Nicodem.
0: Comencem ara un especial del Matí de Catalunya Ràdio i de tota la programació de Catalunya Ràdio per seguir la ruta de Lleó 14, que el portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, a la presó de Brianzo.
2: És un honor per nosaltres doncs, que al final doncs, vingui a visitar un centre penitenciari, no? I, per tant, el que se li transmetrà, almenys per la meva part, no?, és que ens hagi tingut en consideració a vindre una visita a un centre penitenciari.
0: Això ens deia fa uns dies el director del centre penitenciari, Jordi Pons. És un dels actes amb més accent social del Pontífex, Lleó 14, i serà 20 minuts i coincidirà amb una vuitantena de presos. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

El Virolai de l'Escolania, de fet, ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte a Montjuïc. Avui participarà en una oració i després dinarà amb la comunitat benedictina de Montserrat.

0: A 4:45 de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de 6:45 s'espera el gran bany de masses pels carrers de la ciutat. Anirà en papamòbil pel carrer Rosselló. De fet, els talls de trànsit a la zona ja han començat. A 8:15, gran acte del viatge d'Alló 14 amb una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a Catalunya Ràdio. Serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: A partir de 9:00 entrevistarem el president Illa, que avui acompanyarà el papa en tot el recorregut. Comentarem amb el guionista i copresentador de l'acte a l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Esquerdo, com va anar ahir tot plegat.
2: Alan Gaudí, el papa és aquí! Alan Gaudí, el papa és aquí! Alan Gaudí, el papa és aquí!
0: També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre el papa a l'aeroport i avui també l'acompanyarà a Can Brians. Parlarem amb Jordi Selles sobre l'encíclica del papa sobre la intel·ligència artificial amb Artur Ramon del vessant artístic de la Sagrada Família i a 11:15, Sergio Dalma. Vamos.

0: Sergio Dalma, que ahir va tancar l'acte de Montjuïc. A 11:15 rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu i el president d'Esquerra Republicana, historiador Oriol Junqueras. Amb ells parlarem del Vaticà, quin poder té i com el clergat català hi ha anat perdent pes amb el pas dels anys. I a partir també de les 11 analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. Avui al Matí de Catalunya Ràdio anirà fins a les 2 i a les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir la visita de Lleó 14 a Montserrat. I seran els periodistes Míriam Díez, Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Joan Foguet i Jesús Bastante. Tot això des d'ara i fins a les 2 del migdia i a partir de les 7 amb Ricard Ostrell. Bon dia, Catalunya! I ara fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
1: Doncs amb un succés que llegim al periòdico i que afecta el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, el tiet de qui va ser i qui és, de fet, 4 cops campió del Tour de França, ha vingut a Catalunya i a altres punts d'Espanya per buscar la seva filla desapareguda. La mare de la nena se la va endur fa 5 anys, quan la nena en tenia 10, i fins ara no tenien cap pista d'on podia ser, però unes cartes la situen a Espanya. L'Europol la busca per segrest. La justícia eslovena considera que la menor corre un risc imminent de patir danys irreparables.
0: I a Brussel·les?
1: La casa de subhastes Sotheby's, a Londres, exposa 7 obres de Pablo Picasso poques setmanes abans que a finals de mes se subhastin definitivament. Destaquen Busten Fem o un retrat de Dora Maar. Per si hi ha algun interessat, aquest últim està valorat entre 14 i 20 milions d'euros.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
1: La Cambra de Representants ha aprovat un projecte dels republicans de 70.000 milions de dòlars per finançar les agències migratòries de Donald Trump, entre les quals hi ha els famosos ICE, que van causar la mort de 2 persones en els últims mesos. Ha estat una votació molt ajustada, 214 a 212 vots, que acaba amb 4 mesos d'estira i arronsa sobre els recursos que s'han de dedicar a aquests cossos.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
1: Amb el balanç que ha fet el president del viatge oficial a Corea del Nord, Xi Jinping ha afirmat que s'ha arribat a un consens important sobre la pau regional i global i que tots dos països s'han emplaçat a estrènyer més les relacions en el futur.
2: Avui és dimecres 10 de juny, ens despertem amb 11 graus a Bolvir, a la Cerdanya, 17 graus a Torres de Segre i 21 graus a Vilassar de Dalt, i amb petits ruixats que van caient encara a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot al nord del Camp de Tarragona. Tenen les hores comptades, aniran marxant durant el matí, a mig matí aproximadament, però sí que encara quedaran restes de núvols, especialment al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord, Girona i Barcelona. I en canvi avui, a les comarques de l'oest, Tarragona, Lleida especialment, s'obriran grans clarianes i acabarà fent sol, amb una temperatura que encara quedarà frenada, amb una entrada tramuntana que es mantindrà pràcticament tot el dia. A partir de demà i sobretot divendres sí que pujarà ja la temperatura altra vegada.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Esther Vera, Laura Aznar, Nacho Corredor i Gemma Calvet. Però abans, 6 i 7 minuts del matí, Sílvia Solanes i Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
0: Repassem l'actualitat. El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat.
3: Va ser en l'homilia a l'estadi Lluís Companys de Barcelona, un acte que va plegar 40.000 persones.
0: Gemma Bonet.
4: Bon dia. La vetlla va tenir dues parts ben diferenciades. La primera, amb actuacions musicals com la d'Álvaro Soler i Alfred García, i la segona, amb pregàries, cants i testimonis. En la seva homilia, on va combinar català i castellà, el pontífex va fer una crida a acollir tothom.
5: Per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
4: La vetlla de pregària va acabar amb Sergio Dalma i els escolans cantant amb Dones Força i també el Virolai, preludi de la visita a Montserrat que avui farà Lleó 14. Gemma Bonet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fidels, famílies i grups de parròquies de tot Catalunya van omplir les grades en un ambient intens marcat per la música, la pregària i una forta presència de jove Cèlia Forment.
6: A l'estadi, un gran esdeveniment de masses.
7: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu contagi a tothom.
6: Banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda.
8: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, que ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
6: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
9: Que el papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
10: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
11: Connecta molt amb la nostra generació.
6: Per acabar amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això és tot el que va donar de si la primera jornada del papa a Catalunya. A Montserrat avui ja ho tenen tot a punt per l'arribada del papa aquest migdia. Els accessos per carretera estan tallats des d'ahir, excepte per vehicles autoritzats. Els fidels, que tenen una reserva per veure el pontífex, hi han de pujar amb el cremallera o l'aeri.
2: Montserrat s'ha despertat blindada per altes mesures de seguretat i amb els accessos per carretera restringits s'ha activat el compte enrere per l'arribada del pontífex prevista per 11:45 del migdia. Els fidels l'esperen amb devoció.
12: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
13: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
14: I ja ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat, i estarem fins dijous esperant a veure el papa, si podem veure'l de prop.
2: Parlem de 8.000 persones acreditades per rebre el papa Lleó XIV, que presidirà la pregària del Sant Rosari des de la Basílica.
0: I el punt àlgid de la visita de la papa serà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval.
0: La primera visita d'un papa a un centre penitenciari espanyol serà aquest matí.
2: De camí cap a Montserrat, Lleó XIV s'aturarà a Brians 1, on es trobarà amb una vuitantena d'interns.
0: Montse Poblet.
15: La visita del pontífex a la presó s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà de Brians 1, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó XIV serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
16: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
15: L'acte només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brians 1 cantant Ayúdame a caminar i el tancaran amb una estrofa del Virolai. Dues d'elles podran parlar uns segons amb el papa, el que llegiran uns escrits que han preparat i que ha revisat la pastoral penitenciària. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Salvador Illa no es desenganxarà del papa durant tot el dia d'avui, després que ahir el president de la Generalitat s'hi reunís a soles durant mitja hora.
3: Illa li va agrair personalment que parli en català la visita a casa nostra.
0: Albert Prat.
17: El govern està insatisfet després de sentir les primeres paraules del papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
18: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
17: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida de migrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex.
0: I a l'altra cara de la moneda...
19: Visca la laïcitat!
20: Visca!
19: Visca el lliure pensament!
20: Visca!
19: Visca la llibertat de consciència!
20: Visca!
2: Un centenar de persones van carregar i contra la despesa pública de la visita papal i les concessions de l'Església en una protesta a la capital catalana.
0: També ho vam seguir Barcelona, Àlex Giralt Robert.
21: Sota el lema Jo no t'espero, els concentrats van definir el macrodispositiu muntat per rebre Lleó XIV com la punta de l'iceberg dels privilegis que l'Església continua tenint a Espanya.
22: Denunciar l'anomalia democràtica que es visualitza.
23: I una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
24: I el govern que diuen que és de tots, aquest que tenim el senyor Illa, doncs no és de tots. Ell és molt catòlic i molt cristià, però que s'ho faci ell a casa seva.
21: I van lamentar que el papa hagi vingut a carregar contra qüestions d'ampli consens com l'avortament i l'eutanàsia. Des de Barcelona, Àlex Giralt Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos minuts i un quart de set del matí, després de la treva política que ha provocat la visita del Papa, avui un cop més el Congrés serà l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
3: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats del PP preguntaran als ministres sobre corrupció.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
1: El PP no afluixa i torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista, però la Moncloa ho nega. Elma Saiz, ministre, i Esther Muñoz, portaveu del PP.
4: I desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de 10 que nunca hubiera tolerado.
5: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
1: Pressió del PP sobre el govern, a la qual també s'afegirà Junts. A la sessió de control d'avui, Míriam Nogueres preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I on en canvi comença una legislatura nova és a Castella i Lleó. El popular Alfonso Fernández Mañueco ha estat investit president per tercer cop consecutiu, el segon amb el suport de Vox.
7: Votos favorables a la propuesta 47, votos en contra 35, abstenciones no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
8: Vox n'ha tret un acord que inclou el seu famós principi de prioritat nacional, que vol dir que no duraran prestacions públiques als immigrants que, segons ells, no demostrin que contribueixen a la prosperitat d'Espanya. L'extrema dreta també ha guanyat una vicepresidència i tres conselleries del govern de Castella i Lleó. Per cert, que ahir els dos partits ja van començar a negociar també per formar govern a Andalusia.
0: Aquestes darreres hores també hem estat seguint l'evolució de la situació a l'Orient Mitjà, on els Estats Units donen per acabada l'operació militar de resposta contra l'Iran per l'abatiment d'un helicòpter Apache de l'exèrcit nord-americà.
3: Washington assegura que els bombardejos han estat proporcionats i confia que no impedeixin una eventual negociació amb Teheran. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària afirma haver atacat objectius dels Estats Units a la regió.
0: Washington, Oriol Serra.
25: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
26: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
25: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen pràcticament dos minuts d'un quart de set del matí. Més notícies amb Maria Fernández Noguera, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Segon dia de selectivitat amb dues assignatures de pes, història o història de la filosofia.
3: Tot plegat després que ahir les proves d'accés a la universitat, les PAU, s'estrenessin sense incidències malgrat la visita del Papa i la vaga de docents.
0: Maria Costa.
27: Els estudiants escolliran aquest matí si examinar-se d'història o història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ciències generals, llatí i matemàtiques i a la tarda biologia i literatura catalana, entre d'altres. Ahir el primer examen va ser el de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera en què la majoria d'ells van optar per fer anglès. En el de castellà, els estudiants van respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nuccio Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero.
28: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
29: M'ha semblat un regalet, la veritat.
30: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
3: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La quarta vaga de docents d'aquest tercer trimestre ja no ha tingut el mateix suport que les anteriors.
27: Ahir el seguiment tot just va fregar el 12% segons el Departament d'Educació i el 20% segons els sindicats. El majoritari, la USTEC, confirmava que no hi haurà més vagues en el que queda de curs i demanava al govern una negociació constructiva. Iolanda Segura, portaveu.
31: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
27: Uns 6.500 docents, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar des de la plaça Espanya fins al Parlament sense interferir, però en cap moment en l'arribada dels estudiants a les proves de selectivitat.
0: Adif i Rodalies han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens després de la doble avaria d'ahir al migdia,
27: que va fer aturar dues vegades la circulació de trens i va provocar retards durant la tarda.
0: Roger Santaló.
6: Segons fonts ferroviàries, les avaries van passar quan els tècnics de Siemens reparaven un servidor que fallava. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
9: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant, per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
6: En un comunicat, Siemens diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què va provocar l'avaria. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i 6:45 del matí. Nit d'aldarulls a Belfast enmig de les protestes anti-immigració de l'extrema dreta.
10: L'endemà que un refugiat sudanès intentés decapitar un home de raça blanca al mig del carrer, centenars de persones s'han manifestat i s'han incendiat autobusos, cotxes i un edifici sencer ha quedat envoltat per les flames. Els bombers han hagut d'evacuar els veïns. Les autoritats d'Irlanda del Nord han fet crides a la calma.
0: Londres, Quim Olivares.
11: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, acompanyada de la sotsprimera ministra, la unionista Emma Little-Pegley, feien una crida a la calma davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta i donaven suport a les minories ètniques que viuen a Irlanda del Nord. Sentim-les totes dues.
12: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
13: Sou la nostra comunitat, formeu part d'Irlanda del Nord i farem tot el possible per protegir-vos també.
11: La policia descarta el mòbil terrorista de l'atac. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A l'Afganistan, el govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim.
27: La mobilització arriba després que el govern afganès iniciés una campanya en què s'han detingut una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és una de les representants de l'ONU per l'Afganistan.
14: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
27: No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones.
0: La Unió Europea vol castigar més bancs russos amb el 21è paquet de sancions. També posen el punt de mira el sector energètic i pesquer.
27: Brussel·les ha presentat les noves represàlies que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa per als exsoldats russos. Ursula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
15: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir

0: a la Lluna prevista per al 2028, concretament per provar com s'acobla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: La primera. Qui sí?

0: Rosan actua avui a Barcelona. Ho farà per inaugurar el cicle de concerts del Festival Blau Marí al Port Vell. El concert serà 2:15 de la nit en una plataforma flotant que s'ha instal·lat especialment per aquest concert.
1: La segona,

0: Ricardo Darín i Andrea Pietratorn al Coliseum de Barcelona amb Escenes de la vida conjugal, un obra de teatre que es pot veure només 4 dies fins el dia 14 de juny. Avui també s'hi estrena Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions, a l'Espai Lliure, i a la fàbrica s'hi pot veure La luna és blanca, muy blanca, amb Mario Gas.
1: I la tercera. Yes!

0: Pedro Almodóvar publicará la seva primera novel·la, El hombre que solo escribía en los aviones. Es publicarà el 29 d'octubre i serà la seva segona obra publicada després del llibre de relats que va publicar el 2023. El protagonista, Flavio Guijarro, un home que ha passat mitja vida reinventant-se amb desenes d'aficions, però que poques vegades han acabat convertint-se en una feina.
1: 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Robert Prat, el Barça comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet.
2: 167 davant el Tenerife, Xavi Pascual, tècnic blaugrana.
3: Ha estat un dia fantàstic i crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
2: El Joventut que debuta a semifinals de la pista del València a partir de les 8. Transmissió per l'API al web de Catalunya Ràdio i el 3CAT. L'Igualada elimina el Barça 1-2. Jugarà la final pel títol de l'Hockey Lliga 22 anys després contra el Liceu. I el Barça de Futbol Sala es classifica per la final de la Lliga 5-6 a la pista de l'Inter Movistar.
1: I el Barça emprendrà accions legals contra el Madrid pel cas Negreira.
2: Ho ha confirmat el president del Barça, Rafael Juste.
4: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem els jutjats, ens trobarem els jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
2: El Madrid, que ha ofert 150 milions per Julián Álvarez, i l'Atlètic de Madrid ha refusat l'oferta. Mourinho ja és a Madrid. El club blanc ha comunicat al Benfica que pagarà els 15 milions de la rescissió del seu contracte, mentre Arbeloa ha marxat del club. La selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per jugar al Mundial de l'any que ve, 1-6 davant Islàndia. L'Almeria guanya 3-2 al Castelló i es classifica per jugar a la final per l'ascens a primera, i comença la final a 4 de la Champions de waterpolo femení. Sant Andreu Ferencváros i Mataró Olympiacos.
1: Avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, continuarem seguint la ruta de Lleó 14 per Catalunya. Parlarem de la figura del Papa amb la monja Gemma Morató, el filòsof Oriol Ferrés i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio Roma, Eduard Rubió. Allargarem el programa per seguir l'acte a Montserrat. Allà hi tindrem l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui, 10 de juny, segon dia d'aquesta visita papal que està superant de molt tots els límits de vergonya aliena que podíem fer com a país, el motiu per llevar-nos ha de ser molt potent. Ha de ser alguna cosa que ens pugui fer oblidar, ni que sigui durant un dia, que la Generalitat de Catalunya, governada per un partit suposadament laic i laïcista, està actuant com si aquí fóssim tots catòlics practicants i acceptéssim com a far moral un senyor que diu que l'avort i l'homosexualitat són pecat i que lidera la institució amb més denúncies per pederàstia de la història de la humanitat. No és fàcil suportar tot això, però tinc un grandíssim motiu per llevar-se. Cireres. Estem en plena època de la millor fruita del món. Estan cares, però més cares surt la visita del Papa

0: I bé que l'estem pagant tots. Així que compreu una mig quilo i mengeu-vos-la sense beneir, com a bons ateus.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.
3: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
4: Skoda.

0: I avui, Canalies, cançons inspirades en els instituts.
1: Sí, perquè són dies de selectivitat i de deixar enrere l'institut per donar la benvinguda a la facultat, una mica de sort. Al llarg de la història, els instituts han sigut protagonistes de pel·lis i sèries i un clàssic entre els clàssics és, evidentment, Grease i aquesta cançó We Go Together, que posava el punt final a l'època d'institut, en aquest cas el Raiden.

I a Espanya hi va haver una sèrie que es va convertir en tot un fenomen. Evidentment, us estem parlant de Física o Química i el famós Colegio Zurbarán, tot i que en la vida real és l'Institut Nacional de Física i Química. Segurament d'aquí el nom de la sèrie.

la gran sèrie americana inspirada en l'institut és, evidentment, High School Musical, un èxit brutal on la música hi va jugar i hi segueix jugant un paper fonamental.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Dia clau avui de la visita del Papa a Catalunya amb la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
1: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
2: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió.
3: Així l'esperen a Montserrat, on serà aquest migdia després de fer una breu parada a la presó de Brians 1. A la tarda, després de visitar el monestir, serà el Raval i finalment el Temple de Gaudí.
0: Això serà l'endemà de l'acte que va reunir 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: En un discurs en què va intercalar català i castellà, Lleó XIV va demanar que Catalunya sigui un país acollidor.
5: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
4: També va reclamar la implicació de tota la societat davant la violència masclista i que cal prendre consciència sobre la salut mental.
0: En clau política, el Pontífex també va reunir-se ahir amb el president Salvador Illa.
3: El president de la Generalitat li ha agraït que fes servir el català durant la seva visita, ho explicava la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Vull donar la benvinguda a Catalunya. Hem parlat de la situació del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat. Però també molt de necessitat d'acollir.
0: Avui edició especial del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell a partir de les 7 i fins a les 2 per seguir la visita del Papa amb connexions als principals punts d'interès i entrevistes als protagonistes de la jornada. Entre d'altres, parlarem amb el president Illa, també amb el bisbe Xavier Gómez, encarregat de rebre el Papa ahir a peu d'avió, i amb Xavier Pérez Esquerdo, que ahir va dirigir i presentar l'acte de l'estadi. I a Madrid, acomiadat el Papa, doncs el Congrés serà l'escenari avui d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
4: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats del PP preguntaran als ministres sobre corrupció.
0: Els Estats Units han atacat l'Iran després de culpar-lo de batre un helicòpter Apache. Donald Trump.
7: Els pilots estan bé, sí. Ningú no ha resultat ferit. Els pilots estan bé.
3: Washington dona per acabada la resposta de càstig, però Teheran ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
0: I també ho hem seguit aquesta matinada. Les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats.
4: Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer.
8: El públic té raó d'estar enfadat pel que va presenciar en el vídeo espantós i el que deuen haver sentit sobre l'atac. És realment important que es comprovin els fets abans que es doni informació a la cambra.
0: Aquí, segon dia de selectivitat amb dues assignatures de pes, història i història de la filosofia.
3: Ahir va coincidir amb una nova vaga de docents que tot just va fregar el 12% segons el departament i el 20% segons els sindicats. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
9: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
0: I parlant de malestar, Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens.
4: La consideren responsable de les dues avaries que hi van aturar la circulació de trens. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control.
0: Atenció a aquestes dades. A Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa.
3: I Espanya concentra el 75% de tots els decomisos del continent i prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa. Són dades contrastades entre informacions dels Mossos i un informe publicat per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Maria Fernández Noguera avui amb tota, igual que la setmana, amb el Papa Lleó 14 en totes les portades.
10: El diari Ara, foto destacadíssima, i el titular, el Papa reivindica un país divers i acollidor per a tothom. A El Periódico, instantània del mateix moment, a la Catedral de Barcelona, i llegim que el Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la Vella a Montjuïc, i mira el futur, el dia d'avui, explicant que el Papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família. A la premsa de Madrid, el pontífex també hi és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón. Foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó XIV, espanyol i català sense complexos. El País explica que el Papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona. I a El Mundo, foto del president Illa i el pontífex que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat. Breument, altres temes de portada, La Vanguardia. Els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter a Hormuz i El Periódico, Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
0: Avui a Constantí el Tarragonès es desperten amb 19 graus, al migdia arribaran als 27 i a Berga en tenen 15, amb una màxima prevista de 24. El dia també comença amb alguns ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, són ruixats que cauen a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot al nord de Tarragona, però que a mig matí haurien d'haver-se allunyat. En totes aquestes zones i també el Pirineu avui quedaran força núvols i, en canvi, a l'oest de Catalunya, en general, farà força més sol. Avui també ho farà la tramuntana i la temperatura es mantindrà més baixa de l'habitual.
0: I després dels problemes d'ahir a Rodalies, arriba el comentari del dia amb Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Mentre tot el món mediàtic català bavejava amb la visita del vicari de Crist a Barcelona, els usuaris de Renfe continuaven el seu viacrucis particular. Ahir el centre de control de DIF va col·lapsar en dues ocasions, deixant el servei de trens aturat mitja hora a tot el país. Aquest és un fet bastant habitual al servei de Rodalies, al qual ja ens hem acostumat, tot i el seu caràcter tercermundista. Algú s'imagina, per posar alguns exemples, que el servei de trànsit, de Mossos o de metges estigués incomunicat durant mitja hora a tota Catalunya? Algú s'imagina un país on això passés habitualment sense cap explicació o Déu-mos en guard, sense cap mena de responsabilitat política en forma de dimissió? Però tranquils, que som a Catalunya, un curiós indret on un monjo vestit de blanc ens pot fer oblidar que la gent no pot moure's a voluntat.

0: De l'Hola Papa, aquest hello, déu-n'hi-do, Canalies. Amb què ens despertes avui?
1: Programa així nosaltres. Avui amb la música del DJ i productor Martin Solveig i el seu mega èxit Hello. I és que tal dia com avui, un 10 de juny, però de l'any 1977, el món deia hola a l'Apple II, perquè just aquell dia es posava a la venda una de les primeres microcomputadores fabricades en sèrie amb èxit i que va exercir un paper important en el desenvolupament inicial de la indústria dels ordinadors personals. I és que l'Apple II, en aquest cas, està considerat un dels millors ordinadors personals de tots els temps pel seu paper en la popularització de l'ordinador domèstic i la seva influència en el desenvolupament posterior del programari.
0: I amb què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, hem conversat amb l'Òscar, que té una parada de carn al mercat de la plaça de Cuba de Mataró, però que el que més ens ha cridat l'atenció ha estat la seva gran història d'amor.
2: Doncs mira, jo tinc una carnisseria que es diu Carnisseria Eva i Òscar. Des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
1: Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
2: Exactament.
1: Molt bé.
2: La meva mitja taronja, para siempre.
1: Oh, molt bé, Òscar! On us vau conèixer?
2: Doncs ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica.
1: Veus, aquestes coses ja no passen. Tu no vas no. No a treballar a carnisseria com a la germana, no, el germà i
0: que no taronges ni llimones.
1: Ara Tinder, Grindr, Finder,
0: sí. Sí. I avui són festes, eh?
1: Doncs mira, avui arrenca la festa major de Baró de Viver del districte de Sant Andreu de Barcelona a les 6 de la tarda. Hi haurà el pregó de festa major a la plaça del Centre Cívic. A 6:45 de la tarda, homenatge a les persones grans de Baró de Viver. I també, això també serà a la plaça del Centre Cívic. I també a la plaça del Centre Cívic. I a les 7, cantada de veneres.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs avui hem de tornar a parlar d'animals virals. Ara és un goril·la del Japó, de 13 anys, es diu Kiyomasa, i se l'ha vist en una posició, doncs, pensativa després de discutir amb la seva parella. Molts han compartit el vídeo en què es veu com discuteixen i ell se n'acaba anant dins un espai tancat, s'asseu a unes escales, es posa la mà a la barbeta i s'està durant una bona estona amb la mirada perduda. Les xarxes l'han batejat com el goril·la filòsof.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de la Joana de Barcelona. Explica que a la seva escala de veïns els propietaris fa temps que han decidit inhabilitar l'obertura de la porta del portal amb l'intèrfon. Això fa que cada cop que algú truca al seu pis hagi de baixar a obrir.
6: Soc una persona gran i cada vegada he de baixar a obrir, fins al punt que això em comporta, doncs, havent estat malalta i havent d'obrir una ambulància perquè m'havien d'ingressar a l'hospital, vaig haver de baixar a obrir a la matinada. No hi ha manera de posar-se d'acord els veïns.
5: Malauradament per la Joana, la normativa actual deixa poc marge per a la solució. Mentre la porta de baix es pugui obrir sense clau, una majoria de propietaris té capacitat per inhabilitar l'obertura a través de l'intèrfon.
4: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Els nous atacs d'aquesta nit dels Estats Units a l'Iran fan trontollar les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques. El principal índex de Tòquio, el Nikkei, cau prop d'un 2%, i el Hang Seng de Hong Kong, un 1,40%. A Europa i els inversors van operar amb molta cautela, els parquets van tancar pràcticament plans, l'IBEX va perdre un 0,27 i va quedar per sota dels 18.200 punts. La punxada de les tecnològiques i les pujades del preu del petroli han sacsejat també l'inici de setmana als mercats estadounidencs. Ahir a Wall Street el Nasdaq va baixar un 1%. El preu del petroli ahir va arribar a baixar fins als $90. Aquest matí se situa en 92. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
9: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peia, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una 20a d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat.
10: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linka. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: El Papalló 14 demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat.
11: Va ser el missatge de la seva homilia davant de 40.000 persones a l'acte multitudinari a l'estadi olímpic Lluís Companys. El pontífex va convidar a fer una reflexió a missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
12: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
11: Avui, segona part del viatge, aquest matí visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. Després arribarà en papamòbil a la sala de família, on beneirà la torre de Jesús de la Basílica.
0: Per cert, que els únics accessos disponibles avui a Montserrat són el cremallera o l'aeri.
11: Sí, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982, que un pontífex no visitava l'abadia. S'ha activat el compte enrere per aquesta arribada prevista per 3:15 del migdia.
13: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
14: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
15: I ja ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat.
0: Salvador Illa va acompanyar tot el dia el pontífex i s'hi va reunir durant mitja hora.
11: Li va agrair que utilitzés el català. La reunió va ser al Palau Episcopal. Illa resumia així la trobada en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
11: Durant la reunió també van parlar de com veuen el món de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. A l'altra cara, un centenar de persones van carregar ahir en una protesta contra la despesa pública de la visita papal.
0: Després d'una mena de treva política pel pas de Lleó 14 per Madrid, el PP ha tornat a carregar contra el president espanyol, en aquesta ocasió pel cas Leire.
11: Els de Feijó insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Sentim la ministra portaveu, Alma Sáenz, i Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
17: Desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
18: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
11: Tot apunta que avui es repetirà l'atenció a la sessió de control al Congrés.
0: I en clau internacional, els Estats Units donen per acabada l'operació militar contra l'Iran per haver abatut un helicòpter de l'exèrcit nord-americà.
11: Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto al foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau.
0: Més notícies. A Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa i Espanya concentra el 75% de tots els decomisos del continent.
11: Són dades contrastades entre la informació dels Mossos i l'informe publicat per l'Agència Europea sobre Drogues. Ha estat l'estat espanyol també es confisca prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa, el lloc on més se'n troba.
0: Brussel·les, Bruno Forte i Amiras.
19: Mai hi havia hagut tanta cocaïna circulant a Europa, amb Espanya com una de les grans vies d'accés, segons el comissari de l'Interior, Magnus Bruna.
20: Espanya té una situació especial perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
19: En el cas del cannabis hi influeix més aviat la proximitat amb el Marroc, explica la directora de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, Lorraine Nolan.
21: Espanya és un país de cultiu on té lloc la producció i el cultiu locals de cannabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
19: A Europa, els opioides sintètics, com ara el fentanil, molt mortífers, encara representen una petita part del mercat de la droga, però alerten que n'augmenta el consum. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés de la ciutadania a algun espai de la zona del risc pel focus de pesta porcina africana a Collserola.
11: El conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals afectats per aquesta crisi s'han reunit telemàticament per abordar aquesta possibilitat. Tot i això, la conselleria insisteix que cal ser prudents perquè al final de la crisi, diuen, encara és lluny. Carles Burgarola, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
1: Es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, eh? Per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
11: La conselleria, per la seva banda, estén la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai, en espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
0: El Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'edició anterior. Mireia Sala.
2: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
22: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
2: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Mireia Sala pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Una cinquantena de sommeliers estan reunits dos dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya.
23: En la pròxima edició, la guia ja afegirà una puntuació popular, és a dir, feta pels amants del món del vi.
0: Anem fins a Vilamalla, Laia Claret.
24: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
25: Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució, hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
24: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol.
25: El client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals, però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
24: Des de Vilamalla, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Reus, al Baix Camp, ha estrenat una nova escultura dedicada a l'arquitecte Antoni Gaudí, el seu fill més il·lustre.
23: Ho ha fet coincidint amb el centenari de la seva mort. És una peça de bronze que representa Gaudí i que està situada sobre una base que és una mena de núvol de pedra. Està ubicada als peus del campanar de l'església prioral de Sant Pere i l'ha impulsat l'associació Amics de Gaudí. Joan Serramia n'és l'artista.
26: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià.
0: 10 minuts i la seta i el Palau de la Música.
23: En el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals, el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov van mostrar ahir al vespre el seu virtuosisme en peces de Xostakovich i Brahms.
0: Barcelona, Mar Ruiz.
27: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. Segons el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, també manté el llegat del gran mestre.
28: És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
27: El pianista Alexander Melnikov i el quartet Casals han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també el quartet de corda número 3 de Dmitri Xostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. I això té molt a veure amb la idea de pau i concòrdia de Pau Casals vigent encara avui.
28: Però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
27: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara en crònica cultural, el Mercat de les Flors aposta per una programació repartida per Catalunya per la pròxima temporada. S'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal.
23: Les obres de remodelació de l'edifici del Mercat han obligat a fer alguns dels espectacles en altres espais i sales. Sota el lema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. Maria José Cifuentes és la nova directora.
29: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
23: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Roger Bernat o Roser López Espinosa, i també amb companyies internacionals de prestigi com Animal Religion o la Sydney Dance Company.
0: I els esports, Robert Prat.
3: El Barça, que comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet, 167 davant el Tenerife, avui debuta a la penya a les 8 a la pista del València. L'Igualada elimina el Barça, es classifica per la final de l'hoquei Lliga i el Barça derrota l'Inter i jugarà la final de la Lliga de Futbol Sala. L'Atlètic de Madrid refusa 150 milions del Madrid per Julián Álvarez i José Mourinho ja és a Madrid dissenyant el nou projecte de l'equip blanc.
0: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
4: Les competicions femenines de futbol no interessen. Només les van a veure familiars. El Barça femení omple Camp Nou perquè les entrades són gratis. Doncs ja tenim aquí les dades que estripen tots aquests tòpics en mil bocins. Per primera vegada, el Barça ha ingressat més diners aquesta temporada de la venda d'entrades de l'equip femení de futbol que del de bàsquet. L'equip liderat per Alexia va arribar als 2 milions d'ingressos en entrades en el partit contra el Madrid al Camp Nou i va superar el 1,5 milió al partit contra el Bayern, un equip que continua fent història i trencant un sostre de vidre rere un altre.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 14 graus a Talarn, al Pallars Jussà, 16 a Roda de Ter i 19 graus al Vendrell, i també petits ruixats, que cauen a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot encara al nord de Tarragona. Tenen les hores comptades, marxaran molt ràpidament, a partir de mig matí ja s'obriran clarianes, excepte al nord-est, comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu, encara els núvols seran força abundants avui, en canvi a l'oest de Catalunya, Lleida, Tarragona, farà força més sol. Temperatures encara contingudes, màximes de 25-26 graus als llocs ennuvolats, 30-31 a tot estirar als llocs on faci sol, a les comarques de Ponent, encara amb tramuntana. Demà, restes de núvols al nord-est i a partir de divendres molt més sol i pujada la temperatura.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
9: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
8: Tu creus? Jo pensava que era normal.
9: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Evitem el soroll.
13: Ens allunyem de les estridències.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
13: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
30: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
12: Un informatiu sense presses.
13: Per donar context als grans titulars.
30: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
31: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
32: Ara estàs a l'estat passant, també, eh?
33: Sí.
32: Sí, estàs còmode?
33: Sí, sí.
32: T'agrada presentar l'estat passant, sí.
33: Sí, estic còmode perquè treballo poc.
32: Clar, és fàcil.
33: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
32: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
33: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
31: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio. Amb Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
30: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
7: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
34: Especial per la visita del Papa a Catalunya. A 9:15 comentarem la vella multitudinària d'ahir a l'Estadi Olímpic amb Xavier Pérez Esquerdo, guionista i copresentador de l'acte, i el bisbe Xavier Gómez.
35: A 9:00 entrevistarem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
34: A partir de 10:00 conversarem amb el cantant Sergio Dalma i analitzarem el vessant geopolític del Vaticà amb el capellà i periodista Francesc Romeu i l'historiador i president d'Esquerra, Oriol Junqueras. També connectarem en directe amb la presó de Brianzú quan hi arribi Lleó 14.
35: I a partir de 11:15 farem el seguiment exhaustiu de la visita del Papa a Montserrat amb connexió a diversos punts del monestir.
34: Des de 6:00 fins a 2:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
1: Ahir a temes pendents vam fer la transmissió en directe de l'aterratge de l'avió del Papa a l'aeroport del Prat, un aterratge que no va acabar de fluir del tot perquè hi va haver un problema d'organització.
2: Ara mateix l'avió està maniobrant per intentar encaixar per les escales mecàniques.
11: Marxa atrás, tira atrás!
2: Seria més pràctic fer-ho al revés, no? Que l'avió arribi i després ja li posem l'escala.
14: I que sigui l'escala el que s'adapta.
11: Jo fa anys que ho vaig dir, però no m'han ficat.
2: Mira. Reacció,
11: que l'avió ara ja està...
2: Ho clavarà, eh?
11: La posició...
2: Ui, s'ha passat de la porta. S'ha passat de porta. Igual surten per la porta del darrere.
11: Ah, no, perquè hi ha dues escales.
14: Hi ha dues escales.
2: Hi ha la catifa vermella, que estan a punt de posar-la, la posaran just en el moment en què baixi, ja veuràs.
11: No, no ha encaixat bé, eh?
14: Para aquí, freno de mà.
11: Ai! Ja la porta no està de tot.
14: O tira una mica enrere o aquesta porta no s'obre.
2: És que això d'intentar quadrar un avió amb una porta hauria d'haver sigut al revés. I veiem les escales que no estan...
11: No estàs entrant.
14: No, és que no podrà sortir.
11: No
14: es podrà obrir. Estem fent el ridícul.
15: La
14: porta de l'avió picarà amb la brana.
2: Encara aprovarà la sanitat pública.
1: Avui, cap a quarts de dues, més temes pendents.
0: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
16: Cada dimecres a les 7 del matí, el carrer de ma casa comença amb una energia diferent. I sabeu el motiu? Doncs que és dia de mercat. Fruites, verdures, sabatilles, roba, coixins... Són moltes de les coses que et pots trobar. Una alegria desmesurada en cada venedor que intenta fer-te la millor oferta, també. I un ambient de comboi de poble on esmorzar xurros és una tradició. Mengis a baixar els dimecres i tot i no poder quasi ni caminar, podria dir-vos que és el meu dia favorit de la setmana. Avui és un bon dia per fer compres de proximitat i reafirmar-me en lo meravellós que és tindre tanta vida al barri on visc.
0: I el segon, el Joan Foguet.
17: Estic molt content, perquè tothom s'ha recordat que és catòlic. Per activa, per passiva, per contrària... Visca el Papa! I també alegrem-nos que tothom avui parli d'ell i del que significa. Perquè avui, just avui, que el Sant Pare visita la Sagrada Família, temple expiatori on els hi hagi, fa 100 anys que va morir Antoni Gaudí, un dels grans arquitectes de la història universal, dies després de que l'atropellessin. Gaudí, geni, era profundament catalanista i profundament catòlic. El país de llavors no era el d'ara, esclar, però és que el d'ara no sabem gaire com és. Avui és un bon dia per parlar de Gaudí i el seu geni, de la fe i de què hem de fer.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix tenim alguns ruixats, però tenen les hores comptades. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, abans de mig matí haurien d'haver-se allunyat. Sí que quedaran restes de núvols a les comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu. En aquestes zones la temperatura no passarà dels 25 o 26 graus. També ho farà tramuntant a l'Alt Empordà. I, en canvi, l'oest del país, d'aquí una estona ja farà sol, però encara amb una calor també moderada en aquestes zones.
0: Dimecres 10 de juny, el gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
2: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
0: Comencem ara un especial al Matí de Catalunya Ràdio i a tota la programació de Catalunya Ràdio per seguir la ruta de Lleó 14, que el portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, a la presó de Brians 1.
3: És un honor per nosaltres doncs, que al final doncs, vingui a visitar un centre penitenciari, no? I, per tant, el que se li transmetrà, almenys per la meva part, no?, és que ens hagi tingut en consideració a vindre una visita a un centre penitenciari.
0: Això ens deia fa uns dies el director del centre penitenciari, Jordi Pons. És un dels actes amb més accent social del Pontífex. Lleó 14, i serà 20 minuts i coincidirà amb una vuitantena de presos. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

El Virolai de l'Escolania ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte a Montjuïc. Avui participarà en una oració i després dinarà amb la comunitat benedictina de Montserrat.

0: A dos quarts de cinc de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de dos quarts de set s'espera el gran bany de masses pels carrers de Barcelona. Anirà amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló. De fet, els talls de trànsit a la zona ja han començat i a dos quarts de vuit, gran acte del viatge de Lleó 14 amb una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a Catalunya Ràdio. Serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: A partir de les 9 entrevistarem el president Illa, que avui acompanyarà el Papa en tot el recorregut, i comentarem amb el guionista i copresentador de l'acte de l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Esquerdo, com va anar i tot plegat.
2: Alain Gaudí, el Papa és aquí! Alain Gaudí! El Papa és aquí!
0: També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre el Papa a l'aeroport i avui també l'acompanyarà a Can Brians. I parlarem amb Jordi Sella sobre l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial i amb l'Artur Ramon del vessant artístic de la Sagrada Família. I a quarts d'11, Sergio Dalma.

0: Sergio Dalma, que hi va tancar l'acte de Montjuïc. Avui també rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu i el president d'Esquerra Republicana i historiador Oriol Junqueras. Amb ells parlarem del Vaticà, quin poder té i com el clergat català i ha estat perdent pes amb el pas dels anys. A partir de les 11 també analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. Avui al matí de Catalunya Ràdio anirà fins a les 2. A les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir la visita de Lleó 14 a Montserrat i seran els periodistes Míriam Díez, Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Joan Foguet i Jesús Bastante. Tot això avui, que a l'Ordal, a l'Alt Penedès, el sol ha sortit a les 6 i 19 minuts i a Vella de la Conca, el Pallars Jussà es pondrà a 2:15 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Esther Vera, Laura Aznar, Gemma Calvet i Nacho Corredor. Sílvia Solanes, Lara García, Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: Dia clau.
3: De Lleó 14 a Catalunya, per primer cop un pontífex visitarà un centre penitenciari a Espanya. Serà quan falten 10 minuts per les 11 a Can Brians, a Sant Esteve Sarrovires.
0: Montse Poblet.
4: La visita del pontífex a la presó s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà de Brians 1, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó 14 serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
5: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
4: L'acte només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brians 1 cantant Ayúdame a caminar i el tancaran amb una estrofa del Virolai. Dues d'elles podran parlar uns segons amb el papa, el que llegiran uns escrits que han preparat i que ha revisat la pastoral penitenciària. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Blindada.
3: L'abadia de Montserrat, el papa està previst que hi arribi cap a 11:45 per presidir la pregària del Sant Rosari de la Basílica. Els accessos per carretera al monestir estan tallats des d'ahir. Els fidels que tenen una reserva per veure el pontífex i han de pujar amb el cremallera o l'aeri.
6: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
7: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
8: I ja ens ho vam reservar de fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat i estarem fins dijous esperant a veure el papa, si podem veure'l de prop.
0: Punt àlgid.
9: El tindrem a la tarda. Barcelona, la capital catalana, es desperta, de fet, ja blindada. Sobretot en dos punts. Primer, al Raval, al voltant de la parròquia de Sant Agustí. És l'orde del pontífex i visitarà aquesta parròquia a primera hora de la tarda.
3: I coincidint avui, 10 de juny, amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, Lleó 14 acabarà els actes a Catalunya a la Sagrada Família. A 6:45 començarà el recorregut amb el papamòbil pel carrer Rosselló des del Passeig de Gràcia i ja al temple, missa solemne, que seguiran fins a 8.000 persones i benedicció de la Torre de Jesús, que ha convertit la Sagrada Família en l'església més alta del món, amb 172 metres i mig.
0: En català.
3: El govern celebra que el pontífex ja hagi fet servir català en els primers actes a Catalunya, tant a la catedral com a l'estadi olímpic. Així li ha traslladat el president Illa, que avui seguirà Lleó 14 en tots els seus actes.
10: El govern estan satisfets després de sentir les primeres paraules del papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
11: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
10: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida de migrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 40.000 persones.
9: Les que van ser a l'estadi olímpic. Primer el papa, a l'exterior, va beneir les ambulàncies que Sor Lucía Caram enviarà a Ucraïna.
12: Ara sí! Rebem el papa amb l'himne creat per la visita Coral Nomier, dirigida per Marta Torrent i la jove Orquestra Simfònica de Barcelona que dirigeix en Carlos Checa. Alça la mirada!
3: I aquest era el moment en què entràvem el papa mòbil a la pista. L'acte va combinar música, per exemple, de l'Alfred García i l'Álvaro Soler.
13: La vida dona voltes, però és millor al teu costat, que la fi del món ens troi a tots ballant.
3: també moments més litúrgics. El papa va demanar als catalans que es converteixin en constructors d'unitat i d'acollida.
2: Per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
0: Molt familiar.
9: L'ambient que es respirava ahir a Montjuïc.
0: Cèlia Forment.
14: A l'estadi, un gran esdeveniment de masses.
15: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu contagi a tothom.
14: Banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda.
16: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, que ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
14: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
17: Que el Papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
18: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
19: Connecta molt amb la nostra generació.
14: Per acabar amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Protestes.
3: També hi ha qui ha aprofitat la visita del Papa per protestar-hi.
20: Visca la laïcitat!
21: Visca!
20: Visca el lliure pensament!
21: Visca
20: la llibertat de consciència!
21: Visca!
3: Un centenar de persones es van concentrar ahir a Barcelona contra la despesa pública de la visita papal i les concessions a l'Església.
0: Incertesa.
14: A l'Orient Mitjà, les últimes hores han estat marcades pels atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians. Teheran ha respost bombardejant bases nord-americanes de Bahrein i a Jordània.
9: Washington, per ara, dona per acabada aquesta ofensiva, que ha estat com a resposta per l'abatiment ahir d'un helicòpter Apache americà a la zona d'Hormuz. Avui hi ha reunió, per cert, del Consell de Seguretat de Nacions Unides per valorar la situació a la zona.
0: Washington, Oriol Serra.
22: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
23: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
22: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 280 milions d'euros.
3: És el cost anual que tindria per Catalunya el tancament de les nuclears, segons un informe de la consultora Deloitte. En canvi, si es mantenen les centrals actives, la indústria espanyola es podria arribar a estalviar fins a 1.400 milions d'euros l'any en despesa elèctrica.
0: Funciona.
14: El servei de Rodalies, aquest matí, després de les dues aturades que hi va haver ahir, Adif i Rodalies culpen l'empresa Siemens de les incidències al centre de control de l'estació de França i anuncien accions legals. Àngel Contreras és director d'Adif a Catalunya.
24: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
0: De ressaca.
9: Després de la visita dilluns del Papa, avui el Congrés recupera l'activitat habitual amb sessió de control a partir de les 9. Nou cara a cara, doncs, entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo amb les causes judicials que esquitxen el PSOE darrere fons. De fet, tots els diputats del PP que avui tenen pregunta a un ministre trauran els casos de presumpta corrupció.
0: Investit.
25: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
3: El popular Alfonso Fernández Mañueco ha estat escollit president de Castella i Lleó per tercer cop consecutiu. El segon amb el suport de Vox. A Andalusia han començat els contactes, mentrestant, entre els dos partits, en el que podria ser el quart pacte autonòmic consecutiu entre dreta i extrema dreta.
0: Segon dia.
14: De la selectivitat, avui hi ha exàmens d'història, matemàtiques, ciències, biologia, llatí i literatura catalana. Ahir, castellà o anglès. Molts alumnes sortien amb bones sensacions.
26: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
27: M'ha semblat un regalet, la veritat.
28: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
9: Els exàmens es van poder fer sense problemes, tot i la visita del Papa i tot i la vaga de mestres, que això sí, va tenir un seguiment a la baixa, un 20% segons els sindicats, un 12% segons el departament.
0: Avui, Rosana.
29: Yo soy la tierra de tus raíces.
3: Actua a Barcelona per inaugurar el Festival Blau Maria al Port Vell. El concert serà 9:45 de la nit en una plataforma flotant que s'ha instal·lat especialment per al concert.
0: I gran innovació.

0: Ahir al Palau de la Música, en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals.
1: Barcelona, Mar Ruiz.
2: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. Segons el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, també manté el llegat del gran mestre.
3: És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
2: El pianista Alexander Melnikov i el quartet Casals han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms i també el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. I això té molt a veure amb la idea de pau i concòrdia de Pau Casals vigent encara avui.
3: Però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
2: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I en esport, Robert Prat, es fiquen pel mig.
5: El Madrid ofereix 150 milions d'euros per Julián Álvarez i l'Atlètic de Madrid els refusa. Mourinho ja és a Madrid treballant per dissenyar el nou projecte blanc.
4: I superiors.
5: El Barça guanya clarament el Tenerife, 167, primer partit de semis de la Lliga de Bàsquet. Xavi Pascual, tècnic blaugrà.
6: Ha estat un dia fantàstic i crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
5: A les 8, debuta el Joventut a la pista del València. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga i el Barça Futbol Sala, també finalista de la Lliga, derrotant l'Inter.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Avui és dimecres 10 de juny del 2026 i en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Mèrida, quan faltaven 15 minuts per les 9 del vespre a casa seva, Masquefa, i la Verònica Victòria, amb 3,675 quilos a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Curado. Tenim 16 graus a Roda de Ter, 18 a Abrera i 20 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres, Clàudia Serra.
11: Cua aquesta hora a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat. També circulació densa a la Ronda Litoral, especialment a la Zona Franca i a Santa Coloma, sentit Trinitat. I precaució per una incidència a la C-17, a Lliçà, sentit Pic, hi ha un carril tallat per una avaria.
10: Atenció a la dada, el Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros.
12: Això és gairebé un 5% més que l'edició anterior.
10: Mireia Salà.
13: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i hi van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
14: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
13: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Més notícies. A Badalona, la jutgessa dona la raó a l'alcalde Xavier García Albiol en el desallotjament de les 400 persones que ocupaven l'antic Institut B9.
11: La magistra d'arxivar el cas perquè considera que García Albiol va oferir l'atenció deguda als desallotjats.
10: Badalona, David Àngela.
15: Contràriament al criteri de la Fiscalia i les advocades de les desallotjats, la jutgessa dona validesa als informes de l'Ajuntament. Fons municipals asseguren a aquesta emissora que el consistori destaca que la decisió avala la feina dels serveis municipals i jurídics del consistori, la dels Mossos d'Esquadra, la de la Guàrdia Urbana i també la dels treballadors dels serveis socials. En un procés, diuen, que s'ha volgut polititzar i en què s'ha arribat a qüestionar la legalitat de l'actuació de l'Ajuntament.
10: Al Bages, la CGT afirma que l'Ajuntament de Manresa continua sense acreditar el reciclatge de 440 tones de cartró.
12: El sindicat manté que el govern municipal no ha facilitat la documentació clau necessària per verificar el recorregut dels residus. Ho explica el Regió 7.
10: Al Garraf, la policia local i els Mossos investiguen la identitat d'una dona trobada morta a la platja llarga de Cubelles.
0: La víctima és una dona d'edat avançada, però encara no se n'ha pogut determinar la identitat. Segons l'Eix Diari, no consta cap denúncia per desaparició a la zona.
10: I a Osona, protestes contra el racisme a Santa Eulàlia de Riuprimer.
12: Una família d'origen magrebí denuncia que els han tirat pedres contra casa seva, els han fet pintades de fora moros i els han ratllat el cotxe.
0: Segons el 9-9, la concentració ha reunit una cinquantena de persones.
10: I cultura, teatre, avui s'estrena a l'Espai Lliure Jo no sóc, de la companyia Íntims Produccions, un espectacle coproduït amb diverses escoles i instituts de Barcelona. I música a l'Apolo. Avui comença el festival Microfusa amb artistes com Xico, Jovedri o també Albert. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Maria, els tens?
16: Oh, fa un any que els preparo.
1: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
16: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
1: O sigui, ja bufo.
16: Bufa! Bufa!
17: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan són les 7 i 20 minuts des del quiosc, repassem les portades de la premsa avui, com tota aquesta setmana, amb el Papa Lleó 14 en totes les portades. El diari Ara, foto destacadíssima i el titular, el Papa reivindica un país divers i acollidor per tothom. El periòdico instantània del mateix moment a la catedral i llegim que el Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la Vetlla Montjuïc i mira el futur el dia d'avui, explicant que el Papa encara al cim del seu viatge amb l'acte de la Sagrada Família. A la premsa de Madrid, el pontífex també hi és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón, foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó 14, espanyol i català sense complexos. El País explica que el Papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona i el Mundo, foto del president Illa i el pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat. Breument, altres temes de portada, La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter Hormuz i el periòdico que diu que Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
19: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
20: 1, 14, 22, 39 i 48 i els sols, el 8 i l'11.
19: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho. Amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: 12% i baixen fins al 28% en el cas d'estudiants molt interessats en el futbol. Els investigadors situen la causa en el fet que el futbol augmenta el valor del temps d'oci i, per tant, els joves estudien menys o es concentren pitjor. El Mundial de Futbol és l'espectacle més seguit del planeta. Es calcula que 1.500 milions de persones van veure en directe Messi guanyar el Mundial del 2022 i que el conjunt del torneig va arribar a 5.000 milions de persones. A Anglaterra, el partit de quarts de final del 2018 de la selecció anglesa va ser vist pel 88% dels espectadors del país. Cada dos estius se celebra el Mundial i Eurocopa i, per tant, cada dos anys els alumnes anglesos tenen notes més baixes. I això que Anglaterra no guanya el Mundial des de 1966. Un altre estudi fet durant el Mundial del 2010 va comparar l'estat emocional d'aficionats espanyols i anglesos. La victòria de la selecció espanyola va fer que els seguidors notessin un efecte d'eufòria durant 4 dies, mentre que la ràpida eliminació dels anglesos va causar una sensació de tristesa que va durar poc més d'un dia.
1: Escolta, s'ha estudiat l'efecte en els treballadors?
0: Doncs sí, entre els treballadors que miren el Mundial, que no serà el teu cas,
1: no,
0: Francesc,
1: no.
0: Pel que em temo ja sabem qui farà el programa mentre mirem els partits de les 4. En fi, un estudi internacional encarregat per la plataforma de recursos humans UKG pel Mundial de 2026, amb 8.000 treballadors, estima, atenció, que un 37% preveuen modificar els seus horaris, un 27% arriba tard, marxar abans o faltar algun dia, un 14% veure partits d'amagat durant la jornada i un 11% anar a treballar amb ressaca, perquè els partits es veuen amb cervesa. L'informe calcula un cost potencial de 17.000 milions de dòlars en pèrdua de productivitat.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia: adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians. I la resposta era: avisis. Adverteixis és sinònim d'avisis. I sis avis són mitja dotzena d'ancians. Avui dimecres, un Enigmàrius sobre la generositat. Generoses en la separació. De nou lletres. Generoses en la separació. Nou lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: A 4 minuts per 2 quarts de 8 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre l'acte que va fer Lleó 14 al Bernabéu.
4: Ahir vaig veure en diferit a la tele l'acte al Bernabéu durant la visita del Papa a Madrid. Algú em pot explicar, per favor, qui va ser el cap pensant de l'espectacle vergonyós que es va muntar? On Cristian Gálvez, que presentava l'acte amb la seva dona Patricia Pardo, els dos entregats a la fe catòlica, li va dir a Lleó 14 que l'Església de Madrid anava a marcar molts gols mentre Manolo Lama i Paco Nadal els cantaven simulant un partit. Heu de buscar-ho, per favor, ho demano.
3: I a la recomanació del dia, avui que parlem de la Sagrada Família de Gaudí, Marc Garriga ens recomana The Brutalist.
5: La pel·lícula de Brady Corbett, 3 Oscars de 10 nominacions a la gala dels Premis de Hollywood de l'any passat, té com a protagonista un altre arquitecte visionari, un hongarès fictici que fuig d'Europa per la por als nazis i que arriba als Estats Units, teòricament la terra de les oportunitats, però on aviat descobreix que és més aviat la terra del capital i dels rics cada cop més rics. The Brutalist és extraordinària, sorprenent, una obra monumental de 3 hores i mitja que clapara en pantalla gran, però que ara també es pot veure al Saló de Casa, la plataforma Sky Showtime. Ja és tot un clàssic del cinema modern i confirma Adrien Brody com un dels millors actors de la seva generació.
6: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
7: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
9: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 2 minuts i 2 quarts de 8, el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
11: Bon dia, el Papa.

0: Un altre dia.
1: Bon dia i bona hora!
2: Alan Gaudí, el papa és aquí!
3: Vinga, va, home, sisplau.
4: El papa segueix sent el protagonista de l'actualitat avui encara més perquè hi ha la visita a Montserrat aquest matí i a la tarda la benedicció de la Torre de Jesús.
5: Ui, també hi haurà la visita a Brians, el recorregut amb papa mòbil pel carrer Rosselló, moltes coses.
1: Déu faci que tot vagi molt bé, que Dios haga que todo vaya muy bien.
5: A aquesta hora podem saludar el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Bon dia.
1: Home. Bon dia, buenos días. La paraula de Déu sigui amb vosaltres. La palabra de Dios esté
4: escolti,
1: con vosotros.
4: Tampoc cal que ho vagi traduint tot, senyor Omella.
1: Pues mire, se lo agradezco. No, no sé para qué utilizamos dos lenguas.
4: No, no, però al revés, que ara som a Catalunya Ràdio, quan dic que no cal traduir, vull dir al castellà.
1: Home, i tant. Pensi que jo sóc presentador d'aquesta emissora.
4: Home, sí, ho sabem. Cada diumenge, quan falten 5 minuts per les 6 del matí, ens ofereix una secció molt interessant que es diu La carta dominical amb Joan Josep Omella. Interessantíssima. No me n'estic enfotent, no.
5: Avui té per davant un dia molt intens al costat del papa.
1: Avui és un gran dia. Esperem que tot flueixi millor que ahir.
4: Què vol dir, que no va anar bé ahir?
1: No vam veure el xou de la catifa vermella?
4: Sí, ho vam comentar. Va tenir algun problema per col·locar aquella catifa vermella, això va fer que el papa baixés una mica tard a l'avió.
1: Vaig cagar en algo gordo.
4: Sí.
1: El de la catifa està excomulgat, home. Només tenia una feina, collons.
4: Sí, però després l'acte d'ahir Montjuïc va anar prou bé amb aquella actuació de Sergio Dalma cantant aquella cançó de Dones Força.
1: Sí. Jo sóc més de bailar pegados, però va estar bé.
4: Sí, va estar bé. Home, va ser molt emocionant.
1: Sí, sí, però li vaig haver d'estar traduint la lletra al papa tot el rato. Me das fuerza para superar los obstáculos, me das fuerza para cruzar el océano.
4: Sí,
1: molt
4: sí,
1: estressant.
4: Clar. Segur que ho entenem.
5: Parlem després, senyor Omella.
1: Aneu-vos en pau. Val. El senyor sigui amb vosaltres.
4: Sí, en el vostre esperit.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són 8:15. Dimecres 10 de juny, avui que fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, gran dia de la visita del papa a Catalunya.
7: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tot, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
6: I ara mateix comença una programació especial del matí de tot Catalunya Ràdio per seguir la ruta del Lleó 14, que portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, el papa a la presó de Brians 1. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

0: De fet, el Virolai de l'Escolania ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte de Montjuïc. A 4:45 de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de 7:15, recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló, i a 8:15, gran acte del viatge de Lleó 14, amb una missa a la Sagrada Família i amb la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a l'antena de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya, Catalunya Ràdio, serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia. A partir de les 9, entre d'altres, entrevistarem el president Salvador Illa, que avui acompanyarà el Papa en tot aquest recorregut.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: Repassarem també com va anar la jornada d'ahir, entre d'altres, amb el guionista i també copresentador de l'acte a l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Ezquerdo. També amb Sergio Dalma.

0: A partir de les 10, Sergio Dalma, avui al matí de Catalunya Ràdio. També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre ahir al vespre el papa també a l'aeroport i l'acompanyarà fins a Cambrians. I a 11:15 rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu amb el president d'Esquerra Republicana i historiador Oriol Junqueras. A partir de les 11 analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. I avui anirem fins les 2 al matí de Catalunya Ràdio perquè a les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir aquesta visita de Lleó 14 en l'especial que farem per seguir-lo a Montserrat. I pel que fa als esports, Robert Prat?
1: El Barça, que comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet davant el Tenerife. Avui debuta la penya a les 8 a la pista del València. L'Igualada elimina el Barça, es classifica per la final de l'Hockey Lliga i el Barça derrota l'Inter, jugarà la final de la Lliga de Futbol Sala. L'Atlètic de Madrid refusa 150 milions del Madrid per Julián Álvarez i Mourinho ja és a Madrid dissenyant el nou projecte de l'equip blanc.
0: Pel que fa al temps, ara mateix plou en alguns llocs de Catalunya. Com evolucionarà per això els ruixats els propers dies, les properes hores? Eloi Cordomí, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, en principi, abans de les 10 haurien d'haver desaparegut. En queden sobretot a les comarques de Girona, de Barcelona en aquests moments, i a partir de mig matí tot això s'anirà allunyant, s'obriran clarianes, excepte el nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu, encara el cel es mantindrà variable. En canvi, a l'oest, comarques de Lleida, de Tarragona, en general farà força més sol, amb unes temperatures bastant contingudes, màximes de 30-31 graus als llocs on faci sol, i 25-26 en aquests llocs del nord-est on es mantinguin nuvolat. També avui bufarà la tramuntana. Demà sí que quedaran restes de núvols, ser també el nord-est, però amb més sol divendres, clarament amb més sol i amb una pujada ja marcada a la temperatura.
0: Anem a fer també un cop d'ull a la mobilitat d'aquesta hora, amb normalitat ja del tot recuperada també les rodalies després dels talls d'ahir. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia, sí, una normalitat que passa per les habituals demores a la xarxa causades per les limitacions de velocitat, però des de Renfe ens asseguren que no hi ha ressaca dels problemes que hi va haver ahir quan va caure dues vegades al centre de control de DIF. D'altra banda, avui la mobilitat està afectada per la visita de Lleó 14. Hi ha un dispositiu especial de transport públic per accedir a Montserrat, on no s'hi pot anar en cotxe, i de cara a l'acte de la Sagrada Família de la tarda, doncs també hi ha un reforç de servei al metro, també al tramvia, i a Rodalies també hi ha més oferta a l'R1, l'R2 Nord, l'R2 Sud i l'R4. Pel que fa als autobusos de Barcelona, hi ha 17 línies amb parades anul·lades.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Doncs a aquesta hora hi ha cua a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, també a la Ronda Litoral, especialment a la Zona Franca, sentit Besòs, on hi ha un carril tallat per una avaria, i precaució a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas un accident talla un carril a Sallent, sentit Berga.
0: Avui a l'Àgora del matí, Esther Vera, Laura Aznar, Gemma Calvet i Nacho Corredor. Quan són les 7:35... I obrim i connectem amb la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades del dia. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui, com no podia ser d'altra manera, molts articles sobre el papa.
5: Per exemple, el diari Ara, el periodista Antoni Bassas ironitza sobre la incidència d'ahir a Rodalies i diu que DIF va tenir el do de l'oportunitat d'obsequiar el papa d'un regal que li permetés fer-se càrrec de la realitat catalana només baixar de l'avió.
6: Bassas remarca que al mateix temps, i parlant de normalitat, els mestres en vagues manifestaven no gaire lluny de la catedral de Barcelona, un conflicte educatiu que parla, diu Bassas, de crisi de país.
5: A La Vanguardia, l'advocat Xavier Melero no nega que el papa tingui autoritat moral, però es mostra sorprès per la facilitat amb què se li atribueix autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
6: Considera que moltes de les opinions del papa són una col·lecció de tòpics ben intencionats.
5: El periodista Alex Salmon explica al periòdico que fa dies que mira d'esbrinar qui escriu els discursos del papa, que estan construïts al mil·límetre.
6: Salmon es fixa en els 7 minuts d'aplaudiments que els diputats van dedicar a Lleó 14 al Congrés i es pregunta si es van quedar només amb allò que els donava la raó o també amb el que els retreia.
5: A El País, l'escriptor Sergio del Molino titula "Els ateus estem passats de moda".
6: Del Molino diu amb ironia que cal reconèixer que l'aquí i l'ara, el plaer sense culpa i la moral basada en el respecte sense necessitat d'un càstig diví són coses velles d'una altra època.
5: En canvi, El Mundo, el periodista Federico Jiménez Los Santos celebra que el discurs del papa al Congrés fos un homenatge al catolicisme espanyol, amb referències a l'escola de Salamanca.
6: Però discrepa amb Lleó 14 sobre el que va dir en relació amb la immigració i les guerres, perquè, segons Jiménez Los Santos, oculta el factor islamista.
0: Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa.
7: Llegeixo a l'Ara l'article de la Gemma Herrero titulat "I ara, Mourinho". I és realment divertit de llegir, perquè la Gemma repassa el palmarès d'en Mou, que als seus 3 anys al Madrid només va guanyar una lliga i que durant els últims anys ha anat de mal en pitjor en tots els equips que ha entrenat. Vaja, que els únics mèrits en Mourinho són les bronques i les polèmiques, però no pas els triomfs esportius. Per això, l'article acaba concloent que fitxar en Mou per pacificar un vestidor que ja va a garrotades és com posar un piròman a apagar un foc. Pim-pam. Doncs escolta tu, si volen posar llenya al foc, que n'hi posin. I nosaltres, les crispetes.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
11: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
12: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a Carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
13: Carglass canvia, Carglass repara.
14: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
15: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
16: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:39, fem un cop d'ull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què passa a la història?
18: Retallar amb un cúter el cartronet dels medicaments i enganxar-lo amb cel·lo a les receptes. El Consell de Ministres ha aprovat un nou marc legal per digitalitzar els fàrmacs. Ho veiem a La Vanguardia, que detalla que no serà d'un dia per altre. El Col·legi de Farmacèutics ho veu una fita que els elimina burocràcia.
0: I, en canvi, qui no gira full?
19: Els que van vandalitzant pintades franquistes les màquines que treballen a Cuelga Muros en l'estudi geotècnic previ a les obres que s'hi preveuen fer per convertir-ho en un espai d'interpretació i reconeixement per als que van lluitar per la democràcia. Entre els insults hi havia frases en contra de Pedro Sánchez o el Valle no se toca. Ho recull el Digital Público.
0: El preu passa factura als correfocs.
18: El Vall de Diables de Reus rebaixarà el nivell de les actuacions per l'augment de preu de la pirotècnia. L'entitat assegura que des del 2019 el preu de la pirotècnia ha augmentat un 32% i que ells han hagut d'afegir diners per poder oferir un bon espectacle. L'entitat denuncia que l'ajuda que rep de l'Ajuntament és insuficient. Ho explica el diari Més.
0: I quin rànquing lidera Girona?
19: Doncs el de la ciutat espanyola amb més persones infidels per metre quadrat. Així ho recull l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison. Per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya, però aquesta vegada també és la més deslleial d'Espanya. La segueixen Manresa i Barcelona. Catalunya també és la comunitat autònoma amb més localitats considerades deslleials de tota Espanya, ho explica el periòdico.
0: Ara ja va missa.
18: Que els escocesos tindran un dia oficial de festa per poder veure la seva selecció al Mundial de Futbol. S'havia proposat després que Escòcia s'hi classifiqués per primer cop en 30 anys, però ara el rei Carles ho ha aprovat i, per tant, el 15 de juny serà festiu a Escòcia. Ho veiem a la premsa britànica.
0: I ja és Nadal a TMB?
19: Acaba de treure concurs els lots de Nadal d'aquest any. Gairebé 14.000 lots valorats en gairebé 1 milió d'euros. Ho llegim a La Vanguardia, que detalla que els treballadors podran triar entre un pack amb alcohol o sense alcohol. Els que optin per alcohol tindran dues ampolles de cava, una de brandy, tres de vi i una de moscatell.
0: Vinga.
19: A banda de quatre barres de torró, una llonganissa ibèrica i més menjar. El pack sense alcohol inclou paté d'ànec, oli d'oliva i caldo de Nadal.
0: Això sense treballar, diguéssim, no? Això és per quan estan a casa.
18: Ah, sí,
0: lot,
18: sí, sí.
0: No? Val. I ara els destacats en internacional i economia amb Marc Jurado i Pol Foradada.
9: Avui mirem la premsa internacional a la inversa, explicant la visita del papa Lleó XIV a Barcelona. El Vatican News es fa ressò de les 40.000 persones que van omplir Montjuïc i relata que el pontífex ha advertit que una societat obsessionada amb l'èxit i la imatge personal acaba deixant un buit interior que no pot satisfer, diu, les necessitats més profundes de veritat, amor i felicitat. I saltem a l'Observatori Romano. No es fixa en la foto concreta de la visita a Barcelona, però sí la pel·lícula més general. Explica que el nou pontífex ja ha visitat Turquia i el Líban. Mònaco va fer també una gira africana de 10 dies i aquest estiu anirà a Lampedusa. Segons l'article, aquests expressaments mostren la voluntat del pontífex de reprendre les seves peregrinacions pel món, promovent el diàleg, la pau i l'acompanyament de les comunitats locals.
20: Premsa econòmica, avui hi ha reunió del Banc Central Europeu. L'Expansión assegura que afrontarà la primera pujada de tipus d'interès en 3 anys. Apunta que un 70% del Consell de Govern ja ha donat el suport públic aquesta pujada de 25 punts bàsics fins al 2%. El diari afirma amb contundència que qualsevol cosa que no sigui aquesta pujada de tipus seria una absoluta sorpresa. 5 dies aborda els efectes de la calor en l'àmbit laboral. Falten 2 setmanes encara perquè comenci l'estiu, però les altes temperatures ja es fan notar i ja compliquen el desenvolupament d'algunes feines. Inspecció de Treball ha reforçat la vigilància, per exemple, en les que estan més exposades a la calor, com el camp o la construcció. I acabem repassant el sector retail perquè l'ON Economia anuncia que Inditex invertirà 132 milions d'euros en un centre logístic als Països Baixos i que Mango invertirà 66 milions d'euros a França amb l'objectiu d'inaugurar 45 botigues.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
1: Mundo Deportivo reconeix que el Madrid es fica pel mig en el fitxatge de Julián Álvarez, mentre que l'Esport parla de la guerra total per Julián. L'Atlètic de Madrid li diu no a Florentino Pérez. La respuesta es un no. El Galàctic impossible. El Madrid ofereix 150 milions a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez i el club matalassé se'n fot, explica La Vanguardia. Una conversa entre clubs que l'Atlètic de Madrid es va prendre com una broma i va publicar diverses piulades amb to sarcàstic. Por más que...

0: El diari Ara diu que el Madrid es limita a encarir Julián Álvarez abans que fitxa un galàctic. El diari es afegeix que l'únic que pot pagar el preu de Julián Álvarez és l'Arsenal i que és ara mateix el seu únic salvavides. I mentrestant, el Mundial de Futbol...
1: Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción.
0: Donald Trump tanca la porta a un àrbitre de Somàlia, denega el visat i el prohibeix entrar al país. Trump ataca amb contundència els immigrants d'aquell país, la FIFA renta les mans, detalla el diari Ara. Trump ha prohibit que l'Iran faci nit als Estats Units i els iranians aniran fent viatges d'anada i tornada des de Mèxic, tot i que juguen als Estats Units. Pel periòdico estem davant el Mundial de les Fronteres Fèrries. El País parla del Mundial, d'un Mundial d'accessos denegats i del Mundial de l'Opulència, amb preus de més de 30.000 euros per una entrada.
2: I a la premsa del cor, les infantes i els seus fills, Elisenda Pineda.
3: La reina Sofia, les infantes Helena i Cristina, Victòria Federica i Miguel i Pablo Urdangarín han estat rebuts en audiència privada amb el papa Lleó XIV a l'Anunciatura Apostòlica de Madrid, on s'han enregistrat unes imatges que s'han fet virals. En un moment de l'aplec, on només hi falten uns torreznos i un bitter cinzano, el sant pare regala uns rosaris nacarats als presents. Au, teniu, quin calleta! La infanta Cristina li demana si en pot agafar tres més pels nens que falten, que si en dona uns i els altres no, es barallen, el que ens fa pensar que les infantes segueixen tenint el mal costum de demanar coses gratis al papa, només que en aquest cas és el papa de tots.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Felicitem el pilot de motociclisme català, Pol Espargaró. Guapíssim, Pol Espargaró,
2: 37.
4: Guapíssim. 35. Yeah. També l'exfutbolista i entrenador Carlo Ancelotti.
2: 70.
4: Una mica menys, 67 anys, i també acabem felicitant Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla.
2: 56.
4: Sí, senyor, clavadíssims.
2: Natural.
4: Anem, i avui és Sant Esteri de Petra, també conegut com Sant Esteri de Cesària. Va ser un màrtir cristià entre els segles 3 o 4. La seva vida va transcorrer durant una època en què el cristianisme era durament perseguit sota el govern de l'emperador romà, però tot i els perills, Esteri es va convertir al cristianisme i va defensar la seva fe fins al punt de lliurar la seva vida per ella. A Catalunya hi ha 26 persones que es diuen Estèrio i 20 que es diuen Estèria. Estèria
2: col·lectiva. I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 10 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 30 anys...
6: 10 de juny de 1996, la cursa del Corte Inglés bat el rècord mundial de participació en una prova popular. 75.248 persones corren pels carrers de Barcelona. Que les coses han canviat una mica ho demostra amb qui va disparar el tret de sortida de la cursa. Va ser la infanta Helena, al costat del seu marit Jaime de Marichalar i de l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. Ara fa 30 anys el govern Aznar posava data al final de la mili obligatòria tal com havia pactat el Majestic amb Convergència i Unió. Els nascuts a partir de l'1 de gener de 1984 ja no hauran de fer el servei militar. A Catalunya hi ha 33.406 nens nascuts al 84. Tots ells i els que vinguin després es lliuraran de la mili. Acabo, el juny del 96 moria amb 90 anys Rafael Aparicio, una de les grans actrius secundàries del cinema espanyol. Gran titular del periòdico fent referència a una de les seves pel·lis més conegudes. Mamà ja no complirà 100 anys.
2: Avui és 10 de juny del 2026, és el 161è dia del calendari. Falten 11 dies per l'estiu, 14 per Sant Joan i un perquè comenci el Mundial de Futbol. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Que aquest país sigui un espai acollidor on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
8: Alan Gaudí, el papa és aquí.
9: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
10: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
11: No he tingut mai cap dubte que mostraria usant la llengua catalana amb la seva sensibilitat cap al país.
12: Visca la laïcitat! Visca el lliure pensament!
13: The pilots are fine, yeah. Nobody injured.
14: Escolti'm, vostès creuen que es poden amenaçar a nosaltres? No sé aquest senyor què s'ha pensat. Ja n'estic tip de ploramiques.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Represàlia.
15: Acció de tornar algú, especialment a l'enemic, dany per dany, injúria per injúria. Ve del llatí represaliae i definia un dret, el dret mercantil de recuperació, de prendre una penyora. El mot apareix molt aviat en català al Consolat de Mar i avui Els Estats Units han pres represàlies contra l'Iran per haver fet caure un helicòpter nord-americà.
2: Cap de tur.
15: Persona qui hom fa responsable d'alguna cosa sense ser-ho. Prové d'un antic joc molt popular a les fires medievals que consistia a donar cops a ninots o figures que representaven el turc, tenint en compte que l'imperi otomà era el gran enemic del cristianisme. Siemens, responsable del sistema que va fallar ahir a Rodalies, pot convertir-se en el cap de turc del mal estat del servei.
2: Pantomima.
15: Originàriament peça dramàtica en què els personatges s'expressen únicament amb gestos, però el diccionari ja n'accepta el sentit metafòric, pallassada o actitud posat o capteniment enganyosos. L'oferta del Madrid per un galàctic no era més que una pantomima per molestar el Barça.
2: Posem-hi les tres xifres, Marc Jurado. 100.
16: Els anys que fa exactament avui de la mort d'Antoni Gaudí. Tres dies abans, el 7 de juny del 1926, l'havia atropellat un tramvia a la Gran Via de les Corts Catalanes quan sortia de la Sagrada Família i anava cap a Sant Felip Neri. Precisament avui, la Torre de Jesús de la Sagrada Família, on és enterrat, rebrà la benedicció papal. 20%. Els docents que, segons els sindicats, hi van fer vaga, menys un 12% segons el departament. Sigui quina sigui la xifra real, constata una davallada considerable en relació amb les tres vagues anteriors. L'USTEC confirma que no hi haurà més vagues en els 8 dies lectius que queden de curs.
2: 4.
16: Els astronautes que formaran part de la missió Artemis 3 que la NASA ha presentat són tres nord-americans i un altre tripulant que per primer cop serà de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió està prevista per l'any que ve, orbitarà la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista pel 2028.
2: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig el Lleó 14. Està pregant davant d'una figura de la Moreneta. És a l'escenari de l'Estadi Olímpic, dona l'esquena a desenes de milers de persones repartides entre la pista i les graderies.
17: 40.000 persones, en concret, molts nens i joves, que van omplir ahir Montjuïc en aquesta vigília multitudinària que va combinar moments musicals amb moments més litúrgics. Lleó 14 va parlar de la salut mental dels joves i va combinar català i castellà, intentant aparcar així la polèmica lingüística.
2: A la segona imatge veig una sala amb moltes pantalles, sobre la taula molts ordinadors amb gràfics a les pantalles i al fons una de gegant amb moltes línies de colors que es van entrecreuant.
17: És el centre de control de DIF que ahir, pocs minuts abans de que el papa aterrés al Prat, va tenir problemes tècnics que van deixar a cegues el servei de Rodalies. Hores més tard, l'aturada es va tornar a produir. Avui, en principi, tot funciona amb normalitat. Normalitat que vol dir que amb retards habituals, però els trens circulen.
2: I a la tercera, en aquest cas ens l'envien des de Reus, des del Baix Camp, veig un grup de persones que estan retirant la tela que cobreix una escultura de bronze que representa l'escultura de l'arquitecte de Toni Gaudí, i la fotografia està feta als peus del campanar de la Prioral del Sant Pere, on hi ha molta gent aplaudint ara mateix. Tarragona, Ricard Buigas, què hi veus?
18: Doncs a veure, fa gairebé 2 metres. És obra de Joan Serramià. Veig que la figura ens mostra Gaudí modelant la façana del santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia damunt d'un cavallet. De fet, és un projecte que no va acabar desenvolupant, eh? El peu de l'escultura està fet amb la mateixa pedra que s'utilitza per construir la Sagrada Família. Representa un núvol gaudinià inspirat en els que ornamenten la façana del naixement de la Basílica. I podem llegir esculpit el missatge dels amics de Gaudí Reus al gran arquitecte. La nubi al costat de la Prioral, perquè és el temple on va ser batejat.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Uns investigadors estan intentant fer begudes sense alcohol que puguin emborratxar. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia, diu la notícia que el boom de les begudes 00 lliures d'alcohol ha impulsat uns investigadors a intentar desenvolupar licors i cerveses sense alcohol, però que tinguin la capacitat d'emborratxar-nos. És a dir, de donar-nos aquest puntet d'alegria, desinhibició i eufòria que dona l'alcohol. Per fer-ho estan desenvolupant, diu la notícia, una molècula inodora, insípida i incolora, que seria l'ingredient dissenyat per promoure la socialització i la relaxació. Diuen els investigadors en la notícia que si ho aconsegueixen, faran begudes que emborratxaran sense que els seus consumidors pateixin ressaca ni tampoc s'exposin als riscos de l'addicció.
2: I això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: El vídeo guanya cada vegada més pes com a font d'informació en l'entorn digital. Segons l'últim Digital News Report, el consum de vídeo ha crescut notablement en els darrers anys i s'ha consolidat com un dels formats preferits pels usuaris. Davant d'aquest nou escenari comunicatiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en comunicació digital i noves tecnologies. Es tracta d'una formació adaptada a les noves tendències i a les necessitats actuals del mercat laboral digital.
20: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
19: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que uns investigadors estan intentant fer begudes sense alcohol que puguin emborratxar és una notícia real. Els investigadors en qüestió són neurocientífics, han fundat l'empresa Gaba Labs. Les seves projeccions és que les primeres begudes 00 capaces d'emborratxar surtin al mercat d'aquí 2 anys. De moment, diu la notícia, treballen per desenvolupar un vi, una cervesa i un whisky sense alcohol, però que ens emborratxin.
2: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
0: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
1: I pot ser tot això sent professional.
0: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
2: Catalunya Ràdio. Són les 7:55. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Dia clau avui de la visita del Papa a Catalunya amb la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
22: Abans del migdia l'esperen a Montserrat, després de fer una breu parada a la presó de Brianzú i a la tarda, després de visitar el monestir, serà el Raval i, finalment, el Temple de Gaudí.
2: Serà l'endemà de l'acte que va reunir 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
23: En un discurs en què va intercalar el català i el castellà, Lleó 14 va reclamar la implicació de tota la societat davant la violència masclista i que cal prendre consciència sobre la salut mental.
24: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
23: Ahir també va demanar que Catalunya sigui un país acollidor.
2: En clau política, Salvador Illa li va agrair que fes servir el català.
22: El president de la Generalitat es va reunir amb el Pontífex, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
25: Vull donar la benvinguda a Catalunya. Hem parlat de la situació, del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat, però també molt de la necessitat d'acollir.
2: A Madrid, acomiadat el Papa, el Congrés serà l'escenari avui d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
23: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions.
2: I segon dia de selectivitat.
22: Avui hi ha exàmens d'història, matemàtiques, ciències, biologia, llatí o literatura catalana. Ahir va coincidir amb una nova vaga de docents que va fregar el 12% segons el departament i el 20% segons els sindicats. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
26: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
2: I Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens.
23: La consideren responsable de les dues avaries que ahir van aturar la circulació de trens. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control.
27: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
28: Bon dia. Pel que fa al temps, ara mateix tenim ruixats dispersos a les comarques de Girona i de Barcelona. Abans de les 10 del matí haurien d'haver-se allunyat, però sí que quedaran força núvols aquí al nord-est i al Pirineu. Bufarà la tramuntana i la temperatura es mantindrà fresca. Moltes màximes no passaran dels 25 o 26 graus, fins i tot. En canvi, a la meitat oest del país farà més sol i podria arribar als 30 graus als llocs més càlids de Ponent.
27: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I com tenim les carreteres, Clàudia Serra?
29: Doncs a aquesta hora hi ha cua a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, i incidències que provoquen cua a la ronda litoral de Barcelona, especialment a la zona franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. Retencions també a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas un accident que talla un carril a Sallent, sentit Berga.
30: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
31: Com estàs, Manu?
32: Bé, i vosaltres?
2: Bé! Molt bé, gràcies a Déu.
32: Tot bé?
19: Sí!
2: Vigila, que vigilaràs.
32: Ui. Aquí truquem avui, aquí truquem.
2: A l'Àngel.
19: No, la Mònica i la Maria.
2: Com? Ah, sí, de part de l'Àngel, sí.
19: Ara. Ui, ui, ui.
33: Digue'm.
2: Mònica.
33: Sí.
2: Què tal?
33: Hola.
19: Mònica i Maria, que us truquem de part de l'Àngel del Matí de Catalunya Ràdio, que us truca per dir que sou les princeses que l'acompanyeu en aquesta vida i us vol dedicar aquesta cançó que us toca Manu Guix, que es diu El Far del Sud.
2: Oh.
33: Yeah.

0: Bon dia, són les 8. Com sempre, a aquesta hora, primer titular és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora tenim retencions en punts habituals direcció Barcelona i diverses incidències actives que provoquen cua a la Ronda Litoral, especialment a la zona franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. També a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, aquí hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas, un accident talla un carril a Sallent, sentit Berga. Avui, que recordem, l'accés amb vehicles a l'entorn de Montserrat està tallat per la visita del Papa. També hi ha retencions a la mobilitat al centre de Barcelona que alteren el servei de metro i diverses línies de bus.
0: Una visita a la presó de Brians obre l'agenda del Papa Lleó XIV, la jornada central de la seva visita que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, anirà al monestir de Montserrat, ara ho sentíem, i haurà visitat també l'església de Sant Agustí del barri del Raval de Barcelona. A l'acte multitudinari d'ahir a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el pontífex va reclamar que Catalunya sigui un país acollidor on tothom sigui respectat i estimat. Una emotiva vetlla amb participació dels joves en què la intervenció de Lleó XIV va alternar el català i el castellà. Segon dia avui de la selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. I avui al Congrés, nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, la sessió de control al president espanyol. El líder popular tornarà a airejar les investigacions que envolten els socialistes i exigirà un cop més la convocatòria d'eleccions. Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que hi van aturar la circulació de trens i van provocar retards. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta. I les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats. Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer. En cultura, el cicle de concerts Blau Marí s'estrena aquest vespre al Port de Barcelona, per on passaran noms com Rosana, de Cardigan, Gypsy Kings o Alan Parsons.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet s'adjudica el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB, superant clarament el Tenerife per 167. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València. L'Igualada jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina contra el Liceu després de superar el Barça en el cinquè i definitiu partit de semifinals per 1-2. I a la Lliga de Futbol Sala el Barça també es classifica per la final després de guanyar la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga del segon partit. Rafael Juste, el president en funcions del Barça, anuncia accions legals contra el Madrid per les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Club Blanc, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat.
0: I ens queda el temps. Els ruixats dispersos de les últimes hores s'aturaran, s'obriran clarianes. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura avui, lleugerament més baixa. Els valors més elevats se situaran al voltant dels 30 graus.
2: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, és dimecres, 10 de juny, avui jornada central de la visita papal a Catalunya. Lleó XIV engegarà els actes d'avui amb la visita a la presó de Brians abans de desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. Ja a la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí per culminar els actes amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Comencem, doncs, des de la presó de Brians, a Sant Esteve Sarrovires. Allà hi tenim la Montse Poblet.
4: A Can Brians el papa es trobarà amb 80 interns i internes de Brians 1 i 2 i també de Batràs. Són els que habitualment participen de les activitats pastorals i també les internes que van cosir l'estola que el president Salvador Illa va regalar al papa quan va visitar Roma. El pas de Lleó XIV per Can Brians s'interpreta com un gest de l'Església per visibilitzar els oblidats i així ho viu la Josefina, una de les dues internes escollides per parlar amb el pontífex.
5: Què li diré és que estic molt emocionada, molt agraïda de que ens vingui a veure. i que s'hagi acordat de nosaltres, dels interns, també. Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts.
4: L'acte Brians serà breu, només 20 minuts. L'obriran les internes cantant Ajuda'm a caminar i el tancaran cantant una estrofa del Virolai.
0: I a Montserrat també tot a punt per l'arribada del Papa. Serà de cara al migdia. Els accessos per carretera estan tallats, però des d'ahir excepte per a vehicles autoritzats. Els fidels que tenen una reserva per veure el pontífex han de pujar amb el cremallera o l'aeri Monestir de Montserrat. Nàtia Dell.
6: Montserrat es desperta blindada per altes mesures de seguretat amb els accessos per carretera restringits. Compte enrere per l'arribada del pontífex a 11:45 del migdia, que els fidels esperen amb molta devoció.
7: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida, perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
8: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
9: I ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat, i estarem fins dijous esperant a veure el Papa, si podem veure'l de prop.
6: Parlem de 8.000 persones acreditades per rebre el Papa Lleó XIV, que presidirà la pregària del Sant Rosari dins la Basílica, que inclourà el Salve Regina i el Virolai per part de l'Escolania. Un altre dels moments més esperats, la veneració de la Moreneta. I per acabar, les paraules que dirigirà el Papa als fidels des del balcó de la plaça. Tancarà la visita amb un dinar privat amb els monjos de la comunitat benedictina.
0: El punt àlgid de la jornada serà aquesta tarda la missa solemne i la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint avui amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. A 6:45 començarà el recorregut amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló des de Passeig de Gràcia, i una hora més tard està previst que comenci la missa. 4.000 persones seguiran l'acte a dins de la Basílica i 4.000 més a l'exterior. El temple està a aquesta hora ja totalment blindat i es prepara per aquest gran dia. Anem cap a la Sagrada Família. Cristian Roldán.
10: Menys de 12 hores perquè arrenqui l'acte i els voltants de la Sagrada Família s'assemblen ara mateix a una superilla d'aquestes que hi ha a Barcelona, perquè no hi circula cap vehicle que no sigui de neteja o de seguretat. Fins i tot les estacions del Bicing estarien tancades. Tots els accessos a la Basílica estan envoltats de tanques i les restriccions de mobilitat arriben fins a 9 illes dels voltants del temple. Dintre d'aquestes restriccions destaca que la parada de metro de Sagrada Família, per on passen la línia 2 i la línia 5 de metro, està tancada i barrada. Tot i això, les dues línies funcionen amb normalitat. Els combois hi passen, però bàsicament no s'hi aturen. En tota la zona es preveu un desplegament de més de 6.000 agents de policia en un dels operatius més grans que han organitzat mai els Mossos i la Guàrdia Urbana. També s'han instal·lat tanques i controls d'accessos seguint el tram final del recorregut que farà el Papa fins a arribar a aquesta basílica. El Papa mòbil arrencarà al carrer Rosselló, creuarà la Diagonal i després baixarà pel carrer Sardenya fins a arribar al temple.
0: Doncs tot plegat serà avui. En la jornada d'ahir, però, el Papa Lleó va reivindicar una Catalunya acollidora on tothom sigui respectat i estimat. Ho va dir en l'homilia davant de 40.000 persones en l'acte de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el més multitudinari d'aquesta visita. Un acte en què, com ja havia fet abans a la catedral, va fer servir el català i el castellà. Ho va seguir la Gemma Bonet.
1: El cant del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, i posteriorment la cançó Em dones força, cantada amb Sergio Dalma, han estat un dels moments més emotius d'aquesta vetlla de pregària. Una vetlla que ha tingut dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals, com la d'Álvaro Soler o Alfred García. I la segona ha començat quan Lleó XIV ha entrat en Papa mòbil a l'estadi i s'ha desfermat l'eufòria. Després ha començat la part més litúrgica i de recolliment. En la seva homilia, on ha combinat el català i el castellà, el pontífex ha fet una crida a acollir tothom.
11: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats, per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
1: Hi ha hagut tres testimonis de fe i el Papa ha respost a cada un d'ells. Una de les joves li ha exposat que havia passat una depressió i el Papa ha afirmat que la salut mental és responsabilitat de tots.
11: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
1: El Papa, flanquejat pel cardenal Omella en un escenari blanc, auster i elegant, amb una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i una Mare de Déu de Montserrat, ha acabat saludant tothom enmig de crits de visca el Papa.
0: I mentre les institucions s'han abocat en aquest viatge del Papa, diverses associacions atees i laiques qüestionen el finançament públic d'aquest viatge en un estat confessional. Ahir un centenar de persones es van concentrar al Passeig del Born de Barcelona contra el macrodispositiu que s'ha organitzat per rebre'l.
12: Visca la laïcitat!
13: Visca!
12: Visca el lliure pensament!
13: Visca!
12: Visca la llibertat de consciència!
13: Visca!
0: Des de la campanya Jo no t'espero, que aplega la Fundació Ferrer i Guàrdia, l'Associació Ateus de Catalunya i Europa Laica, es reclama un debat honest per aclarir la neutralitat de l'Estat.
14: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
15: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
16: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat es respecta.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de nou. Canviem de qüestió. Els estudiants encara en avui el segon dia de la selectivitat amb dues assignatures de pes, història i història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de ciències generals, llatí i matemàtiques, a la tarda biologia i literatura catalanes. Ahir els alumnes ja van fer els exàmens de llengua castellana i literatura i el de llengua estrangera, en què la majoria, un cop més, van optar per l'anglès. En el de castellà, els estudiants van haver de respondre preguntes sobre una adaptació de la utilidad de lo inútil, manifiesto de Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. Se'ls va demanar que redactessin un text sobre el valor que es dona avui dia a la cultura i al coneixement. Preguntats per 3CAT Info deien que els havia semblat fàcil.
17: Ja ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
18: M'ha semblat un regalet, la veritat.
19: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
0: Ahir també es van fer exàmens de matèries optatives per a pujar nota, com ara geografia, física i literatura dramàtica. Tot plegat en una nova jornada de vaga de docents, la quarta d'aquest tercer trimestre, que ja no va tenir el mateix suport que les anteriors. Ahir el seguiment tot just va fregar el 12% segons el Departament d'Educació i el 20% segons els sindicats. El majoritari, l'USTE, confirmava que no hi haurà més vagues en el que queda de curs i demanava al govern una negociació constructiva. Sentim Yolanda Segura, la portaveu.
20: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
0: A Barcelona, uns 6.500 docents, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar des de la plaça Espanya fins al Parlament, sense interferir, però en cap moment en l'arribada dels estudiants a les proves de la selectivitat. Ara anem cap a Madrid, després de la treva política que provoca la visita del Papa. Avui, un cop més, al Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP aprofitarà aquesta sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats populars preguntaran als ministres sobre corrupció. Àngels Lafuente.
21: El PP no afluixa i torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista, però la Moncloa ho nega. Elma Sáiz, ministra, y Esther Muñoz, portaveu del PP.
22: Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de 10 que nunca hubiera tolerado.
23: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
21: Pressió del PP sobre el govern, a la qual també s'afegirà Junts. A la sessió de control d'avui, Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció.
0: I us ho dèiem en titulars, Adif i Rodalies culpen Siemens de l'aturada total d'ahir del servei i anuncien accions legals. Traslladen a Siemens la responsabilitat de les incidències al centre de control de l'estació de França, que va fer caure el servei de Rodalies a tot Catalunya en dues ocasions i que van provocar retards generalitzats. Siemens és l'encarregat de donar suport informàtic per fer funcionar els sistemes d'Adif i, per tant, segons l'operadora, el responsable dels errors en el servei, Ángel Contreras, és director d'Adif a Catalunya.
24: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant, per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
0: Segons han detallat fonts ferroviàries a 3CAT Info, feia dies que un dels servidors del centre de control de DIF fallava i ahir van anar els tècnics de Siemens que, en intentar arreglar l'avaria, haurien fet caure tot el sistema. És el segon cop que passa aquest any. Doncs arribats a un quart de nom, anem precisament a veure com funcionen avui els serveis públics, els serveis de transport públic, també com tenim les carreteres ara a primera hora. Equip Viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia, doncs a aquesta hora es mantenen les retencions en punts habituals direcció cap a Barcelona. Destaquem cua la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat. Aquí hi ha un carril tallat per obres i a la ronda litoral, a la zona franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. També retencions a la C16, en aquest cas un accident talla un carril a Sallent, sentit Berga. Avui, que recordem-ho, l'accés amb vehicles a l'entorn de Montserrat està tallat per la visita del Papa, només s'hi pot accedir amb transport públic. També hi ha restriccions a la mobilitat al centre de Barcelona, tallada la circulació a l'entorn de la Sagrada Família, des de la plaça dels Cinc d'Oros fins al carrer de la Pany, entre els carrers de Provença i Còrsega, i es manté el tall a l'entorn de la Catedral i de Sant Agustí al Raval. Pel que fa al transport públic, atenció, perquè aquesta visita del Papa també genera alteracions al servei de metro i bus, al seu pas per les zones que visitarà el Papa. A banda, es reforça el servei tant a Rodalies com a ferrocarrils, metro, bus i el tramvia.
2: El temps.
0: Enric Agut.
3: Encara s'estan produint alguns ruixats dispersos de comarques de Girona, de Barcelona, tendències que vagin a la baixa. I a mig matí ja no plogui. I després a la tarda que reprodueix algun ruixat a l'àmbit del Pirineu. Aquesta nit matinada ha entrat una banda de núvols amb precipitacions per la meitat nord. També han caigut alguns ruixats a la Ribera d'Ebre, Priorat, el Segrià, però han estat més puntuals. De moment portem un total de 16 litres d'os de Balaguer o també 13 Artesa de Segre. També destaquen, per exemple, a 11 litres a Castellnou de Bages, a Sort 10 litres, Cardona al voltant dels 10 litres, o Cantoni Gros a Osona 9 litres. Com deia, tot això ha d'anar a la baixa i a la tarda pot tornar algun ruixat puntual al Pirineu, precipitacions molt puntuals. A la temperatura, avui la diurna en tendència a ser més baixa. Avui s'espera que les màximes més elevades no superin els 30 o 31 graus. Per exemple, s'espera aquest valor a Balaguer, Mollerussa o Lleida. Cap a la costa, amb valors al voltant dels 25-26, estones amb sensació de deixar fogor. Per exemple, es pot arribar als 26 a Tarragona o 25 a Barcelona. I on es quedaran curtes és a Viella, aquí amb un ambient més fresc, les màximes al voltant dels 17 graus.
2: Tresca Info. Vols estudiar una enginyeria?
4: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
5: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
4: Participa en la jornada de portes obertes del 16 de juny. EUS.cat.
7: Maria, els tens?
8: Oh, fa un any que els preparo.
7: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
8: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
7: O sigui, ja bufo.
8: Bufa! Bufa!
25: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta tarda.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts d'un quart de nou, obrim ara plana internacional. Els Estats Units donen per acabada l'operació militar de resposta contra l'Iran per l'abatiment d'un helicòpter Apache de l'exèrcit nord-americà. Washington assegura que els bombardejos han estat proporcionats i confia que no impedeixin una eventual negociació amb Teheran. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària afirma haver atacat objectius dels Estats Units a la regió. Washington, Oriol Serra.
6: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
9: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
6: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units.
0: I nit d'aldarulls a Belfast, enmig de les protestes anti-immigració de l'extrema dreta, l'endemà que un refugiat sudanès intentés decapitar un home de raça blanca al mig del carrer, centenes de persones s'han manifestat i s'han incendiat autobusos, cotxes i un edifici sencer ha quedat envoltat per les flames. Els bombers han hagut d'evacuar els veïns i les autoritats nord-irlandeses han fet crides a la calma a Londres. Quim Olivares.
10: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, acompanyada de la sotsprimera ministra, la unionista Emma Little-Pegley, feien una crida a la calma davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta i donaven suport a les minories ètniques que viuen a Irlanda del Nord. Sentim-les totes dues.
11: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones aquí no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
12: Sou la nostra comunitat, formeu part d'Irlanda del Nord i farem tot el possible per protegir-vos també.
10: La policia descarta el mòbil terrorista de l'atac.
0: I la NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis, l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per tres nord-americans i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per a l'any que ve, orbitarà la Terra durant dues setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna, prevista per al 2028, concretament per provar com s'acobla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabrica les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba espacial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I ara cultura. I us hem de parlar d'un nou festival de música a Barcelona. S'instal·la a partir d'avui al Port Vell de la ciutat i s'estrena amb el retorn als escenaris després de 8 anys de Rosana. Fins al 29 de juny el festival portarà també a la ciutat noms com The Cardigans, els estem escoltant de fons, també Alan Parsons, Project, Gypsy Kings o Rufus Wainwright. Ens ho explica la Montse Pujol.
13: El cicle de concerts del Festival Blau Marí portarà al Port Vell de Barcelona artistes nacionals i internacionals. Davant

0: The Cardigans, pues què vols que et digui? Per mi és una banda que he escoltat molt de temps i que personalment m'agrada molt, que fa més de 20 anys que venen, i que és una banda que no acostuma a fer gires, que a l'estiu pues, fan 4, 5, 6 concerts.
1: I aquests concerts els seguiran les actuacions dels legendaris Gypsy Kings, Joss Stone, Nile Rodgers and Chic, Alan Parsons Live Project, la banda britànica James, Sau, Joel López, Carlos Núñez i una nit d'òpera amb La Traviata, en una producció de l'Òpera Popular de Barcelona. El tancament del cicle del Festival Blau Marí serà el 28 de juny amb el cantant i compositor Rufus Wainwright. I de manera complementària, el cartell principal del festival comptarà amb el Moll Blau Marí, un escenari pensat com a punt de descobriment de talent en un entorn privilegiat davant del mar. Al juny hi actuaran noms com Leiton, Raquel Rua, Belén Natalí i Son de l'Aire.
2: Audal Serra, molt bon dia.
3: Bon dia. El Barça de bàsquet s'estrena al play-off de semifinals de la Lliga ACB amb una contundent victòria davant el Tenerife per 167, que li permet sumar l'1-0 en aquesta eliminatòria, que és un màxim de 5 partits. De la Lliga a un 167 amb domini blaugrana de cap a peus, que el situa ara mateix 1-0 a la sèrie, com dèiem, de 5 partits. Xavi Pasqual no amagava al final del partit la seva satisfacció per la victòria, tot i que la sèrie tot just ha començat.
4: Ha estat un dia fantàstic, ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
3: Demà jugarà el segon partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife, novament al Palau Blaugrana. Mentrestant, el torn avui dimecres serà pel Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València Bàsquet. El tècnic de la penya, Dani Miret, parla de quines poden ser les claus de l'eliminatòria.
5: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important i és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
3: El València Joventut començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
6: 3CAT Info.
3: I en hoquei patins, l'Igualada tornarà a disputar una final de l'hoquei Lliga 22 anys després, el superà i el Barça en el cinquè i definitiu partit de les semifinals per 1-2. Sentim el capità de l'equip igualadí, Roger Bars.
7: Els últims 3 partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes i avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
3: El d'ahir també va ser el darrer partit del porter i capità del Barça, Sergi Fernández, després de 16 temporades.
8: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
3: A la final, Igualada s'enfrontarà al Liceu. El primer partit es jugarà a la Corunya aquest divendres. Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que va aconseguir la classificació per la final. Els blaugranes van tornar a superar el Movistar Inter, aquest cop per 5-6 a la pròrroga del segon partit de semifinals. A més d'aconseguir la classificació per la final, els de Javi Rodríguez s'han assegurat també el bitllet per disputar la pròxima edició de la Champions després de 2 anys d'absència.
9: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga. Ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
3: El rival del Barça de futbol sala a la final sortirà de l'altra semifinal que enfronta el Palma i el Pozo de Murcia i que avui jugaran el segon partit. De moment dominen els murcians per una victòria a 0.
6: 3CAT Info.
3: En futbol, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez darrerament sobre el cas Negreira.
10: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
3: Juste va explicar també durant la setmana

0: l'assemblea del Senat del Barça que l'esforç econòmic dels últims anys els ha tornat a situar en l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga. Mentrestant, el Madrid ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, una oferta que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat remetent-se a la clàusula de rescisió. Fonts del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es plantegen cap canvi en l'estratègia per fitxar el jugador. D'altra banda, José Mourinho ja és a Madrid i avui mateix podria ser presentat com a tècnic de l'equip blanc en el que seria la seva segona etapa. El Benfica va comunicar ahir que el Madrid ja ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el vistiplau.
1: 3Cat Info.
0: D'altra banda, la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any que ve, després de superar Islàndia a domicili per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. I en waterpolo, avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina amb la presència de dos equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró. El Sant Andreu, l'actual campió, s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a partir de les 7 i més tard, a les 9, el Mataró, recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos. Mentrestant, demà dijous, també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina amb la presència d'un altre equip català, en aquest cas l'Atlètic Barceloneta.

0: 3CAT Info.
1: 9:15, tornem a actualitzar la situació carreteres i transports públics. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Unes obres de la B20 a Santa Coloma tallen un carril sentit Montgat i provoquen cua en tots dos sentits de la marxa, que també afecta la ronda litoral a Santa Trias, sentit Trinitat. Avui que també estem pendents de les afectacions a la mobilitat per la visita del Papa. Recordem que l'accés amb vehicles a l'entorn de Montserrat està tallat, només s'hi pot accedir amb transport públic. També hi ha restriccions a la mobilitat al centre de Barcelona que alteren el servei de metro i diverses línies de bus.
1: Ara ho comentava la Clàudia, avui jornada central de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV entrarà avui a Brianzú, on es trobarà amb un grup d'internes. D'allà es dirigirà fins a l'abadia de Montserrat a motiu dels actes del mil·lenari del monestir. El Papa acabarà la seva estada a Catalunya amb l'acte central, la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb la commemoració del centenari de la mort de Gaudí. Altres qüestions de les que estem pendents avui, segona jornada de la selectivitat. Avui toquen els exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. I a Madrid, d'aquí mitja hora amb el comptada, nova sessió de control. El president espanyol Pedro Sánchez al Congrés serà un cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo. Des d'ara i fins les 9 també us explicarem que el govern talibà de l'Afganistan ha reprimit a trets una protesta ciutadana per la detenció d'una trentena de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim o de portar maquillatge. No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals. També que a Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, ha estat investit president per tercer cop consecutiu, el segon que ho fa amb el suport de Vox. I també passarem per Lleida, on ens explicaran que l'arxiu municipal ha obert al públic l'arxiu digital d'Alfons Ricard Viñas. L'objectiu és difondre la figura d'aquest prestigiós pianista lleidatà. En esports, Audal Serra, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: El Barça de bàsquet comença els play-offs de semifinals de la Lliga ACB amb una contundent victòria.
3: Els de Xavi Pascual s'imposen clarament al Tenerife per 100-67 i dominen la semifinal per 1-0. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València.
1: I el temps, els ruixats dispersos de les últimes hores s'aturaran, s'obriran clarianes i a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura avui lleugerament més baixa, els valors més elevats se situaran al voltant dels 30 graus. Passen 3 minuts de 9:15, jornada central de la visita papal a Catalunya. Avui Lleó XIV engegarà els actes amb la visita a la presó de Brians abans de desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. Ja a la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí per culminar els actes amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Comencem a la presó de Brians, a Sant Esteve Sarrovires, i tenim la Montse Poblet.
4: A Can Brians el papa es trobarà amb 80 interns i internes de Brians 1 i 2 i també de Batrà. Són els que habitualment participen de les activitats pastorals i també les internes que van cosir l'estola que el president Salvador Illa va regalar al papa quan va visitar Roma. El pas de Lleó XIV per Can Brians s'interpreta com un gest de l'Església per visibilitzar els oblidats i així ho viu la Josefina, una de les dues internes escollides per parlar amb el pontífex.
5: Que li diré és que estic molt emocionada, molt agraïda de que ens vingui a veure i que s'hagi acordat de nosaltres, dels interns, també. Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts.
4: L'acte a Brians serà breu, només 20 minuts. L'obriran les internes cantant Ayúdame a caminar i el tancaran cantant una estrofa del Virolai.
1: I a Montserrat, tot apunta també per l'arribada del papa, serà aquest migdia. Els accessos per carretera estan tallats, però ja des d'ahir, excepte per a vehicles autoritzats. Els fidels que tenen una reserva per veure el pontífex han de pujar amb cremallera o l'aeri al monestir de Montserrat. I tenim la Maria Guixà.
6: La comunitat benedictina de Montserrat torna a rebre un papa 44 anys després. L'últim a trepitjar aquesta muntanya va ser Joan Pau II, va ser el novembre del 1982, en una jornada marcada per la boira i per la pluja intensa. Avui Montserrat també es lleva emboirat, però amb tota la logística a punt per rebre el pontífex. Des de la comunitat benedictina, el sotsprior i majordom Bernat Juliola explica que el papa s'endurà el millor dels records possibles de Montserrat.
7: Li regalarem una imatge de la Mare de Déu de Montserrat. És una imatge que no és tan gran com l'original, però ens va semblar que el millor regal que li podíem fer és que s'emportés una imatge de la Mare de Déu, no? Que és la cosa més preuada que tenim aquí a Montserrat.
6: Declaracions de Bernat Juliol a la Nit dels Ignorants, on també va explicar que el català serà ben present aquí a Montserrat.
7: 90% en català, hi ha un moment que saluda els bisbes que han vingut de fora en castellà i que fa una salutació en castellà, però el Parlament és 90% en català.
6: El papa serà a Montserrat fins a 3:45 de la tarda.
1: I per veure com va aquesta arribada de fidels a l'abadia de Montserrat, recordem, hi han d'accedir amb aeri o en cremallera cap a Monistrol de Montserrat. Toni Forteza.
0: Des de primera hora, petits grups de persones avancen pels accessos habilitats cap al monestir. Il·lusió i expectació, i de moment, sense aglomeracions i amb un moviment constant de gent. L'Eulàlia i el Josep destaquen la sensibilitat del papa amb Catalunya.
8: Molta emoció perquè que vingui el papa aquí a Catalunya. I després del que vam veure ahir a l'estadi, també que l'esforç que ha fet per parlar en català, també això em va emocionar, però les seves paraules, doncs, la veritat que em van arribar al cor.
9: Evidentment, pujar a Montserrat, per mi personalment, si més no, és especial, no? És un lloc emblemàtic pel nostre país, amb molt de significat i tota la força que té la muntanya per la Mare de Déu i pel que significa per Catalunya.
0: En Daniel i la Raquel apunten la possibilitat de poder viure l'espiritualitat avui a Montserrat.
10: Estar tots junts en comunitat amb el papa i res, passar el dia pregant tots junts i res, un dia tranquil aquí a Montserrat.
11: Bueno, perquè crec en ell.
0: Molta presència policial i mesures de control i seguretat als peus del funicular. Tothom amb la mirada posada en l'acte que el papa presidirà al monestir. Una cita que ha convertit Montserrat avui en el centre d'atenció religiosa institucional.
1: I ahir el pontífex va aplegar milers de persones dins i fora de l'estadi olímpic Lluís Companys, on va fer la vetlla de pregar, i en el seu discurs el papa va intercalar el català i el castellà i va convidar els assistents a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
12: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
1: Fidels, famílies i grups de parròquies vinguts de tot Catalunya van omplir les grades en un ambient intens marcat per la música, la pregària i una forta presència de joves. Cèlia Forment.
2: A l'estadi s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses. Les grades completament plenes amb un públic entregat que ha omplert el recinte molt abans de l'arribada del papa Lleó XIV.
13: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
14: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
2: Grups vinguts de diferents punts del país i també de fora amb banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
15: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
2: Entre el públic, banderes i samarretes personalitzades amb missatges en una prèvia que ha combinat la música i la pregària i ha anat fent créixer la intensitat emocional també entre els més joves.
16: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
17: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
18: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
2: L'estadi lluïa com una bandera del Vaticà, amb les butaques de les grades i els passadissos tenyits de groc i blanc. L'escenari, amb una gran escalinata, l'ha presidit una creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que beneirà demà al pontífex, i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. Tot plegat ha acabat amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 6 minuts i arribarem a 9:15. Canviem de qüestió. A l'Afganistan, el govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. La mobilització arriba després que el govern afganès iniciés una campanya en què s'han detingut una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és una de les representants de l'ONU per a l'Afganistan.
20: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
1: De moment no hi ha constància oficial que la repressió hagi fet víctimes, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones. I la Unió Europea vol castigar més bancs russos amb el 21è paquet de sancions, així com el sector energètic i pesquer. Brussel·les ha presentat les noves represàlies, que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa per als exsoldats russos. Úrsula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
21: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
1: Sobre el terreny, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea, la península controlada per Rússia. I en política, i a Castella i Lleó, el popular Alfonso Fernández Mañueco ha estat investit president per tercer cop consecutiu, el segon amb el suport de Vox.
22: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
1: Vox n'ha tret un acord que inclou el seu famós principi de prioritat nacional, que vol dir que no donaran prestacions públiques als immigrants que, segons ells, no demostrin que contribueixen a la prosperitat d'Espanya. L'extrema dreta també ha guanyat una vicepresidència i tres conselleries del govern de Castella i Lleó. Per cert que ahir els dos partits ja van començar a negociar també per formar govern a Andalusia. En economia, el Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'edició anterior. Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
23: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
1: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. I una cinquantena de sommeliers estan reunits dos dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició, la guia, hi afegirà una puntuació popular, és a dir, feta pels amants del món del vi. Vilamalla, Laia Claret.
24: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats, escomosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
25: Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució. Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
24: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
25: Clients, base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
24: La nova guia es publicarà al novembre.
1: I els bombers preveuen una campanya forestal complexa a les comarques gironines perquè les altes temperatures de l'estiu poden coincidir amb ventades fortes. Núria Pereira.
26: El cap dels bombers a Girona, Jordi Martín, concreta que es vigila especialment la Garrotxa i el Ripollès perquè hi ha arbres tombats, molta vegetació morta i dificultats en alguns accessos. Considera que més que mai són un polvorí.
27: És un combustible molt sensible per qualsevol incendi. I també és una vegetació que també doncs, s'ha vist molt afectada per aquestes, no només doncs, poca precipitació, sinó també per les ventades i, per tant, està en una situació, arbres tombats, col·lapse doncs, dels nostres accessos perquè ens genera doncs, com una mena de polvorí davant doncs, les situacions que havien tingut fins ara.
26: Aquest estiu a les comarques de Girona hi ha desplegats 760 bombers entre professionals i voluntaris amb el reforç de 84 auxiliars forestals.
1: I el Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés de la ciutadania a algun espai de la zona del risc pel focus de pesta porcina africana a Collserola. El conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals afectats per aquesta crisi s'han reunit telemàticament per abordar aquesta possibilitat. Tot i això, la conselleria insisteix que cal ser prudents perquè el final de la crisi encara està lluny. lluny. Carles Brugaroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, explica això.
3: Es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, eh? Per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
1: La conselleria, per la seva banda, estén la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat. Tres quarts de nou, tornem a fer cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia, com ho tenim?
2: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora unes obres de la B20 a Santa Coloma segueixen tallant un carril sentit Montgat i provoquen cua en tots dos sentits, que també afecta de retruc la ronda litoral a Sant Adrià, sentit Trinitat, i a l'AP7 a Santa Perpètua, sentit Tarragona. Aquí tenim retencions, en aquest cas per un accident, hi ha un carril tallat. Avui que recordem-ho, l'accés amb vehicles a l'entorn de Montserrat està tallat per la visita del Papa, només s'hi pot accedir amb transport públic. Al centre de Barcelona, tallada també la circulació a l'entorn de la Sagrada Família, des del Passeig de Gràcia fins al carrer Lepant i entre els carrers València i Còrsega, i es manté també el tall a l'entorn de la Catedral i de Sant Agustí, al Raval. Pel que fa al transport públic, atenció, perquè hi ha alteracions. A les línies de metro L2 i L5 no paren a la Sagrada Família, la parada està tancada i una quinzena de línies de bus tenen parades anul·lades a la zona de la Sagrada Família.
19: El temps.
1: Enric Agut.
4: Encara fins a mig matí pot caure algun ruixat a comarques de Girona, Barcelona, Pirineu, puntuals, amb tendència a anar a la baixa i retirant-se. A la tarda pot tornar alguna gotallada al Pirineu i al Prepirineu, amb algun ruixat puntual, alguna cortina de pluja molt aïllada, mentre que la resta tindrem moltes més clarianes. Al llarg de les últimes hores ha plogut, sobretot a la meitat nord, amb ruixats. Alguna tempesta hem tingut alguna llampagada a l'Alt Pirineu. Els registres més importants, 16 litres a Os de Balaguer, Artesa de Segre també un total de 13. I pel que fa a la temperatura, avui la màxima es queda una mica més curta, els valors més elevats situats al voltant dels 31 graus, per exemple a Lleida, Mollerussa, Balaguer, també Tortosa pot arribar als 30, a la costa la temperatura al voltant dels 25-26 amb una mica de sensació de xafogor si ens movem a les màximes més curtes cap a la Vall d'Aran, per exemple a Viella, amb un valor al voltant dels 17-18 graus.
19: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Passant un parell de minuts de 3 quarts de 9, ara Cultura. Us ho avançàvem en el sumari. L'Arxiu Municipal de Lleida ha obert al públic aquesta setmana l'arxiu digital del fons Ricard Vinyes. L'objectiu és donar a conèixer la figura del prestigiós pianista lleidatà. Són 1.600 documents que la família va donar a l'Ajuntament de Lleida coincidint amb l'any Vinyes per commemorar els 150 anys del naixement de l'il·lustre intèrpret Pere Joan Álvarez.
5: El fons Vinyes inclou, entre altres, 130 fotografies, més de 300 programes de concert, 147 cartes i postals, un centenar de partitures i 27 obres d'art. L'arxiu digital d'Alfons Vinyes és fruit del treball fet per l'Arxiu Municipal de Lleida, que durant mesos ha inventariat, descrit i digitalitzat tot el fons, format per 1.600 documents que la família de Vinyes va donar a l'Ajuntament de Lleida entre els anys 50 i 70 del segle XX. El comissari de l'any Vinyes, Màrius Bernadó, afirma que la digitalització facilitarà la seva consulta a tothom, experts i ciutadania en general.
6: I investigadors, curiosos, la ciutadania en general, doncs hi pot tindre accés i pot arribar a conèixer millor la importància d'aquest músic lleidatà i per què doncs, valgui la pena aquesta commemoració.
5: Bernadó afegeix que a partir d'ara es tenen els ingredients per avançar en l'estudi de Vinyes.
6: Ara ja tenim els ingredients a la nevera, ara és quan ha d'entrar el cuiner, no? D'entrar els cuiners i hem de començar a preparar plats, no? Hem de començar a dissenyar estratègies per conèixer millor realment el que va fer. Ara el que hi ha allà és el material en brut. Ara aquest material l'hem de fer treballar.
5: En una primera fase es fa accessible la meitat del fons, que ja es pot consultar en línia a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. La resta es preveu que es puguin consultar aquest estiu. Tot plegat es va posar en marxa l'any passat amb l'inici de l'any Vinyes, de commemoració dels 150 anys del seu naixement.
1: gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov van mostrar ahir al vespre el seu virtuosisme en peces de Xostakovich o Brahms. Barcelona, Marc Ruiz.
0: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardó, destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
7: Aquest repertori pot expressar molt bé la virtuositat del quartet i de Melnikov. I, per altra banda, hi ha una altra part que coincideix amb el repertori Casals, no? Per tant, és una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i, justament, aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
0: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una altra peça de gran modernitat, el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments que fan referència a la guerra, un combat inquietant ple de tensions entre les cordes que el violoncel sembla que acabi calmant per acabar la peça desapareixent de mica en mica, però remarcant la idea de la transformació i que les coses mai no poden tornar a ser com abans. El quartet té l'emoció a la punta dels dits i no freguen només les cordes amb l'arquet, sinó que activen alguna cosa dins del públic que els escolta. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
7: És la pau, però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
0: El concert acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels ocells, una nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.

0: I avui que es commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, també us expliquem que Gaudí té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Reus, Manel Sastre.
1: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
2: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià. I després, damunt del banc, hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí, que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
1: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
0: I el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, dissenyat per Gaudí i fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i també activitats per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. El museu comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per a mostres temporals i una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball de l'arquitecte. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Imma Fondavila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, impulsora d'aquest projecte.
3: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
0: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà, les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que manté actualment el centre. I encara un darrer apunt, tres projectes catalans i la reforma del monestir aragonès de Sixena han estat guardonats als Premis Arquitectura 2026, que es van lliurar ahir al vespre a Madrid. La recuperació de l'accés al castell de Rupit de l'estudi Carles Enric ha rebut el Premi d'Arquitectura per la seva integració en el paisatge. En l'àmbit urbanístic, el jurat ha premiat el Pla de Millora Residencial de la Fira de Barcelona i la Model pel seu equilibri entre tradició i innovació i, finalment, la rehabilitació del mercat de Santa Caterina, que l'estudi Miralles Tagliabue va realitzar fa 20 anys. Ha rebut el Premi a la Permanència com a infraestructura clau per al seu entorn, que és Ciutat Vella. D'altra banda, el projecte de reforma del monestir de Sixena, a l'Aragó, ha guanyat el Premi Rehabilitació.
4: Esport.
0: Eudald Serra, molt bon dia.
5: Bon dia i bona hora. El Barça de bàsquet s'estrena al play-off de semifinals de la Lliga ACB amb una contundent victòria davant el Tenerife per 167, que li permet sumar l'1-0 en aquesta eliminatòria, que és a un màxim de 5 partits. Xavi Pascual no amagava al final del partit la seva satisfacció per la victòria, tot i que la sèrie tot just ha començat.
6: Ha estat un dia fantàstic. Ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
5: Demà jugarà el segon partit d'aquesta eliminatòria entre el Barça i el Tenerife, novament al Palau Blaugrana. Mentrestant, el torn avui dimecres serà pel Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València Bàsquet. El tècnic de la penya, Dani Miret, parla de quines poden ser les claus d'aquesta eliminatòria.
7: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa, doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important i és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
5: El València Joventut començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I en hoquei patins, l'Igualada tornarà a disputar una final de l'hoquei Lliga 22 anys després, el superà i el Barça en el cinquè i definitiu partit de les semifinals per 1-2. Sentim el capità de l'equip igualadí, Roger Bars.
8: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes i avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
5: El d'ahir també va ser el darrer partit del porter i capità del Barça, Sergi Fernández, després de 16 temporades al club.
9: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix.
4: sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal, però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
5: A la final Igualada s'enfrontarà al Liceu, el primer partit es jugarà a la Corunya aquest divendres.
9: 3CAT Info.
5: Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que va aconseguir la classificació per la final. Els blaugranes van tornar a superar el Movistar Inter, aquest cop per 5-6 a la pròrroga del segon partit de semifinals. A més d'aconseguir la classificació per la final, els de Javi Rodríguez s'han assegurat també el bitllet per disputar la pròxima edició de la Champions després de 2 anys d'absència.
10: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga. Ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
5: El rival del Barça de futbol sala a la final sortirà de l'altra semifinal que enfrontarà o que enfronta el Palma i el Pozo de Múrcia, que avui jugaran el segon partit. De moment dominen els murcians per 1-0.
9: 3CAT Info.
5: En futbol, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions constants que ha fet Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
11: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
5: Mentrestant, el Madrid ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, una oferta que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat remetent-se a la clàusula de rescisió. Fonts del Barça asseguren que tenien coneixement d'aquesta oferta del Madrid i que no es planteja cap canvi en l'estratègia per fitxar aquest jugador. D'altra banda, José Mourinho ja és a Madrid i avui mateix podria ser presentat com a tècnic de l'equip blanc en el que seria la seva segona etapa. El Benfica va comunicar ahir que el Madrid ja ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de Mourinho. Encara en futbol, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any que ve després de superar Islàndia a domicili per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. I un apunt més de futbol, perquè l'Almeria és el primer equip classificat pel play-off final d'ascens a primera divisió després de guanyar el Castelló per 3-2. A l'anada hi va haver empat a 1. Avui es jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Màlaga i el Les Palmes. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1. I en waterpolo, avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina, amb la presència dels dos equips catalans. El Sant Andreu, l'actual campió, s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a partir de les 7 i més tard a les 9 al Mataró a l'Olympiacos.
9: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, doncs a aquesta hora hi ha retencions d'uns 4 quilòmetres a l'AP7 a Santa Perpètua, sentit Tarragona. Hi ha un carril tallat per un accident entre dos camions. Retencions també a la C58 a Montcada, sentit Sabadell. Aquí també hi ha un carril tallat, en aquest cas per una avaria. I unes obres a la B20 a Santa Coloma segueixen tallant un carril sentit Montgat i provoquen cua en tots dos sentits de la marxa.
0: Una visita a la presó de Brians obre l'agenda del Papalló 14 en la jornada central de la seva visita, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, anirà al monestir de Montserrat i haurà visitat l'església de Sant Agustí del barri del Raval a Barcelona. A l'acte multitudinari d'ahir a l'estadi olímpic Lluís Companys, el pontífex va reclamar a Catalunya que sigui un país acollidor, on tothom sigui respectat i estimat. Una emotiva vetlla amb participació dels joves, en què la intervenció de Lleó XIV va alternar el català i el castellà. Segon dia de selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues averies que hi van aturar la circulació de trens i després van provocar força retards. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. Als Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta. Les protestes antiimmigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sense cremats. Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer. I la cantautora canària Rosana estrena avui un nou festival de música a Barcelona. És el Blau Marí, que s'instal·la al Port Vell fins a final de mes i que programa diversos noms com The Cardigans, Alan Parsons, Gypsy King i Rufus Wainwright.
2: Esports.
0: Altal Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça de bàsquet s'adjudica el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga CB, superant clarament el Tenerife per 100-67. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València. L'Igualada jugarà a la final de l'hoquei Lliga Masculina contra el Liceu després de superar el Barça en el cinquè i definitiu partit de semifinals per 1-2. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça també es classifica per la final després de guanyar la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga del segon partit.
0: Els ruixats dispersos de les últimes hores s'aturaran, s'obriran clarianes. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura serà lleugerament més baixa. Els valors més elevats se situaran al voltant dels 30 graus de temperatura.
2: 3Cat Info.
0: 9 i pràcticament 4 minuts. Us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom. Benvinguts. Doncs bé, després de la treva política que ha provocat la visita del Papa, avui un cop més al Congrés és escenari d'un nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats del PP preguntaran als ministres sobre corrupció. De seguida anirem al Congrés dels Diputats. Els primers a intervenir serà Junts per Catalunya i després serà Bildu. En qualsevol cas, podrem copsar si aquest ambient que va demanar el Papa de no polaritzar i d'entendre's es dona o no avui en aquest escenari del Congrés dels Diputats, quan ja porten diverses sessions amb enfrontaments força complicats entre uns i altres.
2: 3Cat Info.
0: I ara de seguida ens n'anem cap al Congrés.
4: La presidència somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir el punto 19 correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Lo acuerdo así la Cámara? Perfecto. En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día y empezamos ahora con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera.
5: Muchas gracias, presidenta. Señor Sánchez, 12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados. Y para taparlo todo, ha llegado a practicar delincuencia de Estado. Hace dos años, en el hilo del caso Ábalos, le dije que usted lo sabía y lo tapó. Le aseguro que entonces no me imaginaba que usted pudiese llegar a este límite, pero es evidente que usted no tiene límites. Al final, sí que pasará la historia. Lo hará como inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de nuestra democracia. Su gestapillo no será recordada por su pericia ni por sus éxitos, pero los tribunales, los jueces, la Fiscalía Anticorrupción, la Policía UDEF y la Guardia Civil sí será respetada por la democracia decente. Sí será respetada por la España democrática. Mire, la financiación de las primarias con dinero de la prostitución, y usted no sabía nada. Sus dos manos derechas competían por el dinero de las mordidas en obra pública, y usted no sabía nada. Corrían billetes por Ferraz y se pagaban orgías y cloacas con dinero público, y usted no sabía nada. La SEPI rescataba empresas a través del tráfico de influencias, y usted no sabía nada. Zapatero parece que era la joya de una trama internacional corrupta, y usted no sabía nada. Pero usted no se cansa de tomarle el pelo a los españoles, señoría. ¿Pero a quién se cree que está gobernando? Mire, como ha participado con tantísimo fervor en la visita del Papa, ya sabrá que se puede pecar, delinquir, por obra u omisión. Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Es lo que está proponiendo esta Cámara, la mayoría incluso de los grupos que le han apoyado. Usted está ignorando al Poder Legislativo porque teme al Poder Judicial. Por eso le pregunto, ¿hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles? Muchas gracias, señoría.

0: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
1: Ostres, Pedrín!
0: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
1: Encara estic païnt. Ploraré molt.
2: Quanta guerra! Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info. Esports.
4: Eudald Serra, bon dia.
5: Bon dia. El Barça de bàsquet s'estrena al play-off de semifinals de la Lliga ACB amb una contundent victòria davant el Tenerife per 167, que li permet sumar l'1-0 en aquesta eliminatòria, que és un màxim de 5 partits. L'entrenador Xavi Pascual no amagava al final del partit la seva satisfacció per la victòria, tot i que la sèrie tot just ha començat.
6: Ha estat un dia fantàstic, ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
5: Demà jugarà el segon partit d'aquesta eliminatòria entre el Barça i el Tenerife, novament al Palau Blaugrana. Mentrestant, el torn avui dimecres serà pel Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València Bàsquet. El tècnic de la penya, Dani Miret, parla de quines poden ser les claus de l'eliminatòria.
7: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important i és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
5: El València Joventut començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir a la transmissió que en farem per l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I en hoquei patins, l'Igualada tornarà a disputar una final de l'hoquei Lliga 22 anys després, el superà i el Barça, en el cinquè i definitiu partit de les semifinals per 1-2. Sentim primer el capità de l'equip igualadí, Roger Bars.
8: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
5: D'altra banda, el d'ahir va ser el darrer partit del porter i capità del Barça, Sergi Fernández, després de 16 temporades al club.
9: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
5: A la final, l'Igualada s'enfrontarà al Liceu. El primer partit es jugarà a la Corunya aquest divendres. Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que va aconseguir la classificació per la final. Els blaugranes van tornar a superar el Movistar Inter, aquest cop per 5-6 a la pròrroga del segon partit. A més d'aconseguir la classificació per la final, l'equip que entrena Javi Rodríguez s'ha assegurat també el bitllet per disputar la pròxima edició de la Champions després de 2 anys de no jugar-la.
10: Sí, y bueno, pero esto no para aquí, o sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
5: El rival del Barça a la final sortirà de l'altra semifinal que enfronta el Palma i el Pozo de Múrcia i que avui jugaran el segon partit. De moment dominen els murcians per 1-0.
3: 3CAT Info.
5: En futbol, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les insinuacions que ha fet Florentino Pérez diverses vegades sobre el cas Negreira.
11: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
5: Mentrestant, el Madrid ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, una oferta que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat remetent-se a la clàusula de rescisió. D'altra banda, José Mourinho ja és a Madrid i avui mateix podria ser presentat com a tècnic de l'equip blanc en el que serà la seva segona etapa. El Benfica va comunicar ahir que el Madrid ja ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de Mourinho.
3: 3CAT Info.
5: Encara en futbol, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any que ve, després de guanyar Islàndia a domicili per 1-6. I un apunt més, perquè l'Almeria és el primer equip classificat

classificat pel playoff final d'ascens a primera divisió després de superar-hi el Castelló per 3-2. A l'anada hi va haver empat a 1. Avui es jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Màlaga i el Les Palmes. A l'anada van guanyar els andalusos per 0-1. I en waterpolo, avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina amb la presència de dos equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró. El Sant Andreu, l'actual campió, s'enfrontarà al Ferencváros d'Hongria a partir de les 7 i més tard a les 9 el Mataró, recent campió de Lliga, s'enfrontarà a l'Olympiacos. Mentrestant, demà dijous, també a Malta, començarà la Final Four de la Champions masculina amb la presència de l'Atlètic Barceloneta.

0: Dos quarts de deu del matí. Fins a aquesta hora hem pogut seguir la sessió de control al president espanyol Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. Alberto Núñez Feijóo insisteix que convoqui eleccions davant els casos de suposada corrupció que esquitxen el PSOE, i el president del govern espanyol referma que acabarà la legislatura, que els ciutadans el van escollir per 4 anys i que pense arribar-hi. A la sessió de control al govern espanyol, Míriam Nogueres, de Junts, també ha retret a Sánchez que no faci res per Catalunya ni pel català. Ha arribat a dir que ha abandonat Catalunya. A partir d'ara ens centrarem en el pavelló 14, una visita a la presó de Brians sobre l'agenda del pontífex en la jornada central de la seva visita, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, haurà anat al monestir de Montserrat i haurà visitat l'església de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona. I parlarem també de la selectivitat. Avui es compleix el segon dia. Els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. També aquest serà el primer estiu en què les Terres de l'Ebre disposen ja de la Via Verda, Val de Zafán, enllestida. La infraestructura recorre des de la Terra Alta fins al Delta de l'Ebre i connecta els dos parcs naturals. I en esports d'Audal, el Barça de bàsquet comença els play-offs de semifinal de la Lliga ACB amb una contundent victòria.
1: Els de Xavi Pascual s'imposen clarament al Tenerife per 100-67 i dominen la semifinal per 1-0. Avui s'estrena el Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València.
0: El temps, els ruixats dispersos de les últimes hores s'aturaran, s'obriran clarianes. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb precipitacions febles i puntuals. La temperatura serà lleugerament més baixa i els valors més elevats se situaran al voltant dels 30 graus de temperatura. Dos quarts de deu i dos minuts, com us dèiem, jornada central de la visita papal a Catalunya. El Lleó 14 engegarà els actes d'avui amb la visita a la presó de Brians abans de desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. Ja a la tarda visitarà l'església de Sant Agustí per culminar els actes amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Comencem anant a la presó de Brians. Sant Esteve Sesrovires, Montse Poblet.
2: L'acte del papa Brians serà curt però ple de simbolisme. Vol ser un senyal de l'acompanyament que l'església fa als oblidats, als que estan al marge de la societat. Hi participaran 80 interns i internes de Brians 1 i 2 i de Batràs, que estaran al centre de la sala on es farà la trobada. És el teatre de la presó, que avui està guarnit amb els rams que han preparat els interns del taller de floristeria i amb els murals que han pintat els que van a l'escola de la presó. Només dues internes podran parlar directament amb el pontífex, el que llegiran uns escrits que elles mateixes han preparat. El papa sortirà de Brians amb un obsequi que també han fet els presos. És un plat de ceràmica d'uns 30 centímetres amb un dibuix inspirat en la coloma com a símbol de llibertat i d'esperança. La peça té un acabat en blanc que evoca el trencadís gaudinià. I encara més simbologia. A la caixa que custodia la peça hi ha inscrita una cita de l'Evangeli de Mateu: era a la presó i en vingueren a veure. Aquesta és la primera visita d'un papa a una presó de l'estat espanyol, però és el segon cop que Lleó XIV entra a un centre penitenciari. El primer va ser a Bata, a Guinea.
0: Mentrestant, a Montserrat, tot a punt per l'arribada del papa aquest migdia, la visita coincideix amb els actes de commemoració del mil·lenari del monestir. Lleó XIV resarà el rosari amb la comunitat benedictina, les autoritats eclesiàstiques i els fidels que tenen reserva i poden accedir a l'abadia. Monestir de Montserrat, Nati Adell, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs aquí el que hi ha és il·lusió, nervis, expectació, emoció també a poques hores perquè arribi el papa Lleó XIV, amb centenars de cadires perfectament col·locades aquí a l'exterior, moltes pantalles, espais també ben delimitats per raons de seguretat. El desplegament és important de policies i els primers fidels que ocupen les cadires més pròximes al recorregut previst pel pontífex per ja agafar les millors posicions condicions. Avui ningú tenia mandra perquè tothom li ve de gust a aquesta cita aquí a Montserrat amb el Pontífex. Escoltem a diferents fidels amb els que hem parlat.
4: Porque tenía mucha ilusión de ver al Papa. La verdad que es lo más bonito que me ha pasado, el regalo que me han dado este mes. Y estamos aquí desde... No hemos dormido por venir a verlo, la verdad.
5: Agafa el cremallera a las 6, sí, porque digo, això estarà, serà una bogeria, si no.
6: M'atina moltíssim perquè val la pena. Jo soc de Perú i sé que el Sant Pare ha estat a Chiclayo, per això l'estimem moltíssim. Moltes, moltes ganes.
3: El Papa ha d'arribar amb el seu Papa Mòbil aquí al monestir a 11:45 aproximadament. Ha de presidir, com explicava, el Sant Rosari, escoltarà en directe l'Escolania i venerarà la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta. Després dirigirà unes paraules des del balcó principal d'aquí la façana de la Basílica, on ja està tot a punt, amb un munt de flors, a tots aquests fidels que s'apleguen a les diferents places d'aquí a Montserrat. I bé, ja veiem que comença a entrar gent, autoritats a dins de la basílica, els han dit que han d'entrar abans de 11:15, i a dins hi haurà, no sabem els detalls, però evidentment des del president de la Generalitat, el president del Parlament, també representants, una 60-70 de la Confederació Episcopal Espanyola, alcaldes, empresaris, etc. Aquí doncs molt ambient, ambient fresc també, avui han caigut fins i tot 4 gotes.
0: També s'agraeix, però... Nati, no?
3: També s'agraeix, perquè la veritat és que la gent ho deia, eh? Amb els fidels que hem parlat, ens deien, mira, millor que no faci aquella solana, perquè si no són moltes hores d'espera, i la veritat és que aquest ambient fresc doncs és agradable. La clar gent, per tant, més que amb gorres, amb jaquetes.
0: D'acord.
3: Ara mateix.
0: Nati, gràcies i molt bon dia.
3: A vosaltres, bon dia.
0: L'arribada a Montserrat ha obligat a blindar l'abadia. Des d'ahir ja no s'hi pot accedir per carretera i els fidels que tenen entrada han d'accedir-hi amb l'aeri o el cremallera. Anem ara cap a Monistrol de Montserrat. Allà tenim el Toni Forteza.
7: Continua el degoteig de persones al peu del cremallera ara, però l'afluència més pausada que a primera hora del matí. A les cues hi trobem famílies que aprofiten els últims minuts abans d'enfilar cap al monestir. Són els casos d'en Rubén, la Giovanna i l'Oriol.
8: Hem vingut aquí amb els nens que han nascut fora del país i ens fa molta il·lusió que coneguem Montserrat i un dia tan especial que ven el Papa.
9: Venimos a ver al Papa León, súper emocionada. Traigo a mi nena. Mi nena es un milagro realmente de Dios. Y ella es la que está emocionada. En el cole le han enseñado y ella dice Llevo 14.
10: Per nosaltres és important, no? Som una família que som catòlics practicants i que vingui el Sant Pare aquí a la nostra terra, pues, ens fa il·lusió i volíem que tots els nostres fills tinguessin l'oportunitat de veure'l de prop.
7: Com sentim, hi ha il·lusió i també expectació entre els assistents. Molts esperen amb el codi QR a la mà, preparats per accedir al cremallera. Tan bon punt els arribi el torn, entre ells l'Eulàlia i en Josep, que posen en valor la sensibilitat que el Papa ha mostrat cap a Catalunya.
11: Molta emoció perquè que vingui el Papa aquí a Catalunya, i després del que vam veure ahir a l'estadi, també que l'esforç que ha fet per parlar en català, també això em va emocionar, però les seves paraules, doncs, la veritat que em van arribar al cor.
12: Evidentment, pujar a Montserrat, per mi personalment, si més no, és especial, no? És un lloc emblemàtic pel nostre país, amb molt de significat i tota la força que té la muntanya per la Mare de Déu i pel que significa per Catalunya.
7: El primer servei del cremallera ha sortit avui a 6:15 del matí, 2 hores abans de l'horari habitual. Des d'aleshores, els combois circulen cada 20 minuts, una freqüència que es preveu mantenir fins al migdia.
0: Ara ve el punt àlgid de la jornada, serà la missa solemne i la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint avui amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. A 6:45 començarà el recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló des del Passeig de Gràcia, i una hora més tard està previst que comenci la missa. 4.000 persones seguiran l'acte dins de la basílica i 4.000 més a l'exterior. El temple estarà totalment blindat i ja està tancada l'estació de metro de la Sagrada Família. Anem cap allà, Cristian Roldán.
13: El perímetre de la Sagrada Família ja està tancat i barrat. A partir de les 9 del matí, el dispositiu a l'entorn de la basílica s'ha reforçat i s'han aplicat mesures més restrictives, inclús per a la circulació de vianants. En el cas dels vehicles, no poden circular per una àrea de fins a 9 illes dels voltants del temple. Tot i això, els veïns es mostren força contents d'haver tingut gairebé 3 dies de treva de trànsit i també de turistes.
14: La verdad que las restricciones nos están gustando, a mí particularmente, porque no he visto nunca la calle tan tranquila, con tanto espacio para los niños y para disfrutar.
15: Jo com veïna estic una mica agraïda, sinó a vegades tens que creuar amb la gent, has d'esquivar. saps? Però s'està molt bé.
16: Jo com cada dia i més tranquil que mai perquè no he d'esperar els semàfors.
13: Un dels inconvenients que troben, això sí, són les escombraries. Totes les papereres de la zona s'han inhabilitat i no tothom és igual de cívic.
17: Han girat totes les papereres, lo qual fa que hi hagi més brutícia perquè ho deixen tot a sobre la paperera, vull dir que al final no soluciona res.
18: O llevo la caca del perro porque todos los papeleros están al revés. Però a part d'això, no. Pensava que iba a ser peor.
13: També hi ha ciutadans que veuen exagerat el dispositiu, com ara el Josep. La visita de Lleó 14 li ha complicat la jornada, però ell s'ho pren amb filosofia.
19: Jo, per exemple, tinc el cotxe en aquest pàrquing d'allà i no el puc treure, per tant, avui difícil anar a treballar. I a més, just coincideix que tinc un viatge a Madrid a les 6 de la tarda, que just quan estan entrant el Papa i jo he de sortir, anar a buscar un metro que crec que haurà de ser diagonal.
13: En total, a Barcelona s'ha desplegat un dispositiu de més de 6.000 agents entre Mossos i Guàrdia Urbana, amb especial atenció al recorregut que farà el Papa Mòbil abans d'arribar a la Basílica aquesta tarda. El Papa començarà el passeig al carrer Rosselló, creuarà la Diagonal i després baixarà pel carrer Sardenya fins a la Sagrada Família.
20: Tresca Info.
21: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta tarda.
20: Info.
0: Més coses al marge de la visita papal. Els estudiants encaren el segon dia de la selectivitat amb dues assignatures de pes, història i història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de ciències generals, llatí, matemàtiques i a la tarda biologia i literatura catalana. Ahir els alumnes ja van fer els exàmens de llengua castellana i literatura i el de llengua estrangera, en què la majoria un cop més van optar per l'anglès. En el de castellà, els estudiants van haver de respondre preguntes sobre una adaptació de la utilitat de lo inútil, manifiesto, de Nuccio Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. Ahir també es van fer exàmens de matèries optatives per a pujar nota, com ara geografia, física i literatura dramàtica. Sortim ara a l'exterior. L'Iran ha atacat una base dels Estats Units a Jordània i una vintena d'altres objectius a diversos països del Golf, com Kuwait i Bahrain. El règim de Teheran assegura que els bombardejos han estat en represàlia per atacs nord-americans a l'estret d'Hormuz. L'intercanvi d'atacs té l'origen en l'abatiment d'un helicòpter Apache de l'exèrcit nord-americà per part de l'Iran. Washington confia que l'episodi d'escalada no impedeixi una eventual negociació amb Teheran. Anem ara cap a Washington amb el nostre corresponsal, Oriol Serra.
22: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
23: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit. Els pilots estan bé.
22: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units.
0: Mentrestant, al Líban, l'exèrcit israelià ha instat a l'evacuació de 3 localitats més al sud del país, amb l'argument que hi haurà nous atacs contra objectius de la milícia de Hezbollah. I a l'Afganistan, el govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. La mobilització arriba després que el govern afganès iniciés una campanya en què s'han detingut una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o bé de portar maquillatge. Georgette Gagnon és una de les representants de l'ONU per l'Afganistan.
24: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
0: No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort 2 persones. Hi ha hagut una nit d'aldarulls a Belfast enmig de les protestes anti-immigració de l'extrema dreta, l'endemà que un refugiat sudanès intentés decapitar un home de raça blanca al mig del carrer. Centenars de persones s'han manifestat i s'han incendiat autobusos, cotxes i un edifici sencer ha quedat envoltat per les flames. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
1: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, acompanyada de la sotsprimera ministra, la unionista Emma Little-Pegley, feien una crida a la calma davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta i donaven suport a les minories ètniques que viuen a Irlanda del Nord. Sentim-les totes dues.
2: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
4: Sou la nostra comunitat, formeu part d'Irlanda del Nord i farem tot el possible per protegir-vos també.
1: La policia descarta el mòbil terrorista de l'atac.
0: 9:45, anem a donar un cop d'ull a la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, doncs aquesta hora força tranquil·litat a les carreteres, tret de trànsit una mica més dens per unes obres i a cua a la C32 a Mataró, sentit Barcelona, i a la B20 a Santa Coloma, aquí s'hagués tallat un carril sentit Montgat per unes obres que provoca cua en tots dos sentits. Atenció perquè a la Ronda Litoral en aquests moments la sortida 21 es troba tallada en tots dos sentits pel trasllat del Papa cap a la presó de Brians. Hi ha més afectacions degut a aquesta visita del Papa. Recordem que l'accés amb vehicles a l'entorn de Montserrat està tallat, només s'hi pot accedir amb transport públic. Al centre de Barcelona, tallada també la circulació a l'entorn de la Sagrada Família i es manté el tall des d'ahir a l'entorn de la Catedral i de Sant Agustí. Pel que fa al transport públic, atenció, perquè les línies L2 i L5 del metro no paren a l'estació de Sagrada Família. L'estació, de fet, està tancada i una quinzena de línies de bus tenen parades anul·lades també en aquesta zona propera a la Sagrada Família.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
6: Encara s'estan produint alguns ruixats dispersos a comarques de Girona, de Barcelona, tendències que vagin a la baixa. I a mig matí ja no plogui. I després a la tarda que reprodueix algun ruixat a l'àmbit del Pirineu. Aquesta nit matinada ha entrat una banda de núvols amb precipitacions per la meitat nord. També han caigut alguns ruixats a la Ribera d'Ebre, Priorat, el Segrià, però han estat més puntuals. De moment portem un total de 16 litres d'os de Balaguer o també 13 Artesa de Segre. També destaquen, per exemple, a 11 litres a Castellnou de Bages, a Sort 10 litres, Cardona al voltant dels 10 litres o Cantoni Gros a Osona 9 litres. Com deia, tot això ha d'anar a la baixa i a la tarda pot tornar algun ruixat puntual al Pirineu o precipitacions molt puntuals. A la temperatura, avui la diurna en tendència a ser més baixa. Avui s'espera que les màximes més elevades no superin els 30 o 31 graus. Per exemple, s'espera aquest valor a Balaguer, Mollerussa o Lleida. Cap a la costa, amb valors al voltant dels 25-26, estones amb sensació de deixar fogó. Per exemple, es pot arribar als 26 a Tarragona o 25 a Barcelona. I on es quedaran curtes és a Viella, aquí amb un ambient més fresc, les màximes al voltant dels 17 graus.
25: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Aquest serà el primer estiu en què les Terres de l'Ebre disposin ja de la via verda Val de Zafán enllestida. La infraestructura recorre des de la Terra Alta fins al Delta de l'Ebre i connecta els dos parcs naturals. Tortosa, Jordi Barranca.
26: El traçat recorre una antiga línia ferroviària que anava des de la Puebla de Híjar a l'Aragó fins a la Ràpita, al Montsià. Es va projectar l'any 1863, però no es va inaugurar parcialment, això sí, fins al 1942. Tres dècades més tard es tancava. La Diputació de Tarragona ha encapçalat els treballs per combinar la via verda, que ja s'ha convertit en un punt més de l'oferta turística brenca. Enric Adell, president del Patronat de Turisme.
27: Per tant, lo target és un target tan ampli que jo crec que s'hi pot dirigir tothom. Aquella gent que vol fer quilòmetres en una via ciclable a nivell esportiu ho pot fer, perquè ara només la banda catalana són més de 150 quilòmetres. Però després, sobretot també, evidentment, pel públic que tenim aquí a nivell territorial, és un públic familiar, un públic que ve a gaudir de la natura, de la tranquil·litat, de la sostenibilitat, i aquests actius són els principals.
26: Es pot fer tant en bicicleta com caminant o corrent, i també hi ha un planificador per organitzar la ruta. Entre els punts forts hi ha que és gairebé pla.
27: Tot el contrari, vol dir, és pràcticament plana i encabat ens permet veure des de la Terra Alta, en tots els encants que té la Terra Alta, passar per llocs magnífics, arrencant per Arnes, continuant per Horda, baixant per la part de la Fontcalda i després sumem la part del Baix Ebre, no? En tot el riu Ebre, baixar per la vora del riu Ebre i veure la sud de Xerta, continuar per Aldover, encabat fer cap aquí a Roquetes on estem ara, no?
26: La finalització de la infraestructura ha costat gairebé 7 milions d'euros, part dels quals provinents de fons europeus, i servirà per posar encara més al mapa unes Terres de l'Ebre declarades, recordem-ho, Reserva de la Biosfera per la UNESCO.

0: Nou Festival de Música a Barcelona s'instal·la a partir d'avui al Port Vell de la ciutat i s'estrenem el retorn als escenaris després de 8 anys de Rosana. Fins al 29 de juny el festival portarà a la ciutat noms com The Cardigans, Alan Parsons Project, Gypsy Kings i Rufus Wainwright. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: El cicle de concerts del Festival Blau Marí portarà al Port Vell de Barcelona artistes nacionals i internacionals, davant del mar i amb un escenari que se situarà gairebé sobre l'aigua, amb un aforament reduït i de qualitat. Martín Pérez és el director del festival.
2: Nosaltres posem molt èmfasis en que l'espai sigui molt idíl·lic, per això que en aquesta edició pues, hem vingut al Port Vell de Barcelona, on tenim un escenari que flota literalment a l'aigua. És un escenari obert on estàs veient Barcelona i Colom darrere a la vegada.
1: El festival arrenca aquest vespre amb el concert de Rosana i el seguiran les actuacions dels suecs de Cardigans.
2: Rosana, perquè tenim un vincle històric treballant amb ella, i hi ha un apreci personal molt important, i ella torna als escenaris després de 8 anys i ho fa amb nosaltres per inaugurar el seu tour mundial. The Cardigans, doncs què vols que et digui? Per mi és una banda que he escoltat molt de temps i que personalment m'agrada molt, que fa més de 20 anys que no venen, i que és una banda que no acostuma a fer gires, que a l'estiu pues, fan 4, 5, 6 concerts.
1: I aquests concerts els seguiran les actuacions dels legendaris Gypsy Kings, Joss Stone, Nile Rodgers and Chic, Alan Parsons Live Project, la banda britànica James, Sau, Joel López, Carlos Núñez i una nit d'òpera amb La Traviata, en una producció de l'Òpera Popular de Barcelona. El tancament del cicle del Festival Blau Marí serà el 28 de juny amb el cantant i compositor Rufus Wainwright. I de manera complementària, el cartell principal del festival comptarà amb el Moll Blau Marí, un escenari pensat com a punt de descobriment de talent en un entorn privilegiat davant del mar. Al juny hi actuaran noms com Leiton, Raquel Rua, Belén Natalí i Son de l'Aire.
0: L'Arxiu Municipal de Lleida ha obert al públic aquesta setmana l'arxiu digital del Fons Ricard Vinyes amb l'objectiu de donar a conèixer la figura del prestigiós pianista lleidatà. Són 1.600 documents que la família va donar a l'Ajuntament de la capital del Segrià coincidint amb l'any Vinyes per commemorar els 150 anys del naixement l'il·lustre intèrpret. Anem cap allà, Pere Joan Álvarez.
3: El Fons Vinyes inclou, entre altres, 130 fotografies, més de 300 programes de concerts, 147 cartes i postals, un centenar de partitures i 27 obres d'art. L'arxiu digital del Fons Vinyes és fruit del treball fet per l'Arxiu Municipal de Lleida, que durant mesos ha inventariat, descrit i digitalitzat tot el fons, format per 1.600 documents que la família de Vinyes va donar a l'Ajuntament de Lleida entre els anys 50 i 70 del segle XX. El comissari de l'any Vinyes, Màrius Bernadó, afirma que la digitalització facilitarà la seva consulta a tothom, experts i ciutadania en general.
4: I investigadors, curiosos, la ciutadania en general, doncs hi pot tindre accés i pot arribar a conèixer millor la importància d'aquest músic lleidatà i per què doncs, vol la pena aquesta commemoració.
3: Bernadó afegeix que a partir d'ara es tenen els ingredients per avançar en l'estudi de Vinyes.
4: Ara ja tenim els ingredients a la nevera, ara és quan ha d'entrar el cuiner, no? D'entrar els cuiners i hem de començar a preparar plats, no? Hem de començar a dir, bé, a dissenyar estratègies per conèixer millor realment el que va fer. Ara el que hi ha allà és el material en brut. Ara aquest material l'hem de fer treballar.
3: En una primera fase es fa accessible la meitat del fons, que ja es pot consultar en línia a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. La resta es preveu que es puguin consultar aquest estiu. Tot plegat es va posar en marxa l'any passat amb l'inici de l'any Vinyes, de commemoració dels 150 anys del seu naixement.
0: Tres projectes catalans i la reforma del monestir aragonès de Xixena han estat guardonats als Premis Arquitectura 2026, que es van lliurar ahir al vespre a Madrid. La recuperació de l'accés al castell de Rupit, de l'estudi Carles Enric, ha rebut el Premi d'Arquitectura per la seva integració en el paisatge. A l'àmbit urbanístic, el jurat ha premiat el plat de millora residencial de la Fita de Barcelona i la Model pel seu equilibri entre tradició i innovació. I finalment, la rehabilitació del mercat de Santa Caterina, que l'estudi Miralles Tagliabue va realitzar fa 20 anys, ha rebut el premi a la permanència com a infraestructura clau pel seu entorn a Ciutat Vella. D'altra banda, el projecte de reforma del monestir de Xixena a l'Aragó ha guanyat el Premi Rehabilitació. El guardó reconeix la intervenció dels estudis Pemán i Franco i Sebastián Arquitectos en aquest monument vinculat a Catalunya pels litigis de les seves obres d'art. Els premis els organitza el Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.
5: Esport.
0: Eudald Serra, bon dia.
6: Bon dia.
5: El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de semifinals de la Lliga CB amb una clara victòria davant el Tenerife per 167, que li permet d'aquesta manera sumar l'1-0 en aquesta eliminatòria, una eliminatòria que recordem és a un màxim de 5 partits. El primer que en guanyi 3 es classificarà per la final. Xavi Pascual, el tècnic, no amagava al final del partit la seva satisfacció per aquesta victòria, tot i que recorda que la sèrie tot just ha començat.
6: Ha estat un dia fantàstic, ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
5: Demà jugarà el segon partit d'aquesta eliminatòria entre el Barça i el Tenerife, novament al Palau Blaugrana. I avui, dimecres, el torn serà pel Joventut, que jugarà el primer partit de l'altra semifinal a la pista del València. El tècnic de la penya, Dani Miret, parla de quines poden ser les claus d'aquesta eliminatòria.
7: Pràcticament no tenen punts febles, amb la qual cosa doncs, la tàctica col·lectiva no és tan important i és més la responsabilitat individual. De totes maneres, està clar que, com he dit, és una sèrie de 5 partits i que els partits seran diferents i que nosaltres buscarem solucions.
5: El València Joventut començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. En hoquei patins, l'Igualada tornarà a jugar una final de l'hoquei Lliga 22 anys després. El superà ahir el Barça en el cinquè i definitiu partit de les semifinals per 1-2. Sentim el capità de l'equip igualadí, Roger Bars.
8: Els últims tres partits sí que hem sigut una mica superiors al Barça en molts aspectes. I avui sí que és cert que la raó ens ha salvat en moltes coses, però bueno, també s'ha de saber patir, s'ha de saber competir i per guanyar aquests partits és això.
5: El d'ahir va ser el darrer partit del porter i capità del Barça, Sergi Fernández, després de 16 temporades al club.
9: Per ràbia, estarem uns dies fotuts, no enganyaré ningú, tothom em coneix. Sap que perdre l'última hoquei lliga que jugava amb el Barça no és plat de bon gust i fa mal. Però quan ho deixes tot i veus que al final l'altre equip per detallets doncs et guanya, no es pot fer res més.
5: A la final, Igualada s'enfrontarà al Liceu. El primer partit es jugarà a la Corunya aquest divendres.
10: 3CAT Info.
5: Mentrestant, a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que va aconseguir la classificació i per la final, els blaugrana van tornar a superar el Movistar Inter, aquest cop per 5-6 a la pròrroga del segon partit de semifinals. A més d'aconseguir la classificació per la final, l'equip que entrena Javi Rodríguez s'ha assegurat també el bitllet per disputar la pròxima edició de la Champions després de 2 anys de no jugar-la.
11: Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga, ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí pues pensar ya disfrutar del momento y bueno, pues esperar arribar para la final.
5: El rival del Barça de futbol sala sortirà de l'altra semifinal que enfronta el Palma i el Pozo de Múrcia i que avui jugaran el segon partit. De moment dominen els murcians per 1-0.
10: 3CAT Info.
5: I en futbol, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha anunciat que el club blaugrana emprendrà accions legals contra el Madrid per les acusacions que ha fet darrerament Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
12: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
5: Mentrestant, el Madrid ha fet oficial una oferta de 150 milions d'euros pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, una oferta que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat, remetent-se a la clàusula de rescisió. D'altra banda, José Mourinho ja és a Madrid i avui mateix podria ser presentat com a tècnic de l'equip blanc en el que seria la seva segona etapa. El Benfica va comunicar ahir que el Madrid ja ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió del tècnic portuguès. Encara a futbol, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per disputar el Mundial de Brasil de l'any que ve, després de guanyar Islàndia a domicili per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació. I avui, i l'Almeria és el primer equip classificat pel play-off d'ascens a primera, després de superar el Castelló per 3-2, a l'anada hi va haver-hi empat a 1. Avui es jugarà la tornada de l'altra semifinal entre el Màlaga i el Las Palmas. A l'anada van guanyar els malaguenys per 0-1. En waterpolo, finalment, avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina amb la presència de 2 equips catalans, el Sant Andreu i el Mataró. El Sant Andreu, l'actual campió, s'enfrontarà al Ferencváros d'Hongria a partir de les 7 i més tard, a les 9 del vespre, el Mataró jugarà la segona semifinal, l'actual campió de la Lliga, enfrontant-se a l'Olympiacos.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona. Don't worry.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Tribula Ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.

Cadi, que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa. Ment.

0: Viu la ràdio.
1: La millor música a Ràdio Argentona.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

Benvolguts oients, encetem un nou podcast de Poesia a l'Abast. Aquest serà sobre poesia balear contemporània. Hem seleccionat 14 autors que van des de representants de l'escola mallorquina, com Maria Antònia Salvà, fins a poetes joves com Carles Rabassa o Jaume Pons a l'Horta. Llegirem poemes de tots ells, agrupats en 12 capítols. Farem especial èmfasi en el poeta Josep Maria Llompart, de qui enguany commemorem el centenari del seu naixement. També enfatitzarem tres altres poetes molt rellevants, com Miquel Bauçà, Antonina Canyelles i Pons Pons. Desitgem que aquestes lectures us siguin plaents. Capítol 1. En aquest capítol llegirem poemes de Maria Antònia Salvà, de Bartomeu Rosselló Pòrcel i de Miquel Gaià. Comencem per Maria Antònia Salvà, que nasqué a Palma el 1869 i va morir el 1958. Fou la més alta figura de l'escola mallorquina durant la Renaixença. La seva poesia mostra el gust per l'andrés, el to menor i delicat, unit a una sensibilitat enyorosa i inconcreta, sense un ideari estètic definit ni pretensions intel·lectuals. Practica la poesia de l'anècdota quotidiana que enllaça amb el ruralisme. En llegirem un poema titulat Fiblada, que és un sonet i que diu el següent. Com diré mai l'encís d'aquella edat quan pels vols dels camins no hi ha atzavares, plauen les randes i les sedes clares i el cercle es va eixamplant de l'amistat? Era el passeig nocturn de la ciutat, els arços, mig balant les alimares, daven penombra falagueres cares, mots de vell dir volaven per l'embat. I heus aquí que de sobte recorria tot el meu cos l'aguditzat rampell d'un viu dolor al dit que m'atuïa. Una vella enfurida d'on vindria? Me l'havia fiblat amb son d'ardell que em romangué clavat al guant de pell. Seguim amb Bartomeu Rosselló Pòrcel, nascut a Palma l'any 1913 i mort jove l'any 1938. Bartomeu Rosselló Pòrcel trenca amb la influència de l'escola mallorquina i veu tant de les influències de la generació del 27 com de les avantguardes, i concretament del surrealisme i també del neopopularisme. Ha estat descrit com un vitalista convençut, rebel, contundent i explosiu, escrit a la generació del 36. Deixeble de Carles Riba i de Joan Coromines i condeixeble i gran amic de Salvador Espriu. En llegirem tres poemes i al final del capítol podreu escoltar la versió cantada d'un d'ells amb la veu de Maria del Mar Bonet. El primer poema de Bartomeu Rosselló Pòrcel es titula L'Eda i diu així: L'aigua rissa, un aire fi, estrofa de blaus, carícia, i acuses edes recents, presó de llunes fingides. Sobre el cristall, una obaga, divina fresa, lasciva, ona i plomes en flagell, nervi de roses, enigma. Marbres de l'instant s'encenen vora la fuga imprevista. Pompa, silenci, fatiga, corba de blancs i d'espines, l'escenari entremalia, la procacitat maligna. El segon dels poemes de Rosselló Pòrcel és molt conegut i es titula Història del soldat. Està dedicat a Ramon Nadal, artiller. Diu així: Això era i no era quan naixia la primavera. Aidò, aidò, trompeta de Borbó. La tarda del dissabte m'enamoro a la plaça, la nit del diumenge a la cantonada, el dilluns a la fira, el dimarts a l'hostal, febres de maig durant tot l'any. Quan toquen botacelles el diumenge de matí, totes volen anar amb mi. Ai, amor,
jo no partiria. Tatarà, tatarà, tatarí, amor, he de partir. Avui ja no és avui. Ahir no era ahir. El cul del meu cavall només veureu de mi. Ai, els marits. Camins d'Igualada, camins de Franca, les esperances. Per l'Ascensió, cortines al balcó. Aidò, aidò, trompeta de Borbó. El tercer dels poemes es titula Sóller i és dedicat a Robert Massenet. També és molt conegut. El cel prepara secrets murmuris de mandarina i les riberes del vent esgarrien taronjades. Jo tasto verges, m'ajec damunt valls encoixinades. Les fulles alcen frescor i aixequen ventalls de gràcia, cortinatges de perfum, cortesies tremolades. L'oratge pinta perfils de caramel dins l'oratge. El cabell se m'ha esbullat i tinc l'ombra capgirada. El sucre de l'aire em fa pessigolles a la cara, amb confitures de flor i xarops d'esgarrifança. Unes cuixes de marquesa em repassen l'espinada. Quan el setí es torna gel, sembla que es faci de flama. El vicari compareix amb un vas de llet glaçada. La suor de les aixelles li travessa la sotana. I el darrer poeta d'aquest capítol és en Miquel Gaià i Sitjà, que va néixer a la Plata de Son Castanyer, Porrera, l'any 1917 i va morir l'any 1998. És considerat el darrer representant de l'escola mallorquina. Fou periodista i estudiós dels poetes mallorquins que l'havien precedit, com Miquel Costa i Llobera, Miquel Ferrà o Joan Alcover. En llegirem un poema que es titula A mi donau-me un vespre de tardor. És un sonet i diu el següent. A mi donau-me un vespre de tardor, que la pluja ha batut al llarg del dia. Encendré en l'habitatge interior el caliu i la llum de l'alegria. En un flameig ben dolç la poesia em tornarà a la llar nova escalfor i el pensament que errava en llunyania reviurà en lenta meditació. Els anys, com fulles d'or en vella dansa, contemplaré en la glòria del ponent que s'amara d'una íntima bonança. I amb tu, dona d'amor serenament, cremarem en foc nou vella recança i brindarem amb vi de nou bevent.

0: ràdio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Ràdio Argentona.
0: 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: El papa celebra l'esperit d'acollida de Catalunya i es declara devot de la Moreneta. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Som en directe a Montserrat. Les places davant de la basílica ja són buides. El que sí que hi ha són tots els alumnes d'escoles cristianes que estaven a l'atri, on han rebut el papa Lleó XIV, dinant, entrepans, en aquestes cadires que fins fa una estona estaven plenes de feligresos que han vingut fins aquí per saludar el papa Lleó XIV. Són milers de persones que l'han aclamat en la seva visita a Montserrat, ha arribat a les 12, a aquesta hora està dinant amb la comunitat benedictina, coincidint amb el mil·lenari del monestir de Montserrat, Joan Bota.
2: És, de fet, el dia fort de la visita del pontífex a Catalunya. Al matí el papa ha anat a la presó de Brianzú. En paral·lel, l'entorn de la Sagrada Família ja està blindat per rebre Lleó XIV a la tarda, cosa que afecta de ple la mobilitat i el dia a dia normal del centre de Barcelona.
0: Ara mateix encara hi ha alguns cotxes d'algunes de les autoritats que estan sortint d'aquí de Montserrat. El papa no ho farà fins quarts de 4 de la tarda. Repassem tot el que ha donat de si al matí amb la Maria Guixà i amb la Montse Poblet.
3: Veneració absoluta de Lleó XIV a la Moreneta, a qui ha catalogat de camí de devoció, agraïment i esperança, i ha recordat la seva vinculació i estima amb aquest santuari i amb la Mare de Déu.
4: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
5: Lleó XIV només ha estat 20 minuts a Can Brians, però han estat suficients per fer el que pretenia, contacte directe amb els presos, amb abraçades, encaixades de mans i benedicció papal, i sobretot per dir-los que l'Església està al seu costat i demanar-los que no perdin l'esperança.
6: Cuando os venga la tentación de sentiros menos, alzad vuestra mirada hacia aquel que nunca deja de mostraros su amor y cercanía.
0: Enmig d'aquest context i de tot aquest acte que repassarem de seguida, hi ha hagut un tiroteig mortal aquest matí al centre de la ciutat de Barcelona.
2: Un home ha mort d'un tret al cap al carrer Balmes, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'assassí ha fugit.
0: Barcelona, Anna Escura.
7: Els fets han passat a les 10:10 a la cantonada del carrer Balmes amb Granada del Penedès, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Amb la descripció facilitada pels testimonis, els Mossos han buscat l'agressor, però no l'han trobat. El que sí que han trobat és l'arma, en una parada d'autobús a la Gala Placídia. El jutge ha decretat secret de sumari.
0: De la crònica internacional, Donald Trump torna a amenaçar l'Iran amb atacs a gran escala. Tot i els bombardejos creuats aquesta nit, en principi, l'alto el foc es manté.
2: Trump, però, diu que el règim dels ayatollahs ha malgastat la seva oportunitat per negociar i que ara en pagarà el preu.
0: I aldarulls aquesta nit a Belfast, a Irlanda del Nord, després de l'intent d'assassinat d'un home amb un ganivet a mans d'un refugiat sudanès. Londres, Quim Olivares.
8: Famílies d'immigrants de Belfast fugint aterrits a les flames mentre la policia els protegeix dels atacs d'homes encaputxats encoratjats per activistes de l'extrema dreta. Els britànics han rebut amb horror aquestes imatges d'uns fets que s'han produït malgrat les crides de les autoritats a calmar els ànims.
0: I a tot això i de tornada a Catalunya, la selectivitat ha continuat avui amb els exàmens d'història o d'història de la filosofia i també amb les específiques de cada batxillerat.
2: I la curiositat del dia surt precisament de l'examen de filosofia, on els estudiants han hagut de respondre com interpretarien dos autors occidentals de la seva elecció l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: Amb el Mundial de Futbol escalfant motors, perquè això comença demà.
9: I connectarem per això amb l'enviada especial, la Sònia Gelmà, i repassarem amb ella algunes de les novetats que veurem en aquesta Copa del Món. En bàsquet, ahir el Barça va guanyar el primer partit del play-off de semifinals de la CB i avui juga a la Penya contra el València. I el Barça de Futbol Sala jugarà la final de la Lliga després d'haver superat ahir l'Inter.
0: Sàpiguen com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Doncs aquesta hora més tranquil·litat del que és habitual a les carreteres, tret això sí dels talls de carrers per la visita del Papa. Recordem que hi ha restriccions de circulació a l'entorn de la Sagrada Família i a Montserrat. I també hem de parlar d'una incidència a Rodalies. A l'R4 hi ha retards de 20 minuts. Els trens amb origen o destinació Vilafranca del Penedès inicien i finalitzen a Martorell Centre. Tot això degut a un robatori de coure.
0: I ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
0: El dia s'ha llevat aquí a Montserrat amb boira, amb quatre gotes, més aviat d'aquesta boira pixanera. Ara, però, fa sol, la temperatura és agradable, però no fa molta calor. Quina és la tònica a tot Catalunya?
12: Doncs que continuï fent sol aquí a Montserrat, a gran part de la meitat sud de Catalunya, també a molts punts de l'oest de Catalunya, nuvolades al nord-est i algun ruixat al Pirineu Oriental, i de cara a demà ja el sol dominarà àmpliament i notarem un dia més càlid. Aquest sol serà 100% present a Catalunya divendres, dissabte i diumenge, amb una pujada més evident de la temperatura, sobretot diurna, amb una calor més estiuenca. Per cert, avui a Montserrat fa 26 anys dels tràgics aiguats.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Com dèiem, som a Montserrat, on ara mateix hi ha un moment de pausa, perquè ara mateix el Papa Lleó XIV dina amb els monjos que són aquí a Montserrat. Hi ha tranquil·litat perquè les places que estaven abarrotades, plenes de gent fins fa una estona, estan buides, amb alguns escolars, això sí, que aprofiten aquesta estona per dinar també ells, i amb algunes autoritats que encara estan esperant els cotxes per tal de sortir d'aquí, tot i que la immensa majoria de la gent ha pogut sortir ja de la muntanya. El Papa ha agraït l'acollida de Catalunya, ha recordat la seva devoció a la Moreneta en l'acte de Montserrat, on no ha fet cap referència als abusos sexuals. 8.000 persones han acompanyat el Sant Pare, que ara, com dèiem, dina en aquesta comunitat benedictina, coincidint amb el mil·lenari de Montserrat. Doncs sapiguem què és el que ha passat aquest matí amb la Maria Guixà. Bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Exacte. És l'acte més privat d'aquesta estada a Montserrat. Dina amb la comunitat. Després també té previst el pontífex reunir-se amb l'Escolania i a partir de 3:45 doncs ja deixar el monestir marxar cap a Barcelona. Lleu 14 amb un papa mòbil de dimensions petites, ha arribat passades les 12 del migdia a Montserrat, ha fet un recorregut fins les places, on ha estat rebut pel pare abat, acompanyat també del bisbe de Sant Feliu, fra Xavier Gómez, ha arribat al presbiteri, després de passar per la capella del Santíssim, i ha resat el rosari. Després ha estat el moment del discurs, de les paraules de Lleó XIV, amb molta més presència del català del que esperàvem, i hem vist la versió d'un pontífex molt més pontifícia i probablement la menys política de moment d'aquest viatge. Ha fet palesa la seva devoció mariana, ha catalogat Jesús de camí de misericòrdia, veritat i reconciliació, i ha fet també aquesta súplica a la Verge.
4: Aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
3: Després, Lleó XIV ha presenciat el cant de la Salve i també el Virolai. Sota aquestes notes emblemàtiques ha estat quan Lleó XIV ha pujat al Cambril. S'ha estat gairebé un minut en silenci pregant davant de la Moreneta i després ha sortit ja al balcó on s'ha adreçat als milers de fidels, aquests 8.000 fidels que l'estaven esperant a les places, i ha estat el moment on ha posat en valor l'esperit d'acollida del nostre país.
4: Gràcies a Catalunya per haver rebut a tantes persones d'altres països, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
3: Ha estat un dels moments, també, una de les fotografies d'aquesta estada de Lleó XIV, que, com diem, ara està fent aquest acte privat adreçat a la comunitat benedictina dinant amb ells.
0: I és que els fidels han arribat a primera hora aquí a Montserrat, han omplert les places, s'han bolcat en la rebuda del pontífex sota un sol de justícia. Nàtia Dell, bon dia.
13: Bon dia, sí, màxima devoció amb la rebuda del papa, que ha tingut contacte directe amb els fidels vinguts d'arreu fins al punt que ha acariciat, ha caronat uns quants infants. Milers de peregrins protegint-se del sol amb gorres paraigües i banderes l'han rebut amb aplaudiments i missatges de suport. Gent molt il·lusionada que portava hores esperant per veure el papa en directe i viure un moment històric. Aquests han estat els més matins.
14: Es lo más bonito que me ha pasado, el regalo que me han dado este mes, y estamos aquí desde... No hemos dormido por venir a verlo, la verdad.
15: Agafa el cremallera a les 6, sí, perquè dic, això estarà, serà una bogeria, si no.
16: Jo soc de Perú i sé que el Sant Pare ha estat a Chiclayo, per això l'estimem moltíssim. Moltes ganes.
17: Jo crec que hasta que sigue mare o que em
3: casa o alguna cosa, serà com el dia més important i més bonic que hauré viscut.
13: Un pontífex que no ha decebut i ha emocionat els fidels.
17: Maravillós, genial, adoro este papa. Ha superat les meves expectatives.
18: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim i ens ha agradat molt que el papa pues, parlés en català.
19: Molt bé, molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure l'així tan de prop, pues, molta il·lusió.
13: El gruix de la gent, com dèieu, ha marxat, però ja ho sentiu, encara queden alguns fidels que volen esperar-se aquí a plaça mentre fan un entrepà a veure el marxar.
0: La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat ha provocat les crítiques del primer denunciant d'abusos sexuals en aquesta mateixa abadia. Miguel Hurtado acusa el pontífex d'ignorar les víctimes dels casos vinculats al monestir i reclama mesures de reparació. Tornem a Montserrat, Toni Fortesa.
20: Miguel Hurtado considera un despropòsit la visita de Lleó XIV a Montserrat. Hurtado retreu al pontífex que visiti l'abadia sense reunir-se amb les víctimes dels casos d'abusos relacionats amb el monestir ni abordar públicament la reparació que reclamen.
21: Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
20: Coincidint amb la visita papal, Hurtado ha presentat una campanya de recollida de signatures per reclamar una reparació integral per a les víctimes. També demana la instal·lació d'un monument permanent en record dels afectats per la pederàstia clerical a Catalunya.
0: Abans d'arribar aquí a Montserrat, el papa ha fet una visita curta a la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Ha tingut una trobada amb una vuitantena de presos a qui ha demanat que no s'identifiquin en els seus errors del passat i que mirin cap a un futur millor amb l'ajuda de Déu. Anem a la presó de Brians. Montse Poblet, bon dia.
22: Bon dia. El pas del papa per Can Brians ha estat breu, però intens i carregat de simbolisme. Lleó XIV ha tingut contacte directe amb els presos. Una vuitantena d'interns de Brians i de Batràs els ha saludat a l'entrada i al sortir. Ha encaixat mans i ha escoltat el testimoni de fe de dues internes, la Josefina i la Montserrat.
23: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
24: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
22: Quan han acabat de parlar, el papa s'ha fos en dues abraçades amb elles, ha beneït tots els presos i ha resat un Pare Nostre, que ha seguit el president Salvador Illa, però no el ministre Grande Marlaska, també present a l'acte. En el seu discurs a Can Brians, el pontífex ha demanat als presos que alcin la mirada al cel quan la seva fe trontolli i els ha deixat clar que l'Església està al seu costat en un moment tan difícil com el compliment de condemna.
6: No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición.
22: Els presos de Brians han regalat al papa un parell d'obsequis fets per ells mateixos, un quadre amb diversos motius de simbologia cristiana i un plat de ceràmica blanca imitant el trencadís de Gaudí. L'acte s'ha fet al teatre de la presó, guarnit amb rams de flors blanques, una talla de la Mare de Déu de la Mercè, que havia estat a la Model, i un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu que diu «Era a la presó i vinguéreu a veure'm».
0: De camí cap a aquesta presó de Brians, el president de la Generalitat ha atès els micròfons del Matí de Catalunya Ràdio. El president Illa ha trobat molt pertinents els missatges de justícia social i de fraternitat que ha fet el papa Lleó en els temps actuals. Jordi Corbalan.
2: El president ha qualificat d'emocionant i il·lusionant la visita del pontífex a Catalunya i li ha agraït la claretat dels seus missatges que connecten, diu, amb el sentiment majoritari de la societat catalana.
25: S'empara amb idees molt clares, molt serè, però al mateix temps molt explícit, molt clar i molt contundent en els missatges que llença i canvia el conjunt de la societat i el conjunt de l'Església Catòlica.
2: El president ha remarcat la crida al respecte del papa Lleó en un context de crispació política.
25: I em sembla molt rellevant la seva apel·lació a favor de la tolerància i de respectar la diversitat i de tenir un llenguatge respectuós, que crec que és la primera lliçó que ens hem d'aplicar a l'àmbit de la política, no?
1: Salvador Illa diu que se sent molt còmode amb la seva condició de catòlic i socialista.
0: Això és el que ha passat aquest matí aquí a Montserrat, on ara mateix, insistim, el papa està dinant amb els monjos de Montserrat. Per cert, per aquells amants de les curiositats, des de Catalunya Ràdio us podem avançar que el menú del dia és crema de meló amb virutes de pernil, melós de porc i crema catalana feta aquí a la cuina del monestir. Per tant, aquells que tinguessin curiositat per saber què està dinant, no només el papa, sinó també tots els monjos i els bisbes que han vingut fins aquí, aquest és el menú que tenen aquí. Un cop baixi de Montserrat i abans de pujar el papa mòbil per arribar fins a la Sagrada Família, Lleó XIV s'aturarà al barri del Raval. Visitarà la parròquia de Sant Agustí. Ell és de l'Orde dels Agustins, recordeu. Per tal de conèixer la feina que fan les entitats socials en un dels barris més vulnerables de la ciutat. Novament, el Raval, al centre de Barcelona, és un altre dels punts que avui estan, doncs, completament blindats. Anem cap allà, Albert Prat, bon dia.
5: Què tal, bon dia. Sí, de fet, fa poc més d'una hora un fort dispositiu policial ha començat a desallotjar la plaça de Sant Agustí. També un tram del carrer Hospital ara pràcticament buida, només agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana que desfilen per aquest punt, i això ha agafat per sorpresa a desenes de persones que portaven hores fent guàrdia.
7: Des de la una.
8: Jo a les 9:30.
9: Jo a les 11:30.
10: Cinco horas.
26: Esperamos.
27: Para el Papa.
5: Són feligreses de la comunitat filipina perquè la seva parròquia de referència és justament aquesta. Venen a missa cada setmana i avui estan indignades perquè les han obligat a allunyar-se. Unes 400 persones entraran en aquesta església per trobar-se amb el Sant Pare a partir de 4:45. És un lloc especial pel pontífex, no només perquè és de la congregació dels Agustins, sinó perquè amb aquesta trobada s'allunya de les grans multituds per conèixer de primera mà tres entitats del Raval que ajuden a pobres, a expresidiaris i addictes i a víctimes d'explotació sexual.
0: Montserrat al matí, al convent de Sant Agustí a primera hora de la tarda, però a ningú se li escapa que avui el punt àlgid de la visita de Lleó XIV és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a Barcelona. L'acte començarà a 8:15, però la basílica ja està blindada des de primera hora d'aquest matí. Les restriccions també afecten el transport públic i el privat als carrers del voltant del temple, sobretot aquells per on passarà el papamòbil. Sagrada Família, Cristian Roldán, bon dia.
28: Bon dia. El papa arribarà a la Sagrada Família amb papamòbil. S'hi pujarà a Rosselló en diagonal i recorrerà prop d'un quilòmetre pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya, per on baixarà fins a la Basílica. Un cop dins, Lleó XIV farà una oració davant la tomba d'Antoni Gaudí i després presidirà la missa. Just quan aquesta acabi, arribarà el moment central de la visita, la benedicció i inauguració de la Torre de Jesús. La il·luminació d'aquesta torre donarà el punt final a l'acte i també a l'agenda pública de Lleó XIV a casa nostra. L'acte el podran seguir 4.000 persones dins la Sagrada Família i unes altres 4.000 des de fora, en unes cadires que s'han instal·lat davant la façana del naixement. Tot el que és el perímetre del temple està envoltat de tanques i forts controls de seguretat. De fet, l'estació de metro de Sagrada Família de les línies L2 i L5 està tancada avui tot el dia i els metros no s'hi aturen. També s'han desviat les 7 línies d'autobús que passen habitualment per la zona i s'han inhabilitat les parades dels carrers Mallorca i Sardenya, que estan pròximes al temple. Tot una afectació a la mobilitat que finalment ha molestat menys els veïns del que ells mateixos preveien. Sobretot destaquen la tranquil·litat que han viscut aquests dies.
29: No he visto nunca la calle tan tranquila, con tanto espacio para los niños y para disfrutar.
30: Jo com veïna i estic una mica agraïda, si no, a vegades tens que creuar amb la gent, has d'esquivar, però s'està molt bé.
31: Jo com cada dia i més tranquil que mai, perquè no he d'esperar els semàfors.
28: En el dispositiu de seguretat i detalls de carrer hi han participat més de 6.000 agents, entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana.
0: I és que avui fa exactament 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí a Barcelona, 3 dies després de ser atropellat per un tramvia a la cruïlla de la Gran Via amb el carrer de Bailén. La ciutat perdia així el geni que l'havia transformat, transformant la silueta amb la Pedrera, el Parc Güell o la Casa Batlló, entre d'altres, i que deixava, això sí, inacabada la seva obra mestra, la Sagrada Família. Montse Mas.
32: En el moment de la seva mort, als 73 anys, Gaudí estava totalment bolcat en el temple, del qual només va veure completat un 15%. La façana del naixement i la seva primera torre, la de Sant Bernabé, a més de l'absis i la cripta. 100 anys després, el projecte ja es troba al 90%, però encara queda pendent la capella de l'Assumpte i una de les parts més importants i complexes, la façana de la Glòria. Una obra colossal, assegura Artur Ramon, membre de la Comissió Artística de la Sagrada Família, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
33: I ara veurem, perquè està en deliberació i el patronat haurà de prendre una decisió, qui farà aquesta façana principal que és una obra titànica, eh? 1.500 metres, més de 25 vegades el Judici Universal de Miquel Àngel, 300 figures, és una obra a l'abast de molt pocs creadors.
32: Els artistes que opten a dissenyar-la són Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín. El patronat de la Sagrada Família anunciarà l'escollit previsiblement abans que s'acabi l'any.
0: D'aquí a 10 minuts seran 2:45 de la tarda. A la segona hora del Catalunya migdia tornarem a tota l'actualitat relacionada amb la visita del Papa Lleó XIV. Però és que en plena operació del control policial a Barcelona per aquesta visita papal, aquest matí un home n'ha matat un altre d'un tret al cap al costat d'una dependència de la Policia Nacional al carrer Balmes, al centre de la capital catalana. L'arma homicida l'han trobat poc després en una parada d'autobusos a Gala Placídia. Els Mossos busquen l'autor del tret, que ha pogut fugir. Anem al carrer de Balmes, a Barcelona, on han passat els fets, Anna Escura.
3: Bon dia. Els fets han passat a les 9:50 a la cantonada del carrer Balmes amb Granada del Penedès, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Diversos testimonis han avisat els Mossos que s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Sergi Riera és el sotscap de l'àrea bàsica policial de Sarrià-Sant Gervasi.
4: Hem trobat una persona estesa a terra amb impactes de bala, un home, amb descripció física facilitada pels testimonis. Hem fet una recerca per la zona, no hem trobat a l'autor, hem balitzat el lloc també i els efectius de la DIC, de la Divisió d'Investigació Criminal, estan treballant en el cas, el qual és desvinculat de la visita del Sant Pare.
3: La víctima és un home de mitjana edat i, tot i que el jutge ha decretat secret de sumari, podem confirmar que els Mossos han trobat l'arma del crim i el casc de bicicleta de l'agressor, també un home, a la Gala Placídia, a poc més de 200 metres del lloc dels fets. Aquest és el sisè home abatut a trets a Catalunya el 2026, l'últim el cap de setmana passat a la Zona Franca, també a Barcelona.
0: D'aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
7: Catalunya migdia.
10: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
11: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
12: Hola.
14: Hola.
15: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
17: Molt bé.
16: Arribarem a tot?
17: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 km d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
26: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
27: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
7: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Donald Trump ha amenaçat l'Iran amb nous atacs. Li retreu que estigui prenent-se massa temps a les negociacions. El president dels Estats Units ha assegurat que podria ordenar nous bombardejos contra ponts i infraestructures energètiques. Des d'ahir, la tensió ha pujat amb intercanvi d'atacs entre Washington i Teheran, que ha atacat bases nord-americanes a Jordània i a països del Golf. Al Líban, Israel no atura els atacs i ha fet almenys 8 morts al sud del país. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
1: Bon dia. Les últimes hores a l'Orient Mitjà demostren que la situació, malgrat no ser la de guerra total, està molt lluny de ser la que dicta el teòric alto el foc vigent. Tots els implicats en el conflicte regional han atacat els Estats Units contra elements defensius i de control iranians com a represàlia per l'atac de Teheran contra un helicòpter nord-americà de dilluns. L'Iran ha contestat amb míssils i drons dirigits a bases d'Estats Units a Kuwait, Bahrein i Jordània. Tots han estat interceptats. Al sud del Líban, Israel continua forçant els habitants de diversos pobles a fugir si no volen ser víctimes dels seus atacs. Aquest matí, 3 noves ordres, mentre Hezbollah, en molt menor grau, llança coets cap al nord d'Israel. Un panorama que, en principi, finalitzaria en cas que l'Iran i els Estats Units arribessin a un acord definitiu. A jutjar per les paraules d'un dels portaveus del règim iranià, Ismail Baghaei, aquest escenari encara és molt lluny.
2: Malauradament, els Estats Units estan soscavant aquest procés diplomàtic tant a través de missatges contradictoris com de les seves posicions i demandes constantment canviants i, més greument, a través de repetides violacions de l'alto al foc.
1: I per si la situació no fos prou tensa, avui qui s'hi ha afegit, de moment només en paraules, és Turquia. El seu president, Recep Tayyip Erdogan, ha avisat que els atacs israelians a la regió han arribat a un nivell que posen Turquia en perill. Això sí, no ha concretat mesures al respecte.
0: I a tot això, Amnistia Internacional denuncia que Israel practica una neteja ètnica a la Cisjordània ocupada i demana que el sancionin. A l'informe fet públic avui, de manera simbòlica, a Berlín, l'ONG critica el desplaçament forçat de més de 5.000 beduïns orquestrat pel govern, l'exèrcit i els colons israelians i demana suspendre l'acord comercial de la Unió Europea amb Israel com a mesura de pressió. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
6: Bon dia. No ha estat casual que Amnistia Internacional hagi presentat aquest informe a la capital d'Alemanya. El govern de Fr...

0: d'Israel. Una visió compartida pels propis americans i per la majoria de països europeus. La secretària general de tot Amnistia Internacional, la francesa Agnès Callamard, ha demanat que els líders europeus facin cas a la població i deixin de ser còmplices.
1: Esperem que això que fa Netanyahu l'acabi portant davant el Tribunal Penal Internacional de la Haia algun dia. Però què passa amb els nostres líders que no reten comptes amb els que ho perpetren?
0: Segons Amnistia, el govern actual d'Israel ha passat de negar les violacions dels drets humans a donar ja directament tot el dret internacional per enterrat.
2: Presó provisional pel refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home dilluns a Belfast, a Irlanda del Nord, després de comparèixer aquest matí davant la justícia. El cas ha generat una onada de violència aquesta nit atiada per l'extrema dreta britànica mentre la resta de polítics intenten calmar els ànims. Londres, Quim Olivares, bon dia.
3: Hola, bon dia. Famílies d'immigrants de Belfast fugen aterrits de les flames mentre la policia els protegeix dels atacs d'homes encaputxats encoratjats per activistes de l'extrema dreta. Els britànics han rebut amb horror les imatges d'ahir la nit d'uns fets que s'han produït malgrat les crides de les autoritats a calmar els ànims. Els residents estrangers tenen por a Belfast, com aquesta noia ucraïnesa i aquest home d'origen congolès.
4: Evidentment és espantós, perquè hi ha tanta gent que viu al carrer, saps? I els han forçat a deixar les seves cases, a viure en un altre lloc.
5: Tinc nens a casa i aquest matí em pregunto, els puc enviar a l'escola?
3: Aquesta resident de Belfast explicava que els aldarulls li feien pensar en els enfrontaments sectaris a Irlanda del Nord.
6: Cada cop que passa això no és gent de la nostra comunitat. Venen de tot arreu del món i ho trenquen tot. És simplement repugnant. La gent no s'ho mereix, és horrible.
3: Un tribunal de Belfast ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar ganivetades un home dilluns a Belfast, que es troba ingressat en estat greu. El cap de la policia nord-irlandesa ha assegurat que han reforçat el dispositiu perquè no es repeteixi la violència racista d'aquesta passada nit.
2: Deixem la informació internacional perquè a Madrid la tensió política s'ha tornat a instal·lar al Congrés després dels discursos del Papa Lleó XIV. PP i PSOE han ignorat la crida a rebaixar la tensió política que va fer el Papa i s'han retret mútuament els casos de corrupció. Pedro Sánchez ha tornat a rebutjar l'avançament electoral. Ara mateix són 2:15. I Alberto Núñez Feijóo li ha demanat que dimiteixi ara mateix per practicar, diu, delinqüència d'estat. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. Els dos líders han entrat en un hito més pels diferents casos de corrupció i Feijóo, cada sessió amb un to més dur, ha preguntat al president espanyol.
8: ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?
7: Sánchez reconeix errors, però no es mou i replica que no acceptarà lliçons de democràcia, diu, del partit de la policia patriòtica i del narco Marcial Dorado. Es votarà sí, però el 2027.
8: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
9: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
7: El president espanyol acusa el PP d'impulsar totes les maniobres possibles per fer-los fora i intenta aïllar el partit de la corrupció. Avui molts ministres evitaven els micròfons, però fons socialistes traslladen calma. Creuen que el PSOE no acabarà imputat perquè sostenen tot està auditat. En el cara a cara amb Nogueres, la líder de Junts ha retret a Sánchez que el Papa Lleó XIV hagi parlat en la seva visita més català que ell i Feijóo en tota la seva carrera.
10: Explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya.
9: Tengo un profundo respeto, como no puede ser de otra manera, al català, a l'euskera, al gallego.
7: Sánchez ha afegit que si el català no és oficial també al Senat i Europa és perquè el PP ho bloqueja.
2: I des dels passadissos del mateix Congrés, el cap de files d'Esquerra, Gabriel Rufián, aposta ara per un front d'esquerres a Catalunya que vol que serveixi per impulsar aliances similars a la resta de l'Estat. Rufián no ha concretat quins partits polítics en formarien part, però insisteix que seria una negligència no moure fitxa davant d'una possible arribada del PP i Vox a la Moncloa.
11: Quiero que se cree un espacio, un frente de izquierdas, en este caso, sobre todo en Cataluña, que pueda inspirar a otros territorios, porque si no es que no da. És que no da, jo no tengo puñeteras ganas de que Abascal sea vicepresidente.
2: Tot això a Madrid. Mentrestant, els jutjats de Catarroja, al País Valencià, avui ha declarat com a testimoni la número 2 de Carlos Mazón el dia de la Dana. Susana Camarero ha reconegut a la jutja que no sabia què era el CECOPI, l'òrgan des d'on es coordinava l'emergència. La vicepresidenta del govern valencià ha esquivat els familiars de les víctimes que protestaven als jutjats i s'ha compromès a entregar els whatsapps del dia dels aiguats. Catarroja, Pepa Ferrer.
12: És la primera persona del govern de Carlos Mazón que declara com a testimoni i el primer testimoni que no ha esborrat els whatsapps ni els ha perdut.

0: Susana Camarero ha accedit a portar els missatges que aquell dia es van intercanviar els membres del govern en un grup de WhatsApp. I en la seva declaració davant de la jutgessa ha afirmat que Emergències no es va traslladar informació sobre la Dana els dies anteriors i que quan ella es va connectar aquella vesprada a la CECOPI no sabia ben bé com funcionava aquest organisme. A les portes del jutjat avui l'esperava una concentració de víctimes. Ella els ha esquivat entrant per darrere. Qui sí que ha accedit per la porta principal ha estat l'advocat de Carlos Mazón. És la seva primera sessió des que l'Audiència Nacional va permetre al seu client que es personara la causa. Rosa Álvarez és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana.
1: Hemos visto entrar al abogado de Mazón. No sabemos en figura de qué, o sea, de testigo no puede estar, no ha querido estar. Tampoco está como investigado, porque el Tribunal Superior de Justicia ha decidido que no puede ser investigado. Entonces no sé si le han creado una figura especial para él.
0: Susana Camarero era la mà dreta de Carlos Mazón, però durant la vesprada de la Dana ha afirmat que no va parlar amb ell en cap moment.
2: De tornada a Catalunya, avui és el segon dia de la selectivitat per més de 45.000 estudiants a Catalunya. Coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, els estudiants d'Història de la Filosofia han hagut d'analitzar la frase «Déu ha mort» des de la perspectiva de dos autors occidentals. La majoria dels alumnes, un 54%, han escollit fer l'examen d'Història de la Filosofia, mentre que la resta han fet el d'Història. Sara Canyete.
3: Sí, a Història de la Filosofia, més enllà d'analitzar aquesta frase «Déu ha mort», també els han preguntat per Plató i per Marta Nussbaum, mentre que Història han respost qüestions relacionades amb la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 36 o la restauració a partir del 1875. N'hem parlat amb alguns alumnes que han fet un balanç positiu de les proves perquè diuen ja eren com s'esperaven.
4: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo entre tot i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
5: Per l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
6: Examen que, per lo que hem fet en el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
3: Aquesta tarda els exàmens continuen amb matèries específiques com biologia o literatura catalana. Les proves acaben demà i ho fan, primer de tot, amb l'examen de llengua i literatura catalana.
2: La Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors de la plantilla de Barcelona. Els més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els de menys antiguitat, Jordi Canal.
7: L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació per la necessitat de reformular el model de competició, aprofitant l'aturada de les lligues que hi haurà ara a l'agost i fins a l'any que ve. Aquest ERO arriba després de l'estancament econòmic del projecte al mercat espanyol, mentre que l'activitat econòmica a l'estranger continua a l'alça gràcies a les competicions que tenen altres països, com el Brasil, Itàlia, Mèxic, Alemanya, França i l'Aràbia Saudita. De fet, la Kings League ha tancat l'exercici de 2025 amb uns ingressos de 52 milions d'euros, un 30% més que l'any anterior, tot i que encara no té guanys. La pretensió de l'empresa que gestiona la Kings League, que és Cosmos, és construir una superliga juntant els millors equips de cada país on té competicions.
2: Passant 5 minuts de 2:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia en directe des de Montserrat, on ara mateix hi ha moviment. El Papa Lleó XIV acaba de sortir de la Basílica. Ha pujat a un cotxe negre. No és el Papa mòbil, és un cotxe tancat, amb els vidres del darrere, també foscos, però que té la finestra oberta i ell està saludant a la poca gent que hi ha ara mateix al davant, perquè la immensa majoria dels fidels han marxat d'aquestes places, aprofitant, doncs, el moment en què el Papa es tancava a l'interior de la Basílica amb la congregació. El Papa, doncs, que amb aquest cotxe negre, tancat, que està fent aquest recorregut amb les finestres baixades, saludant, insisteixo, aquests pocs feligresos, amb tota la comitiva de seguretat caminant, que porta al davant i als costats, i com va estar rebent les mostres de suport de tots els feligresos que han quedat en aquesta plaça. Insisteixo, ja molt pocs. Ara mateix surt de la primera de les places, la plaça de Santa Maria, gira una mica cap a la dreta, allà l'estan esperant diversos cotxes de policia, dels Mossos d'Esquadra, que l'escortaran per la sortida. La sortida d'aquí, de la Basílica de Montserrat, Maria Guixà, estava prevista per 3:45.
8: Sí, 3:45, perquè és veritat que en aquest acte privat el Papa també havia de, doncs, de trobar-se, per exemple, amb l'Escolania, i sí que és cert que l'estona de compartir l'àpat amb els monjos, de per si ja és és una estona curta, vull dir, és un dinar, els dinars habituals dels monjos no són dinars llargs, es llegeixen un parell de lectures i són àpats que dura mitja hora aproximadament. Per tant, aquí hi pot haver algun canvi de guió en el sentit que potser no s'ha trobat amb l'Escolania o potser ha decidit, pel que sigui, anticipar la seva arribada a Barcelona.
2: Ho esbrinarem en els pròxims minuts, però en tot cas queda constància el cotxe amb la bandera oficial del Vaticà al davant, cotxe fosc, finestres abaixades. Joan Josep Omella va també en els seients del darrere, a l'altre costat del Papa, i tots dos en aquest cotxe fosc que ja ha sortit d'aquestes places i que enfila, per tant, la sortida de la Basílica de Montserrat. Per tant, el Papa marxa de Montserrat, recordeu, ara baixada cap a la ciutat de Barcelona, on l'esperen al convent de Sant Agustí. Això està passant una hora abans del que estava previst. En principi, això havia de passar a 3:45, està passant a 3:45. En els pròxims minuts, aquí al Catalunya Migdia, us explicarem quin ha estat aquest canvi de plans, si és que el dinar ha durat menys o si és que hi ha hagut alguna altra circumstància que hagi variat els plans. En tot cas, corredisses d'alguns dels feligresos que intenten tornar a veure el pas del cotxe que porta el Papa de sortida d'aquí, de la Basílica de Montserrat. El cotxe ja ha sortit d'aquestes places i ara tornarà a passar per davant de l'estació del Cremallera. En les seves corredisses heu sentit de fons com alguns feligresos fins i tot tiraven algunes de les tanques que estaven posades al costat de dels carrers d'aquí, de la sortida de la Basílica. El Papa, doncs, marxa de Montserrat. En els pròxims minuts, a la segona hora del Catalunya Migdia, us explicarem per què aquesta sortida una hora abans del que estava previst. Ara fem una pausa i de seguida la cultura.
9: Catalunya Migdia.
10: Senyores i senyors, bon dia.
11: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Leire Díaz, bon dia.
12: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
10: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
12: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
13: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
10: Jordi, bon dia.
14: Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
15: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
10: Candela Peña! Què passa?
16: Quina il·lusió! Oh, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
11: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Migdia.
2: D'aquí a 6 minuts seran 3:15. Carme Portacelli inaugurarà la temporada 2026-2027 de la Comédie Française. L'actual directora artística del Teatre Nacional de Catalunya dirigirà Les Criades, de Jean Genet, que servirà per estrenar la temporada d'una de les institucions teatrals més prestigioses del món, a qui jo he esmentat molt malament. Marc Garriga.
17: La representació inaugural el 17 de setembre serà al Teatre de l'Athénée, on Louis Jouvet va estrenar per primera vegada la peça l'any 1947 amb la presència de l'autor. Precisament aquest any es commemora el 40è aniversari de la mort de Genet. Després passarà a representar-se a l'emblemàtica Sala Richelieu, acabada de renovar. El TNC, a més, un comunicat expressant l'orgull que suposa aquesta fita per a la institució, a banda del reconeixement a la trajectòria de Portacelli, que precisament al setembre engegarà la seva última temporada com a directora. Ella mateixa ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: És un somni extraordinari, realment és un somni per la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya, amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que és de dir que la Comédie Française és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb el qual és graciós.
17: El muntatge que es veurà a París tindrà equip tècnic català i espanyol, però el repartiment estarà format íntegrament per membres de la companyia de la Comédie Française.
2: Doncs això, la Comédie Française, que m'ha dit el Marc Garriga. Per cert, seguim en directe a Montserrat. La comitiva que trasllada el Papa Lleó XIV està sortint ara mateix, pels que sou habituals de Montserrat, a la zona on habitualment hi ha el mercat dels matonaires. Està sortint per aquí, van a molt poca velocitat en aquest cotxe tancat i alguns dels feligresos que encara quedaven a les places estan corrent al seu costat dient-li adeu. Per tant, és una de les imatges també que a través de la realització televisiva mitjançant drons es pot seguir per tal de veure aquesta sortida del Papa Lleó XIV, que continua el seu camí de baixada. l'esqueixada d'aquesta basílica de Montserrat, insisteixo, amb tots aquests feligresos que l'estan acomiadant corrent al seu costat, al costat del cotxe que el porta amb ell i el bisbe Omella de sortida d'aquí de Montserrat. Ens passarem uns minuts, els companys d'esports segur que ens ho entenen, però del 10 al 13 de setembre Fira Tàrrega arriba a la 46a edició. Sota el lema Celebrem, i la programació està formada per 57 espectacles, més de la meitat gratuïts, i la presència d'artistes de fins a 11 companyies internacionals. Barcelona, Marta Vives.
0: 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer, a més de gran presència de companyia internacional de països com Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud, França o Regne Unit. S'agrupen per reivindicar la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de la Fira.
19: Fa 45 anys que des de Targa muntem un tinglado excepcional. I això és el que sabem fer.
0: Una 46a edició que s'inaugurarà amb la companyia catalana Kamchatka i el muntatge Incontinuo, una reflexió sobre la immigració.
19: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
0: D'altres noms potents que habitaran durant 4 dies Tàrrega n'hi ha d'habituals al certamen, com Toti Turonell, Vero Sendoia, Sala Trono o la companyia Maduixa, però també d'internacionals, com els francesos Le Cot Fall, els irlandesos Derek McLaughlin o els britànics Company Camaleón. A més de la part de mercat que acollirà 1.200 professionals, Fira Tàrrega 2026 serà la seu d'Insitu Focus, on s'exhibiran treballs de 7 companyies emergents europees.
2: I ara, un premi per un escriptor. L'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026, Montse Mas.
20: El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80, i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor assegura tancar més de 4 dècades de carrera. Avui ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la nòmina de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
2: I una cosa més abans dels esports. L'arxiu digital del fons del pianista lleidatà Ricard Vinyes ja es pot visitar a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. Conté 1.600 documents de la seva família va donar a l'Ajuntament amb motiu de l'any Vinyes per la commemoració dels 150 anys del seu naixement. Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: Al fons Vinyes hi podem trobar fotografies, programes de concerts, cartes, partitures o obres d'art, entre d'altres. Una digitalització que facilitarà la seva consulta tant a experts com a la ciutadania en general. El comissari de l'any Vinyes, Màrius Bernadó, assegura que a partir d'ara es compta amb la base a partir de la qual es pot avançar en l'estudi de l'il·lustre pianista.
22: Ara ja tenim els ingredients a la nevera, ara és quan ha d'entrar el cuiner, no? D'entrar els cuiners i hem de començar a preparar plats, no? Hem de començar a dissenyar estratègies per conèixer millor realment el que va fer. Ara el que hi ha allà és el material en brut. Ara aquest material l'hem de fer treballar.
21: En una primera fase es fa accessible la meitat del fons, que ja es pot consultar en línia a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. La resta es preveu que es puguin consultar aquest estiu.
2: Catalunya migdia. Amb molts minuts de retard, des d'ara i fins les 3, l'actualitat esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
23: Bona tarda.
2: Amb el Madrid enredant amb Julián Álvarez.
23: Florentino Pérez ha volgut entrar de ple en el serial del davanter argentí. Ja tenim nou episodi d'aquest serial Julián Álvarez. Semblava que estava en un punt tranquil amb el Barça esperant i pensant com i quan havia de fer una nova oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid, però ahir al vespre Florentino va sorprendre amb una oferta per Julián, Ramon Salmurri.
24: Comunicat del Real Madrid ahir la tarda, on explica que després de la reunió de la Junta Directiva van decidir fer una oferta de 150 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid pel futbolista Julián Álvarez. Una oferta que, segons exposa el comunicat del Madrid, diu, després d'estudiar-la i valorar-la, l'Atlético de Madrid ha agraït l'oferta proposada, efectuada en el marc de les bones relacions existents entre tots dos clubs, i ha rebutjat aquesta proposta. A tot això, hi ha reacció de l'Atlètic de Madrid a aquesta surrealista oferta de Florentino Pérez. Comunicat de l'Atlètic de Madrid a través de la xarxa social X. Diu a tomb del comunicat del Real Madrid, aquestes són les nostres propostes o aclaracions de cara als nostres veïns. Primer, s'us va tallar el vídeo on el Papa deia que també era de l'Atlètic de Madrid, en referència al vídeo que va penjar el Real Madrid on el papa explicava que era aficionat del Real Madrid. Segon, haureu confós l'educació amb agraïment, però perquè no hi hagi cap mena de dubte, no tenim res a agrair-vos. Tercer, ni estudiem ni valorem cap proposta per Julián. I quart, com no ens hem de portar bé amb vosaltres si ens feu riure encara més que el Futbol Club Barcelona. Aquesta va ser la contundent reacció de l'Atlètic de Madrid a la proposta, a l'oferta de 150 milions d'euros del Real Madrid per part de Florentino Pérez. A tot això, Laia, ens queda saber quina és la posició del Barça en tot aquest embolic, perquè realment el nom de Julián fins ara no havia sonat a la taula del Real Madrid fins que ahir Florentino va plantejar aquesta proposta. Doncs bé, la posició del Barça és que consideren que això és una, diguem-ne, un brindis al sol per part de Florentino Pérez, que Julián no vol anar al Madrid. Al Barça tenien coneixement del comunicat del Madrid i no contemplen canviar la seva estratègia amb Julián. De fet, quan parles amb fonts del Barça, estan convençudíssimes que l'elecció de Julián és anar al Barça i que això no canvia en cap cas l'estadi de la negociació.
23: Doncs el Madrid que de moment ha fet aquest comunicat de Julián Álvarez, que ara ens explicava el Ramon Salmurri, i en canvi no ha fet el comunicat de Mourinho com a nou entrenador del Club Blanc. De fet, a hores d'ara no està tampoc gens clar quan es farà aquesta presentació de Mourinho. Què està passant, Marcos García?
1: Doncs sí, va haver comunicat ahir de Julián, també de la sortida d'Arbeloa. Estem pendents d'aquest comunicat per part del Madrid confirmant Josep Mourinho com a nou entrenador. I hagi comunicat avui mateix o no, la presentació de Mourinho no apunta a aquesta setmana ni tan sols a aquest mes. A hores d'ara el Madrid està considerant la possibilitat de presentar Mourinho al juliol. Ens diuen que a principis o fins i tot després del Mundial les parts apunten que no ha de trencar-se res entre uns i altres, així que seria, en teoria, una qüestió d'agenda. Aquelles de buscar quan va millor per fer-ho. Però, atents, algunes fonts ens parlen d'una certa distància, i encara no han començat, entre el Madrid i Mourinho per la gestió del cas Julián. Oh. Aquestes fonts diuen que Mourinho no estaria alineat amb aquesta acció d'ahir de Julián. Pendent que el facin oficial com a nou entrenador, el que s'hi ha fet Mourinho és acomiadar-se del Benfica. Un post a Instagram. Ha estat un honor i un privilegi, diu a Instagram Mourinho, perquè el Madrid, recordeu, pagarà 15 milions d'euros. Encara el Madrid, acord per renovar Rüdiger, que està fet, encara no és oficial. El Madrid volen fer abans els anuncis de Dumfries i de Konaté, i mentre no anuncien ni una cosa ni l'altra ni la de més enllà, el Madrid sí que ha fet públic un acord de patrocini amb Adidas fins al 2034. El descriuen com l'acord més gran de la història del futbol.
23: Comença el Mundial de Futbol, que es disputarà fins al 19 de juliol, 5 setmanes on 48 països lluitaran per ser els campions, i una de les veus que ens ho anirà explicant a Catalunya Ràdio serà la Sònia Gelmà. Sònia, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
23: Tenim situada ja el lloc, tot
3: sí,
23: bé?
3: Sí, ja a Chattanooga, a l'estat de Tennessee. Aquí establim el campament base de Catalunya Ràdio.
23: Molt bé, serà un Mundial on veurem molts partits, més partits que mai, de fet, perquè hi ha molts països, ja ho hem dit. Els anirem repassant cada dia, els més destacats, les històries més destacades també. Però és un Mundial també especial perquè, en principi, jo dic que en principi, hauria de ser l'últim Mundial dels dos grans dominadors del futbol dels últims anys, com són Leo Messi i Cristiano Ronaldo.
3: A veure, Messi té 38 anys i Cristiano en té 41. Jo crec que sí, que no arrisquem gaire si diem que serà l'últim Mundial de tots dos, com a mínim així se'l plantegen tots dos, tant l'Argentina com Portugal debuten dimecres vinent, els primers contra l'Algèria, els segons contra el Congo, i en tots dos casos afronten el seu últim Mundial amb la mateixa ambició que els ha dut fins aquí, amb dues trajectòries que seran difícils d'igualar per part dels joves que pugen ara. En el cas de Messi, defensarà el títol que van guanyar a Qatar, solucionada l'assignatura pendent per poder ser considerat el millor de la història, aspira amb l'Argentina a repetir gesta i guanyar el seu segon Mundial. Cristiano, en canvi, es troba davant l'última oportunitat d'aixecar la Copa del Món, ho fa amb la selecció portuguesa, que també està entre les favorites, amb ella ha guanyat una Eurocopa, però li falta el Mundial. Tot i els seus 48 anys, Cristiano no és el més veterà d'aquest Mundial, el supera l'escocès Craig Gordon, amb 43 anys. A l'altre extrem, a la forquilla de la joventut, hi trobem el mexicà Gilberto Mora, el més precoç, amb 17 anys, perquè els jugadors allarguen les carreres per dalt, i per baix. La demostració que Lamin, amb 18 anys, no és el top 10 dels més joves. No està entre els 10 jugadors més joves d'aquest Mundial, el trobem a la 12a posició. Lamin Yamal, Gilbertos Moras i companyia intentaran igualar el que han fet Messi i Cristiano en els últims anys, però ho tenen, com dèiem, molt complicat.
23: Doncs la Sònia Gelmà, que l'anirem sentint cada dia a aquesta hora al Catalunya Migdia, també a la tarda al Tot Costa, avui la sentirem, Tot Costa l'antena digital, i cada nit, a partir de demà, cada nit, a les 11 de la nit al Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos, també la sentirem, perquè hi haurà un Club de la Mitjanit des de dijous i fins a l'últim dia del Mundial per seguir aquesta Copa del Món i, evidentment, el cap de setmana el Tot Gira. Fem una pausa i bàsquet.
4: Catalunya Migdia.
5: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
6: La Teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant, perquè a MediaMarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
7: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
8: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
25: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
26: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quimma Serrer, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiueig, Joan Carrera. Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
27: Dimecres, quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
28: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
29: Ostres, Pedrín!
28: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
29: Encara estic païnt. Ploraré molt.
27: Quanta guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
31: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
30: I amb productes del territori.
31: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: Vinga, va, comencem!
31: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
32: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
32: Som 3CAT.
23: En bàsquet, el Barça ha començat amb bon peu els play-offs de semifinals pel títol de la CB després de la victòria ahir contra el Tenerife per un contundent 100-67 que Ernest Macià dona un avantatge inicial als blaugranes en aquesta sèrie a 5 partits.
33: Sí, però d'un a 0. És a dir, el partit ahir van ser 33 punts, però el Barça de moment només ha guanyat un partit i és veritat, està a dos partits a ser la final, però en uns play-offs tot pot passar. De fet, l'any passat el Barça va ser eliminat per l'Unicaja, tot i que va guanyar el primer partit a quarts. I a més, el va guanyar a fora. Per tant, aquest és només un exemple que recorda que guanyar el primer partit no vol dir res i que tenir el factor camp a favor tampoc. Però ahir el Barça, com explica aquest marcador que deies, va fer un partit molt sòlid, molt consistent. La Provítola no està en el millor moment de forma, però segueix sent determinant. I altres jugadors que han demostrat tenir paper residual durant la temporada resulta que ara són extremadament útils, com per exemple Juan i Marcos.
34: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
33: Ahir eren a la llotja el president del Barça, Rafael Juste, i el president electe Joan Laporta, que estaven asseguts davant de Pau Gasol, que va rebre també una ovació. Pau Gasol presenta el campus la setmana que ve, el seu campus a Catalunya.
23: I avui juga el primer partit de semifinals, la Sisa Joventut contra el València.
33: Exactament. Ahir sentíem a Dani Miret, el tècnic del Joventut, abans de sortir, sortia envalentonat per la marxa de l'equip, i avui us proposem escoltar l'entrenador del València, que és de Badalona, curiosament, Pedro Martínez. Respecte reverencial per l'equip de la seva ciutat, la Penya, malgrat que el València es pot considerar fins i tot favorit per guanyar la Lliga.
0: El Joventut ha ganado haciendo una auténtica exhibición en el playoff, incluso en el partido que perdieron ya jugaron sensacional en el partido 1, y han ganado muy fácil a un equipo que estaba en una forma increíble, ¿no? Porque el Baskonia ha hecho una segunda vuelta impresionante, ha ganado los mismos partidos que nosotros.
23: Ja sabeu, tots aquests partits als play-off de l'ACB els podeu seguir a l'antena digital, avui a les 8, a les 7 al Tot Costa, a les 8 comença la transmissió del partit de la Penya, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, Ernest, notícies de mercat.
33: Sí, el Manresa ha fitxat a un jugador, un aler, Pablo Tampa, que ve del bàsquet universitari nord-americà, però que ocupa plaça de quota de jugador de formació. Per tant, no ocuparia plaça, diguem-ne, entre cometes, d'estranger. Estaríem parlant d'un jugador que és planter, entre cometes, ha jugat a l'Unicaja i que ve, doncs, a omplir aquesta quota que segurament alliberaran jugadors com Àlex Reyes, Gustav Knudsen i Agustí Noval.
23: I en waterpolo arriba el moment clau de la temporada del Match Champions en joc. Malta acull la fase final tant masculina com femenina, que arrenca avui mateix amb presència catalana diversa de Vitovac.
9: Primera edició en què les finals de 4 masculina i femenina de la Lliga de Campions es disputen de manera conjunta. Avui obren el foc les semifinals femenines. La primera a les 7 serà un Sant Andreu Ferencváros d'Hongria, reedició de la semifinal precisament de l'any passat i que va acabar amb el títol per a les andreuenques. A Malta arriba l'equip de Havertz per defensar el títol, no en el millor moment de la temporada, però sí amb confiança, tal com destaca la seva jugadora Elena Ruiz.
10: S'han reforçat amb jugadores molt bones. Sí que és veritat que és un equip fort, tenen jugadores molt bones, de molt nivell internacionals, però bueno, crec que nosaltres també tenim jugadores molt bones. Jo crec que estem al mateix nivell per poder competir-los i a veure com va el partit, però nosaltres estem segures que donarem el nostre 100% per poder guanyar.
9: Acte seguit, a partir de les 9 tindrem un Mataró Olympiacos amb les maresmenques, que tornen a una final a 4, la tercera dels últims 4 anys. La jugadora del Mataró, Caral Beltrán, destaca el potencial del conjunt grec a l'hora, doncs, que també atorga opcions al seu equip.
10: Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional, i jo crec que serà un partit que hem de tenir molta calma, molt de cap fred, aguantar la pilota, defensar, evidentment, perquè són un equip de molt xutadores amb una boia també molt forta.
9: Per demà quedaran les semifinals masculines, entre les quals la primera, la 7, també Atlètic Barceloneta, Ferencváros.
23: I el gran depart del Tour, que comença el 4 de juliol, registra més de 7.000 sol·licituds de voluntariat per a les 3 etapes que passaran per Catalunya, Marta García.
11: Barcelona és la ciutat que concentra més voluntaris, amb més de 3.000 sol·licituds en la primera jornada. Per tot això, satisfacció entre els organitzadors i també en el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez.
12: Estem realment contents, fins i tot sorpresos de manera positiva. La resposta dels voluntaris ha sigut brutal. Hem registrat més de 7.300 sol·licituds. Pensem que és una xifra que estava molt...
11: Doncs satisfacció, molt, Laia, i també satisfacció en l'Igualada, que després de 22 anys disputarà novament la final de l'Hockey Lliga. Ahir va guanyar el Barça per 1-2 en el cinquè i definitiu partit, i ara en la final s'enfrontarà al Liceu Gallec.
23: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui a les 7, Tot Costa, per l'antena digital. A l'antena Catalunya Ràdio tenen l'especial d'informació al voltant del Papa, i ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández des de Montserrat.
13: Viu la ràdio.
14: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
13: Viu la ràdio.
14: Els teus moments a Ràdio Argentona.
13: Viu la ràdio.
14: Bons moments musicals a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
3: Benvingudes i benvinguts un cop més a El món és digital. Al programa d'avui parlarem amb Laura Rodríguez, experta en innovació, tecnologia i transformació digital, sobre un tema tan fascinant com inquietant: la sobirania emocional. Explorarem com la intel·ligència artificial està aprenent a llegir i interpretar les nostres emocions i abordarem el dret a conservar els nostres silencis, la importància de decidir què volem compartir i què no, i com podem mantenir la llibertat i la humanitat en un món cada cop més connectat.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Avui entrevistem Laura Rodríguez, experta en innovació, per parlar del seu recent article Ser dueños de mis datos y silencios. I ho dic en castellà perquè en castellà és com he llegit l'article. Analitzarem un concepte tan poderós com desconegut, la sobirania emocional. I ho repeteixo, la sobirania emocional. Aprofundirem en com la intel·ligència artificial ja està analitzant els nostres sentiments i en el dret que tenim a ser amos de les nostres dades i, sobretot, dels nostres silencis. Aquesta és una mica la reflexió que fa l'Àurea al seu article. Bona, Àurea, com sempre, abans de tot, donar-te la benvinguda i les gràcies per estar aquí al nostre programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: No, un plaer. Bueno, la primera pregunta potser és, doncs, el teu article introdueixes un concepte molt potent, sobirania emocional, com acabo de dir i repetir, no? Què significa? Què vols dir exactament amb sobirania emocional i per què creus que és tan urgent començar a reivindicar-la ja des d'ara?
1: Bueno, aquest concepte ja existeix, no l'he inventat jo, i va lligat amb tota l'evolució que està tenint a ciència de dades i la recopilació de dades, que va començar una mica amb el neuromàrqueting, no? De saber quines són les nostres emocions i com amb el màrqueting ens poden orientar amb la nostra elecció de compra, no? Si saben què ens agrada més, com ens agrada més. I això, vull dir, ja fa molts anys que es fa, vull dir, saps que la música t'orienta, saps que te desperten emocions, no? D'alguna manera. Ara això amb les dades i amb la intel·ligència emocional podem captar dades de quines són les nostres expressions facials, si sudorem o no sudorem, com reaccionem, no? I això va des de la intenció de compra passant per tot allò que té que veure amb el control de les nostres emocions. Fins i tot portant-ho a l'extrem, ja hi ha Xina, que és el país del món que més càmeres té, que per tant diem que amb la cara pagues, però és que amb la cara pagues realment, no? Amb la teva biometria, diguem-ho així, estàs pagant i amb la teva biometria podem fer moltes coses, però per altre cantó també tenen informació de les teves expressions. Això pot servir per coses bones com... Jo el primer mirall que vaig veure era com un mirall intel·ligent que vaig veure a Xina ja fa molts anys, que estava relacionat amb, en funció de l'expressió de la teva cara, era com un mirall de lavabo, i llavors en funció de l'expressió de la teva cara te recomanava, en aquest cas era algun substracte de medicina tradicional xinesa, com un complement, no? De dir, doncs aquest dia tens ulleres, doncs pren-te la cua de cavall, no? Doncs això jo vaig veure fa molts anys, o sigui, amb l'expressió de la teva cara era el mirall intel·ligent, era capaç de suggerir-te, en aquest cas era un complement, podria ser un complement com qualsevol altra cosa, no? Això portem ara a l'extrem, doncs hi ha experiments a Xina de que a les escoles doncs, van monitoritzant l'expressió dels nens i aquell que està distret, doncs d'alguna manera el recondueixen, no? Llavors això... portat en el màrqueting, cada vegada les marques tenen més informació nostra, no? I això ha començat una mica per aquí, per aquesta acumulació d'informació i com ens poden vendre coses, com ens poden suggerir. Però ja no només per les dades que tenen, d'on vius, què compres i no compres, sinó per l'expressió de la teva cara i per les teves emocions. Perquè la intenció de compra és majoritàriament emocional. És emocional. Nosaltres comprem les coses amb emoció. Llavors, això va començar així, però clar, si ho portes a l'extrem, clar, ells poden saber les teves emocions per qualsevol cosa, per vendre't una cosa, per fer una cosa o per deixar de fer una altra, o per si ets un bon ciutadà, no? Que aquest és el tema. Llavors, aquí és on està el concepte de la sobirania emocional, o sigui, jo sigui capaç de decidir si vull saber que sàpiguin les meves dades emocionals, quines són les meves emocions, o tinc dret a estar trist o alegre o a que ningú ho sàpigui, no? Allò de dominar el meu silenci, no? De dominar els meus silencis. I aquest és el concepte de sobirania emocional, no? I ve per tota aquesta evolució en quant a les dades.
0: Sí, la pregunta que ens sorgeix ara és com tindrem que protegir-nos d'això, perquè ara, si et fixes ja, els polítics, quan surten a la tele, que els agafa una càmera que està per ahí, ja es tapen la boca simplement per labial, perquè no els llegeixin el que estan dient
1: Sí,
0: simplement
1: sí.
0: per labial. Però és que dintre de poc tindrem que tapar-nos la cara, tindrem que anar tots amb burca.
1: Bueno, una mica no estàs tan lluny, a veure, ho has dit en un extrem de les coses, però no estàs tan lluny. De fet, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Emocional i de Protecció de Dades una mica ve a dir que hi ha tota aquesta captació d'imatges biomètriques, que doncs, hi ha uns nivells de regulació, no és com Xina, que poden captar les teves, evidentment, això. O sigui, va una mica en aquest sentit de dir, escolta, hem de posar un límit a les coses, no? Que sempre és el mateix, que el problema no és la tecnologia com a tal, perquè la
0: No, no,
1: tecnologia com
0: clar.
1: a tal, pues, si és el que et dic, si al final t'escaneixen les teves dades de la cara, pues, per trobar-te quan t'has perdut no sé on, pues, vale, no? Vull dir, pues bien. Ara bé, si això és per aquestes coses que estem dient, doncs home, no. És com l'extrem d'això és la connexió que ja està aquí, la connexió del teu cervell amb una màquina, no? Aquestes interfaces, li diuen interfaces humano-màquina, no? Doncs aquestes interfaces humano-màquina que connecten el teu cervell amb una computadora, si són en el sentit de que, ostres, et permeten, doncs, amb una persona que s'ha quedat sense poder parlar, o una persona que no es pot aixecar d'una cadira, o el que sigui, per poder comunicar-se, per poder moure's, o per el que sigui, doncs benvingudes siguin. Ara bé, quan et poden descarregar els teus pensaments amb una computadora, cuidado, no? Llavors això es diu neurodrets, no? I això es diu neurodrets, no? De dir, vale, el problema no és la tecnologia, que tu puguis arribar a descarregar els teus pensaments amb una computadora, el problema és per què es fan servir. Saps? No és la computadora, és qui hi ha darrere i què, bueno, el de sempre, no? I què fa servir amb aquests d'això. Llavors aquí està, doncs, el dret a la privacitat, el neurodret, el dret de decidir si tu vols o no vols cedir les teves dades, si tu vols cedir en un moment o no, si les poden fer servir per certes coses. Vull dir, bueno, és allò de tenir dret als teus silencis, tenir dret a desconnectar, literalment en aquest cas, i tenir dret a tenir els teus neurodrets, no? Que jo sempre faig la broma que dic, jo estic divina de la muerte, però amb els meus neurodrets, no? Vull dir,
0: Sí, no, no, no. Evidentment, no, és un tema complicat. Un tema que tractarem un altre dia. Has parlat de la connexió màquina-cervell, però de moment és amb una adreça. Poden llegir... No, poden... A veure si sí, poden llegir la nostra ment o algunes emocions, però la revolució serà quan, al revés, quan aconsegueixin, voluntàriament, espero, injectar-nos les sensacions. Llavors la virtualitat serà absolutament real. Però bueno, això és un altre tema. Parlem de privadesa. Quines diferències veus entre la privadesa de les dades financeres i les de les emocions? I per què creus que són tan permissius? Perquè ho som. Sabem que cada vegada que acceptem alguna cosa, diem I agree, o sigui, sí, dono la meva, no ens llegim res, però per què som tan permissius? Per comoditat?
1: Perquè inconsciència, per un cantó,
0: Sí.
1: per inconsciència, perquè no saben realment què estem fent ni què estem cedint, ni per què ho fan servir, ni si realment ho estem cedint per algunes coses. I per un altre cantó, perquè és molt senzill, perquè la inversió benefici és positiva, és a dir, ens donen un servei que ens resulta útil o que ens sembla estupendo i ja està. O sigui, és així de simple. Per tant, és molt senzill, ens estan proveint amb un servei gratuït, entre cometes, perquè estem pagant amb les nostres dades o fins i tot estem pagant amb diners, però a més els estem proveint les nostres dades i no som conscients de que aquestes dades no sabem ben bé on van, què faran amb elles i com pot arribar a fer-les servir per vendre's més productes, per col·locar-nos més coses o fins i tot per controlar-nos, no? Que no estem aquí, però jo crec que ara estem en el punt de que aquestes coses les hem de reivindicar. O sigui, hem d'empoderar la gent i explicar-li, doncs, aquestes coses. O sigui, som conscients d'això que està passant? Jo crec que la majoria de població no. No som conscients de tot el que està passant. Llavors, com més ensenyes a la gent, com més educació té, més conscient és, pues, de tot. És com el carnet de conduir. Quan tu et treus el carnet de conduir, pues, t'ensenyen quins són els perills, per què es posen aquí les senyals, per què fas no sé què, s'ha de circular per aquí, s'ha de circular per allà. Però en aquest cas, com que no hi ha ningú ens ha ensenyat les senyals, ni sabem conduir per aquest món, ni res de res, pues al final ens estem menjant tots els productes un darrere l'altre.
0: Sí, no, realment, bueno, sobretot amb la intel·ligència artificial està arribant massa ràpid com per no tenim temps d'aprendre, anem
1: No tenim temps
0: improvisant
1: d'aprendre.
0: i ho pagarem. Jo crec que pagarem, però vaja, no tenim més
1: Bueno, ho
0: remei.
1: pagarem o no, escolta'm, al final és apoderar la població perquè faci servir això per millorar, no? El Premi Nobel que li han donat d'aquest any d'economia, que li van donar fa 2 dies, aquest senyor és de la teoria que diu la creativitat destructiva, no? I explica com aquests canvis tecnològics d'aquest últim segle han canviat molt la manera que fem com fem, però que han servit per deixar obsolet una manera de fer i fer-ne una altra, no? I crear, pues, econòmicament parlant, també una nova economia, ta, ta, ta, tal, i evolucionar, no? És això. Llavors, bueno, no té per què ser tot dolent, sinó que simplement, com més sapiguem del tema, millor ho utilitzarem. Jo, aquesta
0: Sí,
1: és la...
0: però també et dic, això també ho parlarem un altre dia. Realment hi ha poc interès en conèixer el que està passant i la gent ho utilitza d'una forma
1: No t'ho
0: bastant...
1: crec.
0: Eh?
1: No t'ho creguis, jo crec que no. Jo crec que la gent, quan li expliques les coses amb un llenguatge planer, jo crec que hi ha ganes, eh? Perquè és com lo de la implementació de la IA generativa. Pues què està passant? Que la gent, si tu preguntes realment quin fa ús d'aquestes eines, te'n surt molta gent i les fan d'ús en l'àmbit privat, perquè no, les empreses encara no les han implementat, però la gent ja té ganes de saber com funcionen, què fan, què no fan i jugar, no? Et sorprendria.
0: Bé, no, m'agrada la teva visió positiva, millor. I de tota manera aquest programa el que pretenem és això, no? Educar a la gent o fer-la coneixedora de totes aquestes noves tecnologies i les seves, la forma d'utilitzar-les adequadament. Parles d'intel·ligència emocional col·lectiva. Què vols dir amb intel·ligència emocional col·lectiva?
1: És que estem tots connectats, no?, en certa manera, i ens manipulen de manera col·lectiva, també. O sigui, al final tu no deixes de ser un perfil, no? Tu ets un conjunt de dades, efectes pràctics de la IA i de tot això, tu no deixes de ser, tu ets un subset de dades, no? Ets un consumidor que té un subset de dades, que com deia el papa, jo soc el papa Francisc, quan vau descansar, i sempre deia, jo no sóc la unicitat de les meves dades, saps? Perquè tenen algunes dades teves, però no saben exactament com reaccionaràs amb cada cosa. Cada vegada tenen més dades i cada vegada saben com més reaccionaràs amb una cosa, però no deixes de ser un conjunt de dades que està dintre d'un grup ara mateix. Jo puc estar en el grup, per exemple, això està molt estudiat en màrqueting, no? Quines són les compradores de productes alimentaris amb valor afegit per la família? Pues són senyores entre 35 i 45-50 anys, que són les que fan la compra per la seva família amb un nivell adquisitiu mitjà, tal. Bueno, aquestes són el prototipo de segment poblacional, no?, de que fa aquestes coses i van a per elles. Ara ja pots arribar fins i tot a segmentar a nivell de persona, perquè la IA i les dades que tenen ja poden arribar a segmentar-me a mi concretament i dir, vale, el meu perfil és aquest, però emocionalment nosaltres som un col·lectiu, vale? Que som un col·lectiu de mamàs, compradores, de no sé què, no sé quantos. I sobre aquest col·lectiu és el que fan són adquirir dades i fer campanyes, cada vegada més personalitzades, cada vegada més bueno, adients a la persona, no?, amb les dades que tenen de mi.
0: Parles d'un concepte també curiós, que és recuperar el dret al silenci. Ho trobo, com a frase la trobo preciosa, no? Però a veure, explica'm ara, què volem recuperar el dret al silenci?
1: Bueno, el dret al silenci, hi ha una frase molt famosa que és aquella de que tu ets amo dels teus silencis, no? De fet, la contrària és avui en dia és allò dels whatsapps els carrega el diable, no? En certa manera, que tu escrius una cosa en un blog, en un whatsapp, en un el que sigui i es fa viral, perquè en 0, mig planeta Terra ho sap. I per tant, ja només comences a ser, abans com que escrivíem a mà, doncs era un paper que quedava en una habitació i prou, però ara, com que tot és compartit i tot es comparteix i tal, qualsevol cosa que tu explicitis, sigui verbalment, sigui de manera escrita, sigui com sigui, ja és un arxiu digital que es pot esbombar amb tot el planeta Terra. I feina tindràs de fer el que se'n diu l'esborrat digital, no? Que ara ja quan te mors, tu pots fer un testament que digui que tu tens dret a morir digitalment, o sigui, que esborrin tot el teu d'això, o al contrari, tenir el teu llegat digital, no? Que això es mantingui. Pues, una mica és això, no? De jo vull ser amo dels meus silencis, de dir, saps? I no que me'n recorreguin, en aquest cas, m'escanegin la cara i em diguin, no, vostè està trist o està alegre, tal, no? Jo ja decidiré si tinc cara de pòquer o el que sigui, no? Però seré amo dels meus silencis, que ara ja ni això, ni això.
0: De lo que no són amos, i sempre faig el comentari al final del programa, és del temps, perquè aquí, parlant amb tu, se'ns ha acabat el temps del programa. Teniu el temps just perquè ens donis la cloenda, la conclusió. O sigui, com ens hem de comportar davant de la tecnologia, davant de la intel·ligència artificial, davant de tota aquesta interacció, per realment intentar protegir la nostra sobirania emocional i ser una mica lliures?
1: Jo et diria que com amb tota la vida, no? Aprenent i sent prudents, sent prudents. Avui en dia s'ha de ser molt, molt, molt prudent amb tot el que fas, el que escrius, el que dius, perquè al final això és patrimoni ja de la humanitat en 0, no? I has de vigilar, però bueno, de la mateixa manera que ho feies abans, però ara tenint present que en el món digital tot és més ràpid.
0: Acabes tu dient una frase que dius l'últim espai de llibertat és allò que no es pot traduir en una dada.
1: Exacte.
0: Quin seria el primer pas pràctic per començar a protegir aquest espai?
1: El diner físic.
0: A veure, explica.
1: Sí, la nostra relació amb els diners és física, no és digital. O sigui, és digital en una part quan això ja forma part del sistema i tal, però el diner físic és un dels pocs últims reductes de llibertat, de llibertat, perquè ho hem digitalitzat, però ara encara tenim un sistema dual. Però quan això s'acabi de digitalitzar i de traquejar, ja oblida-te'n. O sigui, no hi haurà... Aquest és un dels reductes de la llibertat i el silenci és un altre. O sigui, silencis i diner físic. Per guardar secrets.
0: Bueno, i ara et deixo acabar amb una frase positiva de futur, perquè tot això que tenim, ho tenim, no tenim més remei, i benvingut, que conviure sí. Amb tot això, però vaja, ha de ser positiu, no?
1: Sí, ha de ser positiu, però això et dic que jo crec que, sempre ho dic, que l'educació és una arma de construcció massiva. Per tant, el que hem de fer és aprendre tot el que puguem i més i fer servir això en el nostre benefici de les persones i de l'humanitat com a tal.
0: Em quedo amb aquesta última de que realment hem d'aprendre i crec que encara tu has dit que sí, que la gent ja està molt posada. A mi m'agradaria, doncs, això, a través d'aquest programa, que vinguessis més i que tu i persones com tu ens ajudin a educar-nos en el bon ús de la tecnologia i que estigui al nostre servei i que no acabem nosaltres esclavitzats per ella o per els que la maneguen.
1: Que no acabin llegint els nostres silencis. Això sí.
0: Okay. Exactament. Bé, Aura, doncs, gràcies un cop més per haver estat aquí amb nosaltres i com acabo de dir, doncs, dintre de poc, si vols, ja saps, aquí sempre estàs convidada perquè sempre és molt útil i pràctic sentir-te. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Hola a tots i a totes. Avui a TocTec us recomano un assaig molt interessant que analitza les aportacions positives i negatives de les utopies, distòpies i catastrofismes diversos en la literatura, però també en el cinema i en la televisió. Es tracta de Malsons i somnis del futur, una crítica a la invasió de les distopies que colonitzen el pensament i l'acció, d'en Jordi Soler i Camardons, que es va publicar al maig del 2024 amb un epíleg de la Karen Madrid i que ha editat Boliana Edicions. Ens trobem davant d'un assaig molt complet, estructurat amb 39 capítols, que incorpora un ampli ventall d'obres i autors de tots els temps, començant amb les utopies clàssiques com la República de Plató o la Illa Utopia que va imaginar Thomas More, passant per l'impacte cultural de la ficció especulativa de les obres de Jules Verne, on es mostraven avenços que ja formen part del nostre imaginari col·lectiu, sense oblidar les distopies que ens plantejava la inquietant sèrie Black Mirror, on ens mostrava com de perillosa pot arribar a ser la tecnologia sense ètica. M'ha semblat rellevant el capítol Utopia i distopia de Quilòmetre Zero, on es fa un repàs no només dels grans clàssics de la ciència-ficció catalana, sinó també d'altres obres més recents d'autors del territori. A banda d'aquest capítol dedicat, l'autor introdueix, en d'altres, les obres d'autors catalans, visibilitzant i reforçant així la qualitat de la producció literària que es genera a casa nostra i que sovint és oblidada quan es fan assajos d'aquest estil. L'autor ens introdueix, a més, el concepte d'intel·ligència distòpica, a mig camí entre la tecnociència i la literatura, i ens introdueix també el concepte de protopia, com a model d'evolució social orientat a la millora contínua sempre, és a dir, a tenir una societat millor, però no perfecta. Podria fer una bona llista d'autors i obres que no coneixia, però en destacaré un, el cas de la Rose Macaulay, considerada la mare de la distopia eugenèsica. El 1918 va publicar l'obra i tot això una comèdia profètica on ja ens parlava de manipulació genètica i que traspuava un feminisme actiu. Malauradament, no s'ha editat en català i en castellà fins al 2021. Altres obres posteriors, com els clàssics 1984 o Un món feliç, tenen una clara influència de l'obra de la Rose. Malsons i somnis del futur és un assaig molt complet i molt ben documentat, però no per això vol dir que sigui dens o avorrit. L'autor sap trobar el contrapunt irònic i sorneguer quan exposa les seves opinions i reflexions, i això és d'agrair. Aquest assaig és un llibre de referència pels fans del gènere, pensat per a consumir a poc, per anar-hi tornant de tant en tant, per tenir-lo a mà, ja sigui per buscar una nova proposta com per a reflexionar. Malsons i somnis del futur no és només una exhaustiva radiografia sobre l'univers de les distopies, és també una obra crítica i reflexiva que ens convida a consumir contingut cultural que remogui consciències i que ens faci actuar per a cercar plegats sempre un món millor. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts al Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla? Guillem Gallifa, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Hola, Ramon.
1: Hola.
0: Quin menú tenim avui?
1: Doncs, oita, però escolta'm, on és el Sergi?
0: En Sergi, doncs, en Sergi ha tingut una incapacitació.
1: Diguem-ne que,
0: sí, ha entrat per un forat de cuc i està en una altra dimensió,
1: però
0: hi ha la possibilitat de que el recuperem durant el programa. El que passa que no serà exactament el mateix.
2: Estoy aquí. Estic aquí.
0: Atenció, estic aquí. Atenció. Diu que és en Sergi, però la veu sembla una mica desgastada.
1: No sé, jo noto una presència per aquí, però no sé.
0: Mirarem en el transcurs del programa a veure si el podem recuperar d'aquest llim interdimensional i a veure si ens torna en Sergi que coneixíem.
1: Veurem què passa.
0: Al tanto.
1: Però mira tu, aquí avui tindrem una entrevista amb en Dani Mikuros que ens parlarà sobre la medicina tradicional xinesa. Després el trivial de frases reflexives i la secció Una finestra privilegiada amb l'Emília Bosch.
0: Fantàstic. Doncs què, ens hi posem?
1: Som-hi.
0: Endavant, doncs ja tenim aquí en Dani Mir. Hola, Dani, benvingut.
3: Hola, moltes gràcies.
0: Com estàs?
3: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: Bueno, un plaer tenir-te. En Dani és professor de medicina tradicional xinesa, formador. Explica'ns una mica.
3: Bé, el que faig.
0: Sí,
3: doncs em dedico a ensenyar, també em dedico a la terapèutica, per tant, una de les meves vessants és treballo en dos centres mèdics i en un centre de fisioteràpia en el qual jo hi faig acupuntura i em dedico a tractar, a ajudar la gent i després ensenyar doncs, medicina tradicional xinesa, que és una de les vessants que m'agrada més. Més que res, doncs, intentar transmetre una medicina ancestral i també no només per al que la practica, sinó que mica en mica doncs, es vagi transmetent el coneixement, la manera d'entendre la vida, la manera de pensar que no som una sola cosa, sinó que estem en contacte amb som un petit microcosmos entorn amb el macrocosmos. Doncs.
0: Fantàstic. Tens l'escola, a veure si ho pronuncio bé, Liu Jing.
3: Sí, Liu. Sí. Liu voldria dir sis i jing, o sigui, pinyin en xinès vol dir deletreo, deletreig, jing podria ser diverses coses, en aquest cas vol dir o meridià o gran nivell energètic, i es tradueix com a sis energies.
0: Vale, la primera escola, si no vaig errat, de formació en medicina tradicional xinesa a la comarca.
3: És que això m'ho han dit diverses vegades i no ho he mirat mai. Suposo que sí, però no ho he mirat mai.
0: Vale.
3: La majoria d'escoles totes estan a Barcelona o a l'àrea metropolitana, però no ho he mirat mai.
0: Bueno, d'entrada considerarem que sí.
3: Va,
0: explica'ns una mica, Dani, com vas arribar? El teu primer contacte amb la medicina tradicional xinesa, com va ser i què va despertar l'interès en tu?
3: Mira, em va bé, el primer curs que faig es diu, és especialitat d'acupuntura, però em poso oriental, és a dir, sí que l'origen és medicina tradicional xinesa, però jo el primer contacte és a través de coreans. De petit ja sempre m'han agradat les arts marcials, el taekwondo, era com una mica, doncs m'agradava aquesta cultura, no? I fins i tot tastar-la, és a dir, per exemple, anàvem a un torneig i quan guanyaves un trofeu, doncs se't quedava en el trofeu. Perquè tu eres un nen, imagina't, amb 10 anys i et donaven una copa, estaves content, i després el professor, era en Lluc, venia i, no, la copa és per al club, és per nosaltres, perquè tot el que saps t'ho he ensenyat jo.

0: I, bueno, és una, i aquí és quan començo aquest contacte. Després, moments de la vida, doncs, em marxo, torno a venir. Després començo jo, de jove, a tenir dolors musculars, molts de dolors musculars, adolescent. Era celíac, no ho sabia, vaig saber, ara en tinc 51, que era als 36 anys que era celíac, vull dir, vaig tardar molts anys, eh? Només que l'acupuntura m'alleujava molt, em millorava molt. Després anava, vaig començar com a pacient. I també amb gent coreana, gent d'aquí, o gent xinesa, havia voltat molt, eh? Havia fet moltes altres coses que també dins cadascú t'ajuda el millor que sap. Però bueno, vaig començar com a pacient. I a partir de... És a dir, a mi, i després, a poc, a través del germà d'aquest entrenador, em va començar a ensenyar-me a punxar a mi mateix. És a dir, jo abans d'estudiar medicina xinesa em vaig començar a punxar.
1: Home, una mica l'estil temerari, eh?
0: Sí. I ja quan portava uns quants anys que em feia, em clavava agulles, jo anava amb un acupuntor també i em deia, bueno, doncs punxa't aquí, punxa't allà, allà on et fa mal doncs punxar-te d'aquesta manera, i jo vaig començar així. I després, doncs, amb els anys, vaig començar ja a estudiar medicina xinesa fins que vaig anar a Mataró, era jove encara, molt jovenet, i em vaig fer una formació que eren quasi 5 anys, bastant àmplia, i després vaig anar a Xina. I a Xina no vaig estar molt de temps, eh? A Xina vam fer uns cursos, anàvem als hospitals, i després vam fer un examen internacional que la fa la World Federation of Societies de Medicina Xinesa, i que, bueno, són 3 dies que estàs... nosaltres ho fan, em sembla, l'Anjou i a Beijing, i nosaltres vam anar a Beijing, i et donen com una titulació vàlida en més de 60 països.
1: Val, si estaríem bueno, parlant de la titulació més pròxima...
0: Més internacional, potser, tot i que aquí no té validesa. Però, bueno, t'obre portes, eh? Jo treballo, és a dir, amb 2 centres mèdics que són privats, perquè l'acupuntura aquí, de moment, malauradament, només la pots fer en centres privats, però t'obre portes, vull dir, sí.
1: Val. Perquè, esclar, parla'ns una mica d'aquest viatge que vas fer a Xina, que dius que va ser breu, però perquè la cultura xinesa o asiàtica, incloent la coreana, té una mentalitat que ja des d'aquí es veu que és sensiblement diferent a la nostra.
0: Sí.
1: No? Aleshores, per ser acupuntor o per dedicar-te a la medicina tradicional xinesa, cal abraçar aquest canvi de mentalitat, cal obrir-se aquesta perspectiva més oriental que ens sembla tan diferent a l'occidental?
0: A veure, per mi, clar, la paraula cal, no ho sé si cal realment a tothom. Per mi sí que cal, perquè és una manera només, no només de practicar la medicina xinesa, sinó és una manera d'entendre la vida. És una... Però aquí hi hauria també filosofies o maneres de pensar similars, eh? Per exemple, Hernán Hesse, no sé si l'heu llegit una mica, és igual, hi ha moltíssima gent que té aquesta manera, i fins i tot hi ha religions que depèn de què llegeixes, també te fan veure que no ets tu sol aquí al món, etc. Després, i que estem, que nosaltres som naturalesa. Després, si ho fas des d'aquesta perspectiva de practicar la medicina xinesa, té uns resultats molt, molt bons, millors. És a dir, es pot practicar acupuntura, que l'acupuntura és només una branca de la medicina xinesa, es pot practicar acupuntura d'una manera més occidental, que seria una visió més, diguem, del problema que un té. Per exemple, una cervicàlgia, doncs la pots tractar només mirant les cervicals. En canvi, la medicina xinesa et fa entendre que som un tot, que està en contacte amb aquest gran univers, i que no només mirem la cervical, sinó que mirem doncs el seu estat emocional, mirem com està amb si mateix, amb el seu entorn, la climatologia, el seu lloc de treball, la postura, etc. Després, si es pot fer des de aquesta visió, aquesta cultura, doncs molt millor.
1: Va, des d'aquest paradigma, justament, fins a quin punt, donada la teva experiència, una malaltia o un trastorn o una dolència pot ser una oportunitat de creixement personal o de descobriment d'un mateix?
0: Sí, és una gran oportunitat. És a dir, sempre, normalment, és com una crisi, és una malaltia és una crisi, és un moment que et pot despertar consciència. Una vegada, una pacient, jo a vegades soc molt directe parlant, em va dir, ostres, diu, com ho puc fer per deixar de fumar? Home, deixar de fumar, doncs és molt simple un mateix, però a vegades també pot ser alhora molt complicat, és com, no tot és, després de dir que agafar consciència, és a dir, que el paquet de cigarretes et digui que provoca càncer o que és dolent, això és coneixement, però no t'ajuda a agafar consciència. A vegades el coneixement t'ajuda, però no necessàriament. Després, quan ja ho integres, això sí que és ja agafar consciència i després deixaries de fumar ben bé perquè és integrar el per què tu acabes, no perquè sí, diguem, sinó agafar aquesta consciència, t'ajuda en aquest sentit, no sé si...
1: Va, sí, s'entén perfectament. Va, ara imagineu una persona que diguem-ne, té una dolència i no sap per quina teràpia alternativa, de moment l'englobaré dins el pack de teràpies alternatives.
0: Sí, sí.
1: Per què? Per què acupuntura? Tu què li diries? Mira, l'acupuntura te la recomano per aquests motius.
0: Bueno, l'acupuntura és una gran eina que té també les seves limitacions. El que passa que l'acupuntura què fa? Si miréssim des d'un punt, ells et diuen que mou el chi, que es tradueix com energia vital, chue, que es traduïa com a sang, líquids corporals, el jingye. Però, en realitat, si ho mirem també des d'un punt de vista científic, perquè aquí, diguem, la gent també ho entengui més, quan tu introdueixes una agulla al cos, el cos se sent agredit i es defensa. Després, generem endorfines. Endorfines les posaríem dins un paquet on hi podria haver neurotransmissors, i podrien ser, diguem, bueno, neurotransmissors, diguem, hormones de benestar, n'hi ha que són antiinflamatòries, n'hi ha que són sedants, et relaxen molt. Després estàs com intervinguent amb la part física, és a dir, nosaltres punxem els músculs, els tendons, la pell, però estàs interactuant entre la, diguem, sistema nerviós perifèric que enllaça amb l'entèric, és a dir, tot el que hi hauria, doncs, budells, respiració, etc., i el sistema nerviós central. Després és una manera bastant integral de tractar el cos, amb les seves limitacions, és a dir, amb patologies molt i molt greus, com podria ser un càncer, l'acupuntura podria ser una eina de suport o com un segon tractament, paral·lelament amb altres, siguin ja de la medicina al·lopàtica, tractaments que et puguin fer aquí, com també altres tractaments alternatius, mirant com viu una cèl·lula tumoral, com viu una cèl·lula cancerígena i què hem de fer des d'un punt de vista de la nutrició, per exemple,
1: Va, seria un cas de complementari.
0: Sí, complementari.
1: Val. Sí que és veritat que jo, pel que tinc entès, de tot aquest ventall que hi ha de les teràpies denominades alternatives, em sembla que és l'única, l'acupuntura o la medicina xinesa, que està recolzada per l'Organització Mundial de la Salut com a complement de certes afeccions i dolències. Dani, si hi ha algú que tingués interès en formar-se en acupuntura a la Liu Jing, ens pots fer 5 cèntims del que ofereixes en aquesta formació?
0: Bueno, jo intento, malauradament, clar, no tenim aquí, no tenim una normativa a Espanya, diguem, i a Catalunya. Després, què passa? Que el que hem de fer és intentar, els que ens hi dediquem, fer unes formacions molt rigoroses. Després, jo el que he intentat és que la Societat d'Acupuntors de Catalunya i la Societat d'Acupuntors d'Espanya doncs m'acreditin conforme ells el que fan és revisen el que tu ensenyes i que això doncs garanteix que és una formació rigorosa en defensa de l'alumnat i també els que ens estimem aquesta medicina. Després, doncs, jo el que faig és una formació de 4 anys, començo des de zero, nivell 1, posem les bases de la medicina tradicional xinesa, el que és yin-yang, els 5 elements, que ja ho sé que si algú no entén res de medicina xinesa no sap ni què és yin-yang ni 5 elements, però per això comencem des de la base. I després ensenyem aquestes lleis de la naturalesa, doncs, per exemple, si tinc dins de les 6 energies, doncs un és el vent, doncs si tinc, i un altre és el fred, si tinc un dolor fixe, potser, i que millora amb la temperatura o amb el moviment, segurament serà causat pel fred, i si tinc un dolor erràtic que em va canviant i em ve de cop, segurament serà per vent. No vol dir el vent que tenim a fora. Sí, en general. Després, doncs, primer posem una base i ja fem pràctiques des del primer dia. i molta gent es posa les mans al cap quan diu això, perquè esclar, jo he començat primer fent pràctiques, després estudiant. Què va passar? Que quan vaig anar a estudiar, hi havia gent que portava 3 anys estudiant i no, diguem, no sabien punxar pràcticament. I jo que vaig començar, no vol dir que en sabés, però sabien manipular les agulles. Després, doncs, jo vaig pensar ja que el dia que facis una formació això ho has de canviar, perquè s'han de fer... És a dir, és com si et anessis a treure un carnet de, no sé, d'avió, per dir alguna cosa, però que et deixen com les pràctiques molt secundàries o pel final. Després, doncs, bé, fem pràctiques, el primer dia potser només com hem de preparar una persona per punxar-la, que hem de fer en cas de que algú es maregi o que es desmaii, després doncs aprenem a punxar, a manipular les agulles, etc. Segon curs ja anem, diguem, recordant aquestes bases, però iniciant-nos més cada vegada el tractament, conèixer amb més profunditat meridians. Per exemple, hi ha escoles que només fan meridians un any. Jo faig meridians a primer, meridians a segon, meridians a tercer i meridians a quart. Són 4 anys. El tercer ja seria un aprenentatge amb acupuntura clínica, és a dir, cas clínics no com els d'aquí, és a dir, acupuntura clínica oriental. I després el quart és un màster on es posa tot en comú i on fem diferents vessants i diferents eines, és a dir, que quan l'acupuntor o l'acupuntora surti d'allà tingui una caixa d'eines, de teràpies, doncs, on hi podria haver doncs, ventoses, que això ja anem fent, però és com jo sempre primer ho ensenyo i després faig la teoria. Doncs la teoria, doncs des d'auriculoteràpia també hem fet durant el tercer curs es fa auriculoteràpia, però ja hem fet durant primer i segon hem punxat i hem fet auriculoteràpia. És a dir, quan ho ensenyo, ja s'ha practicat primer. És com que et vas a treure el carnet de cotxe ja sabent conduir una mica.
1: Ah, fantàstic, doncs... no, una metodologia moderna. Per acabar, Dani, ja llançant una mirada vista d'àguila a la societat tal com la vivim ara, tu creus que hi ha una relació entre com vivim a nivell emocional i les dolències amb les que molts pacients et venen a teràpia?
0: Sí, està estretament lligada, que això ja és de fa segles. El que passa que ara, ells diuen que vivimos en era de fuego. Després, què passa aquí? Aquí s'ajunten diverses coses. S'ajunta, és a dir, hi ha l'aspecte físic, l'emocional, i després hi ha l'espiritual. I s'ha abandonat tot, ara. El físic no entenem el que jo aquest cos, en aquesta vida, el necessito. És a dir, la medicina xinesa parla del sanbao, sanbao, san és el número 3, bao és com una cosa valuosa. Els tres tresors són el jing, que és l'essència, que aquí es podria traduir com la nostra genètica, la part més essencial d'una cosa pugui ser, i després hi ha el jing postnat, que formaria part d'aquest mateix jing, que és com es manifesta aquesta genètica. Això té a veure molt amb els hàbits de vida, els estils de vida, és a dir, aquesta genètica es manifesta depenent de com està el meu cos, de net, etc. Aquí també interactuen les emocions. Vale? L'altre seria el chi dels tres tresors i l'altre el shen. El shen, el chi ja no ho tradueixo, que bueno, seria com energia. El Shen és la meva ànima, o l'estat del meu ànim, podríem dir, es tradueix com a espíritu. Després aquí és el que nosaltres verdaderament som. I és a dir, aquí què passa? En el primer món, aquestes patologies, dic el primer món, en general el món, però no t'ensenyen a gestionar les emocions, no t'ensenyen a que tu ets més que aquest cos i tampoc t'ensenyen a que aquest cos per això l'has de cuidar. Després, què passa aquí? Això que diuen vivimos en era de fuego, doncs veus a gent que s'exalta doncs, per trobar aparcament en un supermercat. Em trobo pacients que diuen aquestes èpoques, hem passat anys enrere, èpoques de sequia, però que quan plovia em deien doncs no hem fet res perquè és que plovia, no podíem fer res, com que no podies fer res, és a dir, entendre que lo maco de la vida és els teus actes, pot ser veure sortir el sol, pot ser veure... Ja ho sé que això pot ser com dir, ostres, això és com molt poètic i molt simple, o fomentar la pau, però la pau cap a tu mateix, cap als altres, cap als teus veïns, fomentar, ajudar els altres, ajudar-te a tu mateix, fer coses maques per tu, fer coses maques pels altres, quan t'enfades intentar doncs, saber-ho gestionar, no vol dir reprimir res, només faltaria, però saber-ho canalitzar d'una manera que no et fereixis ni a tu mateix ni ferir els altres, etc. Després, les emocions són causants de patologies. És a dir, la medicina antroposòfica, per exemple, diu que no digereix el teu tub digestiu, sinó que ets tu que digereixes amb el teu tub digestiu. Això estaria molt d'acord amb la medicina tradicional xinesa. És a dir, tu pots estar menjant una poma i digerir-la molt bé, amb el teu tub digestiu, evidentment, i en canvi tu et menges una poma i et donen una mala notícia i aquella poma ja no la digereixes. Doncs, és a dir, té aquesta manera d'interactuar i de veure el cos humà com un tot, després i la vida com un tot. I per tant, les emocions són causa. Per la medicina xinesa, el desequilibri d'ells parlen de 7 passions, depèn de si mires el buxing, que serien els 5 elements, 5, però són 7 passions que poden ser causants de patologies.
1: I de salut, entenc també.
0: Sí, sí, és a dir, de trobar l'equilibri, és a dir, per això avui en dia que vivim en aquesta era de foc, que el malament puguem meditar, molta gent diu, ostres, meditar, però com ho fas per meditar, que haig de fer a vegades, és només tan senzill com intentar apagar aquesta fressa que tens a dins el cap, d'aquests moviments, si arribes a casa i t'ha passat coses doncs, que no són agradables, potser que has estat malament, doncs com a mínim intentar doncs, centrar-te. Molta gent doncs, a l'inici ho fa respirant, perquè és una manera doncs, de centrar-te només en una cosa, però tenir capacitat de concentració. Jo quan era, això ja de jove, a vegades estava llegint un llibre i hi havia molt de xivarri al voltant i em deien, doncs, com és que tu pots estar llegint sense que et molesti? Bueno, jo ja hi estic acostumat, és una manera d'entendre.
1: Molt bé, doncs Dani, fantàstic, Escola Liu Jing, ho pronuncio bé?
0: Sí, molt bé, moltes gràcies.
1: Formació amb acupuntura, ara farem un petit trivial de frases reflexives, et vols quedar? Participar?
0: Sí, encantat.
1: Doncs vinga, participarem, jo us faré la proposta, en Dani i en Ramon seran els postulants i potser n'apareix algun extra de postulant. Ja ho veurem sobre la marxa. Allà. Atenció, la frase, què vull? Diu, és fàcil assolir l'èxit. Diu, el que és difícil és mereixer. Opció A, Albert Camus, o Camí, o com es pronunci. Opció B, Belén Esteban. Opció C, Marcel Proust. Hagan sus apuestas.
0: En Camus.
1: Ramon?
2: En Camus, també.
1: Camus.
3: Jo dic en Marcel.
1: Qui ha parlat ara, Ramon?
3: Darth Vader.
1: Mare meva, tenim a Darth Vader aquí en el trivial de frases reflexives. Oh, que en Darth Vader en té, al llarg de la Guerra de les Galàxies, de frases reflexives, en té... es vol identificar aquesta aparició que s'ha manifestat?
3: Doncs bàsicament sóc en Sergi Afònic.
1: En Sergi Afònic, val. O sigui, tota la història que he explicat d'un forat de cuc que venia d'interdimensional l'acaba de tirar per terra.
2: Bueno, se m'ha obert aquí el forat, el control.
1: Tu que el pots veure, en Sergi té la mateixa edat o només està afònic?
2: Jo el veig igual, físicament, espiritualment, no sé.
3: Jo em percebo sempre igual,
1: Doncs només és en Sergi Afònic, no és en Sergi de l'any 2070 que ha vingut a través d'un portal interdimensional. Doncs, efectivament, Albert Camus. Molt bé aquesta intuïció.
3: Tongo.
1: Anem per la següent. Aquesta és molt poètica. Diu, l'amor és l'única cosa que s'ha de guanyar en aquesta vida. Tota la resta es pot aconseguir robant. Opció A, Bertín Osborne. Opció B, Albert Einstein. Opció C, Lord Byron. Hagan sus apuestas. Va, us dono una pista.
0: Com a poètica, Lord Byron, però Einstein havia fet reflexions així al final de la seva vida, per
1: sí.
0: Tant...
1: Decideix-te, Dani, quina aposta fas?
0: Jo diria l'Einstein.
1: L'Einstein, vinga.
3: Jo dic Lord Byron. Einstein sí que és cert que tenia frases brutals, molt profundes, però això pinta més Byron.
1: Vale, tenim aquí en Dani Einstein, en Darth Vader 2.0 aposta per Lord Byron, i Ramon...
2: Jo aposto per Einstein, també.
1: Per Einstein, també. Doncs el nostre apreciat Darth Vader 2.0, Sergi Pérez, s'emporta la victòria, perquè efectivament... És una frase que va proferir en el seu moment el gran poeta anglès Lord Byron. Què us sembla? Ens dona temps per un altre?
3: I tant.
1: Doncs va, mirarem. Vinga. Aquesta frase diu, senzilleta, eh? Diu, allò que és vell és bo. Diu, allò que és bo no tardarà en ser vell. Opció A, Tomàs Molina. Opció B, Safo. Opció C, André Malraux.
3: La pots tornar a llegir, sisplau?
1: Sí. Diu, allò que és vell és bo. Diu, allò que és bo no tardarà en ser vell. Vell s'entén amb B alta, eh?
0: Sí, sí, sí.
3: Malraux.
1: Malraux, primera aposta del dia.
0: Sí,
1: Ramon, Dani...
0: Coincideixo.
2: Igual,
0: també.
2: Sí, sí.
1: Doncs, amics meus, triple fallida.
2: Oh!
1: Va ser la poetessa grega Safo. Sí, veig que Tomàs Molina no, eh? No ha acabat de quallar. Vinga, anem a fer l'última, si us sembla bé, una de molt breu. Molt breu. Diu, allò ordinari és transcendent. Opció A, Taisen Deshimaru. Opció B, Cioran.
3: Ostres.
1: I opció C, Schopenhauer. Allò ordinari és transcendent.
3: El primer qui has dit, el primer?
1: Taisen Deshimaru, és un mestre zen.
3: Pues aquest.
1: Aquest.
0: Jo diria Schopenhauer.
1: Schopenhauer i Ramon?
2: Jo estic amb el mestre zen.
1: Amb el mestre zen. Doncs, efectivament, 2-1, frase de Taisen Deshimaru.
2: Bé.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs va, donem el trivial, que ja està sent com legendari, no?, en aquest programa, el tema del trivial de frases reflexives. Doncs el donem per acabat. I ara, Ramon...

0: Doncs ja hem arribat a la secció La Finestra Privilegiada. Tenim a l'Emília Bosch, presidenta de l'associació Més65. Hola, Emília.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Què ens explicaràs avui, Emília?
1: Avui voldria parlar de com viure la vellesa amb joia.
0: Fantàstic.
1: No sé si tota la... Jo penso que hi ha molta gent que ens escolta que no són gent gran, però, bueno, els que ens siguin grans els anirà bé.
0: I tard o d'hora arribarem tots a ser-ho, per tant, t'escoltem.
1: Esperem que sí. Primer de tot m'agradaria dir que ser vell no és una malaltia ni suposa una decadència. I tampoc cal viure-ho amb por. Pot ser l'etapa més lluminosa de la vida, de cadascú, vaja. Perquè jo penso que els que sou joves, ho podem enfocar com que es necessita una preparació de com vols envellir. Planificar-ho no és una cosa que es pugui improvisar i s'ha de fer a partir dels 40.
0: Mira, en tinc 40 recent fets, o sigui, em va com anell al dit.
1: Per molts anys.
0: Gràcies.
1: Doncs val la pena que comencis ara. Perquè si un planeja poder anar de viatge i és una cosa de poca transcendència i dura poc, planejar com vols viure la vellesa, que per sort pot durar 20, 25, 30 anys o més,
0: cada vegada més,
1: val la pena planificar-ho. La primera cosa que vull remarcar és que cal acceptar que som grans. Això és el que passa, i quan passa jo vull decidir com ho vull viure. Les arrugues, cert dolor a certes parts del cos, poder ser la persona que sóc, que em cuido, fent exercicis per ara, també tenir cura de com em vesteixo, corresponent a l'etapa en què sóc. No només com em vesteixo, sinó com em presento en la gent. Perquè tothom té dret a anar com vulgui, però acceptar que un és gran vol dir acceptar que hi ha coses que són més adequades i d'altres que no ho són tant. Imagineu-vos una senyora de 70 i pico d'anys, tenyida rossa, amb els cabells llargs, i vestida d'una manera que aparenta, vol aparentar el que no és. Més aviat és un desencert, perquè la gent la veuen, la valoren com una persona que o no té criteri o els que l'envolten l'estimen poc.
0: Sí, parlaríem d'una acceptació a tots els nivells de la franja vital amb la que un està, eh? Quan parles d'aquestes cures.
1: Això comporta actuar, viure, vestir, pentinar-se en relació a l'etapa.
0: D'acord.
1: A la vellesa, la solitud mata. Per tant, mantenir les relacions familiars, d'amistat amb els veïns, fent que siguin relacions autèntiques.
2: Viu la ràdio. Ràdio Argentona t'acompanya.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.
2: Comencem Cara B. L'Òscar Blader i en Xavi Vives us seleccionen música de qualitat a Ràdio Argentona.
3: Molt bones a tothom.
4: Ja hi tornem a ser, a Cara B.
3: Vinga, comencem.

0: començat amb blues, amb l'últim treball de Van Morrison.
1: Navegant pel deep bluesy, que és com es titula el tema. I ara continuem amb Kran, grup de rock progressiu alemany amb llibertat absoluta.
0: Escoltem el tema Bloyet.

0: Anem a relaxar-nos amb Marc Vilajoana.
1: Música a mig camí entre el folk i el cranc gregorià. Escoltem el disc Pantaisme, el tema Il Duramier, l'enamorament.
2: Quan l'amor et dona l'esquena, i només resten mans que fan gestos, i l'aire

0: continua surcant. Si em veus avui, encara podrem tirar endavant.
1: I del folk més contemplatiu al flamenc contemporani.
2: Amb Gerai Cortés i el tema Lo dejo todo.

0: Xavi, ja saps la meva afició per la bateria, doncs no podia deixar per punxar algun tema del gran bateria Dave Weckl i el seu mític disc Master Plan.
1: Vinga, escoltem l'estàndard Softly as in a Morning Sunrise.

0: Marcus Miller tornant a versionar un altre gran tema de Miles Davis, en aquest cas ni més ni menys del gran àlbum Kind of Love.
1: Celebrem el centenari del naixement d'en Miles amb un dels seus temes icònics, So What?

com un lliri de platja, dic net i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100, dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.

0: la gran veu de Maria Mar Bonet amb un nou disc
1: titulat L'aigua no cansa, i del que hem escollit Blaus i Blaus, com sempre, poesia i so mediterrani.

0: Podeu escoltar la relació de tots els temes emesos aquí a Cara B, a l'Instagram Cara B Argentona.
1: I per acabar, pongem el ritme amb Muse.
0: Rock contundent i expansiu per tancar el programa.
1: Aquesta setmana ho deixem aquí, a Cara B, Ràdio Argentona.
0: Els controls tècnics, en Joan Ferrés. Salut i a reveure.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència. Federació de Ràdios Locals de Catalunya.

0: Ràdio Argentona.
1: Allò que et sona bé.
0: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: hi ha moltes similituds, moltes coses que van passar llavors
1: que s'estan
0: repetint
1: passar,
0: a dia d'avui.
1: Que no passin algunes,
0: total,
1: diria
0: total,
1: jo, eh?
0: Total, total, total. Esperem
1: veure,
0: que acabi bé.
1: Esperem que acabi bé, sisplau. Tant, sí, sí, sí, vinga, va. Vinga, que ens centrem aquí en el Col·lectius perquè avui tornem a parlar de drets, però també de reacció. Mm-hmm. De com és possible que, mentre alguns informes situen Espanya com el millor país d'Europa, Manel,
0: sí,
1: per les persones LGTBI, al mateix temps augmentin els discursos d'odi, la desinformació i la sensació que alguns consensos s'estan escardant.
0: Mm-hmm.
1: I també farem una mica de repàs perquè últimament han passat moltes coses i ens agrada fer-ho més amb un convidat de luxe que, mm-hmm, que acostumem a tenir aquí durant, no?, durant les temporades, sí, del Col·lectius, que és l'Iñigo Aduriz, que ens acompanyarà i que segueix molt de prop l'actualitat política i social. Què et sembla?
0: Doncs perfecte, si vols anem per feina.
1: Vinga, anem per feina. Avui el Col·lectius en xarxa, Rainbow.
2: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
1: Doncs i per què Rainbow? Doncs perquè aquest maig del 2026 a Espanya
0: fa poc,
1: ha aparegut,
0: fa quatre dies,
1: fa quatre,
0: sí,
1: dies, per primera vegada al capdamunt, número 1, no guanyem moltes coses, eh?
0: Ja, és veritat, bueno, que no, està, és veritat que no, però alguna
1: bé,
0: cosa sí que ens reconeixen.
1: Això guanyar-ho.
0: Sí.
1: Al capdamunt del Rainbow Map d'ILGA Europe, l'informe anual més important sobre els drets LGTBI al continent europeu. Per entendre la importància d'aquesta notícia, primer cal explicar una mica què és exactament l'ILGA Europe, que és una federació internacional que agrupa centenars d'entitats LGTBI i que des de fa anys analitza la situació dels drets del col·lectiu a Europa i a l'Àsia Central. El Rainbow Map no mesura si un país és més tolerant o més modern en termes abstractes i el que fa és avaluar lleis i polítiques públiques. Concretament, analitza 76 criteris dividits en grans blocs: igualtat i no discriminació, reconeixement familiar, delictes d'odi, discurs d'odi, reconeixement legal de gènere, drets de les persones intersex, espai de la societat civil i dret d'asil.
0: Uh-huh.
1: És a dir, no és un concurs de simpatia, sinó una fotografia jurídica i institucional sobre fins quin punt els estats protegeixen legalment les persones LGTBI. Aquest any a Espanya, com dèiem, ha arribat al 89% de compliment d'aquests criteris, uh-huh, i ha superat Malta, que havia liderat el rànquing durant gairebé una dècada. Segons ILGA Europe, aquest ascens s'explica per diferents factors: el desplegament de la llei trans i LGTBI estatal n'és un, la creació d'una autoritat independent d'igualtat, plans específics contra la discriminació i la consolidació de drets que en altres països europeus estan en retrocés,
0: uh-huh,
1: que ara en parlarem una mica, perquè si mirem què està passant en els països del nostre entorn, per exemple tenim França, que apareix aquest any amb un 60%, fixa't que l'estat espanyol un 89%,
0: sí,
1: França ja un país veí 60%, molt per sota d'Espanya.
0: Uh-huh.
1: ILGA Europe assenyala que el país ha anat perdent posicions els darrers anys i alerta d'un augment del clima reaccionari i de l'estancament d'algunes reformes, però si ens fixem en Itàlia, per exemple, només acompleix un 24% dels criteris d'ILGA, no? És un dels exemples més clars del gir conservador europeu. El govern de Giorgia Meloni ha impulsat restriccions i un discurs especialment hostil cap a les famílies homoparentals i les persones trans, no? Fins,
0: uh-huh,
1: al punt que jo crec que la temporada passada parlàvem de drets, no?, de com havia retirat com la, uh-huh, pàtria potestat a,
0: sí,
1: famílies,
0: sí,
1: uh-huh, per exemple, de dues dones. Grècia, en canvi, per exemple, ha protagonitzat una evolució curiosa. Aquest any 2026 arriba al 68, molt a prop d'alguns països nòrdics, després d'haver avançat molt ràpidament en els darrers anys. I després hi ha països com Hongria, Rússia, s'han convertit, no?, naturalment en símbols del retrocés europeu. Però aquest lideratge espanyol també planteja una paradoxa, no?, perquè mentre Espanya encapçala el rànquing europeu, el debat públic sembla cada vegada més tens i polaritzat. En els darrers mesos han guanyat espai mediàtic discursos crítics amb alguns consensos feministes i amb determinades polítiques públiques. Activistes com Raquel Gand o plataformes com Feministes por la Justicia, no?, qüestionen idees com el Yo sí te creo, entès d'una manera automàtica o incondicional, i aquest debat en si mateix, doncs, està molt bé, és legítim, uh-huh, però ens situa una mica amb una certa controvèrsia, no? Ara bé,

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.